0: I avui els concursants de la quarta edició d'Eufòria tenen una cita amb els 40.
1: Serà concretament aquesta tarda, a partir de les 6, a l'hotel Mi. Serà la Ida, la Daniela, la Tura, la Monique, l'Oliver, la Clara i la guanyadora, l'Aina Machuca.
0: Que qui diu hotel Mi, diu hotel Me. Doncs, que és el que tenim aquí davant.
1: Digues-li com vulguis.
0: Digues-li com vulguis. Però en tot cas sí que aquests concursants de la quarta edició d'Eufòria, una altra edició que ho ha tornat a petar, estaran als 40 en aquest esdeveniment que celebrem des d'aquesta emissora, presentat pel Sergi Sánchez. I d'aquí un minut el que ha de començar és l'Aquí Catalunya amb la Marina Fernández, un Aquí Catalunya en el que avui doncs, estaran molt pendents també de tot el que estigui passant al Cercle d'Economia. Ja sabem que hi ha d'intervenir Alberto Núñez Feijóo i que ho fa doncs, en tot aquest context en el qual doncs, ahir llançava o posava pressió als socis del govern de Junts i el PNB perquè li donguessin suport a una moció de censura per després acabar convocant unes eleccions. Però és que, a més, ja sabem, Sergi, que la visita del papa la tenim aquí.
1: Home, és que està present a tot arreu. Fins i tot es veu que els souvenirs es veu que també està present ja.
0: Correcte, doncs també en parlaran àmpliament des de diversos punts de vista, perquè, mira, ja saps que sempre tenen el Merlos aquí a l'Aquí Catalunya, i parlarem del Papa Mòbil, que va arribar justament aquest cap de setmana, com qui entra derrapant, com el Papa Mòbil, la Marina Fernández, que entra també al seu estudi. Doncs aquí res, comença l'Aquí Catalunya, doble programació a Ser Catalunya i a Cadena Ser, l'Hoy por Hoy.
2: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
3: Bon dia a tothom, són les 7 del matí, això és l'Aquí Catalunya.
4: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
3: És dimarts 2 de juny. Segur que heu notat una de les derivades de la crisi de l'habitatge és que els pisos cada vegada són més petits. Avui us posem les dades al creixement exponencial de pisos de 45 metres quadrats en avall. Van a més. La pràctica dels promotors d'un temps ençà passa per trossejar pisos grans a l'Eixample, al Poblenou, on sigui, i fer-ne dos o fins i tot tres. D'aquesta manera s'anima l'oferta, però a la vegada el que implica és que a l'hora de la veritat el lloguer per metre quadrat està pujant perquè els preus no s'encareixen perquè estan topats, això és veritat, però l'espai a la vegada es va reduint. És un exemple més de la crisi irresolta de l'habitatge que segueix enfrontant sectors. Ahir van arrencar les jornades del Cercle d'Economia que reuneix cada any la plana major de l'empresariat i la política, i durant la inauguració la presidenta dels empresaris catalans va retreure el president Illa, a qui tenia assegut al costat, les polítiques d'habitatge del govern. Avui és Feijóo qui ve a Barcelona, és el convidat aquest matí a les jornades del Cercle i hi ha moltíssima expectació pel que s'espera que augmenti la pressió a Junts i al PNB perquè l'ajudin a fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa amb el que s'ha batejat com una moció de censura instrumental, és a dir, votar-lo a ell amb el compromís que immediatament després convocarà eleccions. Mentrestant, la Unió Europea segueix el compàs dels que atien la por a l'immigrant, blindant més encara la política de fronteres tancades, i sobre la guerra, la relació entre Trump i Netanyahu no passa pel seu millor moment. El president dels Estats Units està intentant lligar curt al primer ministre d'Israel, que està absolutament desencadenat amb els seus atacs al Líban, però no se n'acaba de sortir d'una altra manera, això. Avui, que comença la Patum i que en el terreny esportiu destaca el retorn d'un mite del tennis, de Serena Williams, que torna a competir als seus 44 anys. Us ho expliquem, tot això i molt més des d'ara i fins les 11, però abans, Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Què ens depara el dia?
5: Ens depara xafogó, tempestes fortes durant la tarda al nord de Catalunya i també durant la tarda vent. De fet, aquesta matinada han caigut gotellades per diferents punts de Catalunya, poca cosa, prou feina ha arribat a Mollal Terra, també a diferents punts de la ciutat de Barcelona. No ha estat res destacable, però sí que és un indici del canvi de temps que aquesta tarda comportarà aquestes tempestes, que sobretot al Pirineu de Girona tindran caràcter violent. Ara ho detallarem. D'entrada, ara mateix, com els darrers matins, la temperatura dona lloc a una ambient agradable, fresc a l'interior i als Pirineus. Tenim 21 graus de mitjana a Barcelona, 20 a Tarragona, 18 a Lleida, també a Girona. Però el sol escalfarà gran part del matí i del migdia. Hi haurà alguns núvols, però en general sol i temperatura pujant a valors semblants a ahir, de 25 a 30 graus a la major part de Catalunya, superant els 30 al sud de Lleida i a les comarques de Tarragona. I a partir del migdia, primeres tempestes al Pirineu, sobretot el de Girona, i especial atenció entre el Ripollès i la Garrotxa, sobretot l'Alta Garrotxa, ja que aquí la tempesta, les tempestes podran acumular quantitats de 50 a 100 litres per metre quadrat i en poca estona. Una mica el que va passant darrerament, que després de les temperatures altes sí que venen tempestes, però venen amb molta més possibilitat de que caigui molta aigua. Així, doncs, atenció sobretot a aquestes dues comarques, però al llarg de la tarda aquestes tempestes s'aniran desplaçant per tot l'Empordà, arribaran fins al Pla de l'Estany, al Gironès, i a les comarques del sud de Girona ja arribaran desfetes. A les de Barcelona també tindrem alguna tempesta descarregant amb força, sobretot a Osona, i més aïllades al Prepirineu de Lleida. A la major part de Catalunya, com a molt durant la tarda, quatre gotes, i temperatures màximes que, com em dèiem, seran semblants a les d'ahir, però ja en descarreguin aquests xàfecs, la temperatura caurà en picat. A més, durant la tarda, el vent bufarà moderat i això farà que augmenti en general la sensació d'ambient fresc ja avançada la tarda.
3: Carbó, gràcies. Fins ara.
5: Fins ara.
6: ¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
7: ¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
8: ¿Yo qué ofrezco? Decencia y elección.
9: Efectivamente, pues unas elecciones podrían ser una solución también a este tema.
10: Tenemos ganas de saber también qué pasó, si somos los principales interesados. No le tenemos miedo. Y cuando sepamos qué es lo que hay, entonces el Partido Socialista actuará.
11: Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero.
12: Els preus no baixen, sinó que els preus pugen, perquè el valor metro quadrat el 2024

0: Daddy. I know you're watching. Thanks, Mom. I wouldn't be Serena if it wasn't Venus, so thank you, Venus.
1: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: Passen 6 minuts de les 7 del matí. Avui, Alberto Núñez Feijóo desembarca a Barcelona per desplegar el seu ball de seducció. Guillem Favó, bon dia.
3: Hola, bon dia, Marina.
2: I ja sabem què hi farà aquí. Redoblar la pressió a Junts perquè faci impossible la moció de censura contra Pedro Sánchez. Ho farà davant l'empresariat català, i això no és menor.
3: Aquest matí, a 3:15, el líder del PP intervindrà a les jornades anuals del Cercle d'Economia. La via dels empresaris, que tenen influència sobre els postconvergents, és una altra manera de collar-los. El PP necessita de Junts i del PNB, i els nacionalistes bascos ahir van rebutjar l'última oferta de Feijóo.
2: Nacionalistes bascos, que és important ressenyar, que governen amb el Partit Socialista a Euskadi. Per tant, és difícil que puguin avenir-se a una operació així. Feijóo ha obert a Junts i al PNB una moció que doni pas a un govern sense Vox y que inmediatamente después convoque elecciones.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
3: Va fer aquest plantejament ahir en una entrevista a Telecinco, en la qual va dir que hi ha 184 diputats que demanen eleccions anticipades i compta en aquesta suma Junts i el PNB, els quals demana que siguin coherents abans de convocar les eleccions. Diu Feijóo que podria netejar les institucions.
2: De moment, Junts guarda silenci després que la setmana passada, perquè sí que han anat parlant fins ara, han criticat que el PP els vulgui posar en aquesta tessitura de precipitar al final de la legislatura. Xavier Balló.
5: L'executiva de Junts s'ha reunit aquest dilluns a la tarda amb el nou oferiment de Feijóo sobre la taula. El partit ha anat mantenint fins ara que no se sumaria una moció contra Sánchez per donar el poder al PP, però la contundència sobre aquest missatge ha anat variant segons el moment. De fet, el primer en verbalitzar la idea d'una moció instrumental per convocar eleccions va ser el vicepresident del partit, Antoni Castellà, ja fa més de 7 mesos avisant que aquesta hipòtesi només era plantejable sense que Feijóo entrés en l'equació com a candidat. La setmana passada el partit insistia que la moció no estava sobre la taula, però que en tot cas la responsabilitat d'impulsar-la era dels populars. Ara Feijóo diu que està disposat a trobar una solució, però hauria de vèncer dues fortes resistències a Junts per sumar-se a l'operació. D'una banda, el possible cost d'una aliança que també implicaria Vox a un any de les municipals, i de l'altra, el risc que qualsevol maniobra pugui retardar encara més la resolució als tribunals sobre l'amnistia Puigdemont.
2: Doncs caldrà veure com s'hi posen els empresaris catalans. Fa uns dies era aquí el president de Foment i ens deia que ell no volia pressionar en aquest sentit, però que òbviament un govern sense pressupostos, home, és difícil que pugui seguir governant. Qui ja ha demanat eleccions anticipades sí que és Antonio Garamendi, de la COE.
6: Pues yo creo que los grupos políticos se lo tienen que hacer mirar y tienen que plantear qué es lo que hay que hacer. Y bueno, efectivamente, pues unas elecciones podrían ser una solución también a este tema.
2: I després tenim José María Aznar una altra vegada, que demana als espanyols que s'activin i que propiciïn un canvi de govern.
7: De estos mequetrefes que dicen por algún sitio que vamos a crear ahora una república confederal, a cualquier de estos mentecatos que están ocupando algún cargo público en este momento.
2: Mentecatos, els diu. Des dels socialistes diuen que estan tranquils.
3: Perquè veuen improbable que Junts i el PNB deixin arrossegar-se pel Partit Popular. Lluïsa Moret, portaveu dels socialistes catalans, els adverteix que es tracta d'un parany.
8: Ens sembla el més inadequat per Catalunya, però si algú cau en aquesta trampa, ho haurà d'explicar.
3: Ahir a Madrid, Pedro Sánchez va reunir l'executiva de la formació i va instar els seus a suportar la pressió malgrat el linxament polític, i això és textual. La portaveu Montse Mínguez va reiterar els seus dubtes amb les investigacions que encerclen els socialistes.
2: I per si de cas, Esquerra Republicana engegarà la maquinària per si s'acaben avançant les eleccions, i l'elefant a l'habitació és Gabriel Rufián, que ha posat condicions al partit. Laura Pons.
9: Sí, Gabriel Rufián s'ha postulat per liderar el front d'Esquerres, una fórmula però que Junqueras no compra, i això genera tensions. La direcció del partit manté que el vol de candidat.
10: I, evidentment, amb Gabriel Rufián al capdavant, si ell vol, perquè és un dels nostres millors actius.
9: Fonts properes a Rufián asseguren que si ha de tornar a encapçalar la llista a Madrid, Rufián vol posar bàsicament dues condicions. Primera, tenir més incidència orgànica dins del partit i no només ser un portaveu. I segona, comptar amb un equip còmode que hi tingui confiança, ja que ara mateix no hi ha sintonia dins del grup parlamentari a Madrid. Fonts de la direcció del partit, però, recorden que són les assemblees assemblees territorials les que voten els candidats de cada demarcació i que després és la direcció qui acaba ordenant i fent la llista de la candidatura.
2: Us dèiem, Feijó aterra avui al Cercle d'Economia. Ahir el va inaugurar el president Salvador Illa, allà va treure pit de la seva gestió, però se'n va endur alguna estirada d'orelles.
11: En aquests moments a Catalunya estem mobilitzant la inversió pública més important dels darrers anys en matèria d'infraestructures, més de 20.000 milions d'euros. Però volem accelerar encara més, fent 5 anys el que en altres moments haguéssim fet en 10 anys.
3: Illa va quantificar en 3.000 milions d'euros la inversió prevista per accelerar la construcció d'infraestructures claus per a Catalunya. Des del Cercle li van retreure el topall de preus del lloguer perquè asseguren frenar l'oferta de pisos.
2: 7 i 11, obrim finestra al món. Donald Trump es veu obligat a parar-li els peus a Benjamin Netanyahu. Fixeu-vos en això, eh? Obligat a parar-li els peus perquè se li estan anant de les mans davant l'amenaça de l'Iran.
3: Tots són vasos comunicants. Washington assegura que ha evitat una operació israeliana contra Beirut, una ofensiva, vaja. Israel havia premut l'accelerador en la seva ofensiva al sud del Líban i ahir l'Iran va amenaçar d'aixecar-se de la taula de negociació amb els Estats Units si no se li paraven els peus al govern israelià.
2: No obstant això, Israel sosté que continuaran amb els seus atacs al Líban.
12: We had no choice. To enter Lebanon.
3: L'ambaixador israelià davant de les Nacions Unides ha dit que no els quedava una altra opció que atacar-los. El salconduit per fer-hi avançar les tropes és una suposada guerra contra els milicians de Hezbollah. La incursió israeliana, doncs, veiem com fa perillar les negociacions per l'alto el foc entre Washington i Teheran.
2: Clar, és important això, eh? Perquè recordeu que en el seu moment, ara fa uns mesos, quan va marxar un dels assessors de Donald Trump en aquesta guerra, va dir, és que hem anat aquí, hem anat a la guerra amb l'Iran perquè qui ha pressionat és Israel. En realitat era el gran instigador de tot això. Això mentre la Unió Europea ha avalat de portar migrants a camps situats fora de territori comunitari, és a dir, a l'estil Giorgia Meloni, l'Eurocambra i el Consell Europeu acaben de donar llum verda en aquest reglament. Corresponsal a Brussel·les, Enrique García Pozo, bon dia.
13: Buenos días. Actualmente se ejecutan en torno al 28% de las órdenes de expulsión en el bloque comunitario. Es un porcentaje que la Comisión quiere cambiar con este reglamento que defiende el Partido Popular y los grupos de extrema derecha y que sienta las bases jurídicas que permite la creación de los llamados centros de retorno en terceros países extracomunitarios, aunque las personas que sean expulsadas no tengan ninguna relación con ese país. El reglamento exige que exista un acuerdo bilateral y que ese país garantice el cumplimiento de los derechos humanos. Y es novedad que podrán ser enviadas a estos centros las familias con menores de edad. Se podrán enviar allí a niños junto a sus padres. Solo los menores no acompañados quedarían exentos de ser deportados a estos centros. Un reglamento que agiliza las deportaciones a cambio, denuncia a los grupos de la izquierda o de derechos humanos, de criminalizar o vulnerar los derechos de las personas en situación irregular.
2: Notícia, que us avancem a ser Catalunya. Hem fet números. I a Barcelona cada vegada s'hi viu en pisos més petits. Hi ha inversors que trossegen blocs sencers per fer més habitatges a cada planta i a finals d'any el 15% dels nous contractes de lloguer eren ja pisos de menys de 45 metres quadrats. Ens ho explica el Ferran Dalmau.
14: Ha passat, per exemple, al bloc on viu l'Ivan, al Poblenou de Barcelona, on un inversor està agafant els dos pisos que hi havia a cada planta i els està reformant per convertir-los en tres.
15: La meva planta estic bloquejant, no? Perquè, clar, no poden trossejar el meu pis encara, perquè com estic aquí visquint, però totes les plantes estan acabades, excepte la meva.
14: A la seva planta, l'inversor ja ha construït la porta del que serà el tercer pis. Està esperant a poder-lo fer fora per convertir dos pisos de 80 metres en tres de prop de 50, reformats, i per tant, els llogarà més cars i tot.
15: He pogut parlar amb una de les veïnes i estan pagant 1.700. Jo estic pagant 730.
14: Ara l'Ivan està esperant que el desnonin, tot i que ell continua pagant, perquè el volen fer fora tant sí com no per treure-li més rendibilitat al seu pis.
2: Clar, i aquí què passa? Que els preus estan topats, per tant no pugen els lloguers, però si els pisos cada vegada són més petits vol dir que el metre quadrat en realitat s'està encarint. I aquí els promotors hi posen arguments, eh? Diuen que no és per fer-se més rics, sinó que el motiu és que cada vegada hi ha famílies més petites, famílies més monoparentals o directament sense fills, Ferran.
14: I assenyalen que la ràtio de persones per pis ha baixat de 2,9 persones a 2,1. Davant d'aquesta realitat, amb famílies més petites, asseguren que ja no fan falta tants metres quadrats com abans. Aquesta és l'explicació que donen al per què ara s'assignen més contractes de pisos menors de 45 metres.
2: La pregunta aquí és què va ser abans, si l'ou o la gallina. A 3:15 en parlarem amb el portaveu del sindicat de llogateres. Ara són les 7:15. L'excomissari Villarejo canvia la versió i ara diu que Mariano Rajoy va enganyar tothom amb la Kitchen.
16: Tengo la impresión de que tanto el señor ministro, el exministro, bueno, el señor secretario de Estado, como el resto de los que están aquí imputados, fueron todos engañados por el genio del señor Rajoy, que lo resuelve todo con Cardú.
3: Ja no sabem, un cardú amb el whisky, deia el comissari Villarejo, l'excomissari. Vaja, no sabem si aquí estava parlant amb una certa ironia.
2: Home, el cardú, clar, és el que es va prendre mentre s'estava debatent la moció de censura de fa 8 anys. Al Congrés, ell era en un restaurant, teníem el bolso de la Soraya Sáenz de Santa Maria en un escó.
3: A l'hemicicle, efectivament, una imatge que no hem pogut esforrar.
2: I diuen que estava prenent whisky.
3: En el judici de la Kitchen, Villarejo va dir ahir que creu que Rajoy es va aprofitar d'una operació correcta de la policia per protegir-se dels documents comprometedors pel partit i que posseia Luis Bárcenas.
2: L'altre judici en marxa, ho sabeu, és el del germà de Pedro Sánchez. Els primers testimonis neutralitzen diverses acusacions contra ell.
3: L'autor del correu en què s'al·ludia a l'hermanísimo admet que era un rumor i diversos funcionaris han defensat la legalitat del procés pel qual David Sánchez va ser contractat a la Diputació de Badajoz. S'investiga si va ser una feina, ha dit.
2: S'ha obert expedient a la gent de la Policia Nacional que va agredir per l'esquena una professora en vaga a València.
3: Fons de la delegació del govern han informat que el cos nacional de policia ha obert aquest expedient disciplinari i que la dona afectada, una mestra jubilada

0: íntegrament en castellà.
1: Sí, així consta el guió litúrgic del viatge publicat aquest dilluns pel Vaticà. El català ha quedat reduït a algunes parts de la missa. El 2010, aleshores, Papa Benet XVI va fer un terç de l'ofici a la Sagrada Família en català i la resta en castellà i llatí a parts iguals. Carles Puigdemont ha escrit a X que és un insult a tot un país i la memòria d'Antoni Gaudí.
0: Els Mossos apunten que el tiroteig a Badalona, en què una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala perduda, està relacionat amb el tràfic de drogues.
1: La policia catalana assegura que estan ben encaminats per detenir els autors mentre la Manu es recupera a l'hospital sense que la seva vida corri perill.
0: I avui sabem que els immigrants van menys als centres d'atenció primària, però es visiten més a urgències, i això té una explicació.
1: Els migrants que viuen a Espanya van menys sovint al metge, amb menys freqüència, tenen menys malalties cròniques i fan un consum més baix de medicaments que els nascuts aquí, segons un informe del Ministeri de Sanitat. Sovint, sobretot des de l'ultradreta, afirmen tot el contrari. Conclou aquest informe que les persones d'origen estranger de mitjana utilitzen menys recursos sanitaris que els autòctons i contribueixen de forma pràcticament equiparable al sosteniment econòmic del sistema.
0: Temps pels esports. Arnau Montserrat, bon dia.
2: Bon dia, Marina.
0: El candidat a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, l'altre, no, Florentino, ha passat pels micròfons del Larguero aquesta passada nit.
2: On ha desvetllat, per exemple, el nom del que seria el seu director esportiu, una i agenda del Real Madrid.
3: Si yo soy presidente del Real Madrid, don Raúl González Blanco será el director deportivo del Real Madrid. Y cuanto más lo he conocido, creo que es la persona correcta para liderar de lejos un proyecto deportivo como lo que viene al Real Madrid.
2: Amb aquest don Raúl.
0: Raúl, González.
2: Riquelme també ha confirmat que Rodri, jugador del Manchester City, és un dels dos jugadors que té aparaulats per fitxar si és president.
3: M'encanta un jugador com Rodri para el Real Madrid. Lleva los valores, la profesionalidad, la competitividad. Fue balón de oro, madrileño, capitán de la selección española. Si soy presidente del Real Madrid, un jugador com Rodri jugarà en Real Madrid.
2: L'altre nom el diran el que queda de setmana abans de les eleccions.
0: Que està molt bé parlar de jugadors, però aquí la clau és i l'entrenador, què?
2: Doncs diu que Mikel Arteta és un gran tècnic, però que n'hi ha més i descarta a José Mourinho.
3: Bueno, yo creo que es un gran entrenador, pero tuvo su momento en el Real Madrid y ahora mismo creo que el Real Madrid necesita un proyecto de corto plazo, de medio y largo, de corto porque el Real Madrid...
2: A més, diu que es presenta per frenar la venda del club i que li sorprenen les formes d'un Florentino Pérez que ha agafat l'estil Laporta, ha tornat a penjar una altra lona a Madrid, ara una on recorda els grans fitxatges que ha fet durant el seu mandat.
0: Que escolteu, acabada la Lliga, el gran serial d'aquests dies, i sembla que anirà per llarg, que és el del fitxatge, el de si el Barça acabarà fitxant o no el jugador de l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Hi ha hagut batussa, per això, dialèctica, i l'últim és que el president del club matalasser, Enrique Cerezo, ha negat una altra vegada que tingui cap intenció de traspassar-lo. Joan Tejedor, bon dia.
4: Bon dia. Cerezo és contundent a l'hora de deixar clar que el davanter argentí Julián Álvarez té un contracte que el lliga amb l'Atlético per les properes temporades.
5: Julián, pues te lo digo y te lo explico. Yo lo que siempre digo, Julián, es un jugador de l'Atlético Madrid, no solamente por esta temporada que ha pasado, sino también por otras muchas.
4: El club madrileny es nega a obrir negociació amb el Barça i encara menys accepta l'oferta que el club blaugrana va presentar divendres pel valor d'uns 100 milions d'euros, segons confirmen a Ser Catalunya fonts properes a l'operació. L'equip madrileny està en camp banda mantenir qualsevol conversa que no situï el preu de sortida pel traspàs de Julián en un mínim de 150 milions.
0: I notícia rellevant en el món dels esports, i és que Serena Williams, un mite, una llegenda, torna al tennis professional amb 44 anys.
2: Gairebé 4 anys després de la seva última aparició oficial al US Open del 2022.
6: Se queda en la red. Senyores, senyores...
2: Aquest va ser el seu últim punt abans de retirar-se. Tornarà a competir al torneig de Queen's Club a Londres del 8 al 14 de juny. El seu retorn inicial serà en la modalitat de dobles, formant parella amb la jove canadenca Victoria Mvoko. L'estatunidenca, guanyadora de 23 títols de Grand Slam, també compta amb 73 títols individuals i 319 setmanes com a número 1 del món. També ha estat mare dues vegades en aquest espai. La seva participació al Queen's Club alimenta les especulacions sobre una possible presència a Wimbledon, on va conquerir 7 Grand Slams.
0: Clar que sí, home, que mai no és tard. L'Espanyol ha presentat la campanya d'abonaments per la propera temporada.
7: I quants equips de futbol hi ha a Barcelona, papa?
8: Barcelona, un munt, el Júpiter, l'Horta...
2: Pràcticament mantenint preus, pugen només l'IPC anual, un 2,9%. Això sí, han detectat que un 21% dels abonats no van al camp.
0: Sergio Ramos nega haver enganyat els accionistes del Sevilla en el procés de compra del club.
2: Que de moment segueix estancat.
9: Podría salir aquí a decir barbaridades, pero nosotros el único objetivo que tenemos es cerrar la transacción.
2: ¿Cuándo? Ho va dir en una roda de premsa on va explicar detalladament les ofertes que ha presentat. Els accionistes deien que havia canviat xifres a última hora,
10: segueix, però Ramos amb la intenció de comprar el Sevilla.
0: En bàsquet, el Barça debut avui als play-offs de la Lliga.
10: Visita la pista de l'UCAM Múrcia en el primer partit de la sèrie, serà a les 7 de la tarda. Debut també el Madrid... Debuta

0: El Madrid a les 9 de la nit rep la Laguna Tenerife.
1: Joder, juga avui als quarts de final de Roland Garros.
0: No, abans de la 1 del migdia contra Zverev, número 3 del món a la pista, Philippe Chatrier. Avui també Mensik Fonseca.
1: I en futbol sala, el Barça a semis.
0: Es van imposar 4-6 a Valdepeñas per superar la primera ronda dels play-offs per la Lliga i en hoquei l'Igualada li roba el factor pista al Barça a les semifinals, 1-3 ahir al Palau, 1-1 a la sèrie.
1: I avui la firma a l'actualitat ens la posa el periodista i escriptor Manuel Javois.
2: Lo más decepcionante de la casita de Bad Bunny es que contradice el imaginario que ha cultivado, el imaginario de una cultura popular, caribeña, desobediente, menos preocupada por la corrección estética que por la intensidad, que por el ritmo. Si la casita quiere representar fiesta, deseo y comunidad, resulta un poco mezquino llenarla con el mismo patrón de siempre, el de la juventud, la delgadez, en fin, la belleza canónica, reconocible, fotogénica. Un buen scout, tiene scouts por el concierto, eligiendo a gente. Un buen scout debería mirar mejor, no mirar menos. Debería encontrar cuerpos, edades, estilos y presencias que amplíen el pretendido relato de ese concierto. Pero aquí parece funcionar como un algoritmo humano. Detecta lo vendible, detecta lo viralizable, detecta lo que ya encaja. Y así una idea bonita, que es la de subir el público a una casa, termina reproduciendo la puerta de una discoteca.
1: 7 i gairebé 24 minuts. Roger Tugas, periodista expert en dades, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia, Marina, com estàs?
1: Doncs bé, avui parlem de dormir o de com dormir millor i resulta que tenir zones verdes al voltant de casa hi ajuda, segons una comparativa entre tres ciutats, això, més hores dormim i millor quantitat i qualitat del son.
3: Sí, hi ha diversos estudis que han analitzat aquesta qüestió, no? I han arribat a la conclusió, efectivament, que tenir més espai verd al voltant de casa fa que la gent, en general, doncs, pateixi menys son insuficient. Tot i això, hi ha hagut un estudi recent, bastant complet, que arriba a la conclusió que no tota zona verda té el mateix efecte en la qualitat del son, no? Per entendre'n, son insuficient es calcula que és dormir menys de 6 hores al dia. No sé, Marina, tu com ho portes, això?
1: Següent pregunta. menys de 6,
3: petit, en sí. Alguna etapa de la vida, diguem, és un problema que va més enllà del cansament del dia següent, perquè al final s'acumula, no? I per tant, doncs, tot això s'ha estudiat més, s'ha estudiat bastant, a més és un problema que amb l'edat es va agreujant, sobretot també la gent amb rendes baixes ho pateix més. Doncs això, diversos estudis conclouen que tenir zones verdes al voltant doncs va bé, no? Però un estudi amb molts participants, concretament 40.000 a tres ciutats d'Austràlia, fet recentment, arriba, el que volia era mirar més enllà de les zones verdes, és a dir, de qualsevol tipus de vegetació, va diferenciar entre els arbres, la herba oberta, és a dir, la gespa, i sí, altre tipus de vegetació baixa, no?
1: Clar, com perquè no tot és el mateix, matolls, clar.
3: Sí, sí, sí.
1: Que dic que no tot és el mateix, espai verd és molt obert.
3: Exacte,
1: com a concepte.
3: Espai verd és moltes coses, no? I la conclusió és que allò que és realment efectiu per millorar la qualitat del son són els arbres. Ah. És a dir, els arbres alts, amb cobertura d'arbres, i que en realitat, doncs, el fet de tenir gespa o arbustos tampoc millora excessivament, no? En realitat no és significatiu.
1: I per què això dels arbres? Per què ajuden a dormir millor?
3: Doncs mira, hi ha diferents investigacions, també ho han mirat, i el que conclouen és que el fet de tenir arbres al voltant de casa millora la qualitat de l'aire, et dona més biodiversitat a l'entorn, paisatges sonors naturals, no? El fet de tenir, suposo, ocells cantant al voltant, doncs també ajuda a relaxar-te.
1: No sé si ajuda, que a vegades depèn de l'hora del dia, de la nit, vaja, que es posin a cantar, no sé si ajuda.
3: Sí, segurament no és el soroll, però que més pitjor per tal de dormir, ja. No? Sobretot els que vivim a ciutat, però en tot cas sí que relaxa, no? I a més, en general són entorns més tranquils. I de fet, fins i tot, diversos experiments arriben a la conclusió que el fet de tenir zones verdes i en concret arbres, no? Doncs redueix l'estrès i fins i tot millora la protecció de la salut mental de la ciutadania.
1: Això també, ajuda a la salut mental?
3: Sí. També hi ha estudis que ho han analitzat. A Suècia, per exemple, on estudiem 100.000 participants, van arribar a la conclusió que tenir espais verds a una distància entre 50 i 500 metres de casa reduïa el consum d'antidepressius. És a dir, les persones que ho tenien, van analitzar-ho, no? Les persones amb espais verds al voltant prenen menys antidepressius. I com més proper, encara l'efecte és més fort. I després hi ha hagut altres estudis que ho han analitzat amb altres variables, fins i tot l'enquesta, no? Preguntant cadascú a nivell de salut mental com està, doncs la gent que tenia espais verds al voltant deia que estava millor. I a Finlàndia també un altre estudi va trobar que aquelles persones amb menys de, o sigui, amb zones verdes a menys de 100 metres de casa,
1: sí,
3: tenien menys risc de patir depressió que les que no tenien zones verdes al voltant. Per tant, doncs, els beneficis són múltiples.
1: Vaja, i tornant a com començàvem, al final el son no només és la quantitat d'hores que tu estàs al llit, sinó la qualitat del dormir, importantíssim. I em quedo amb el que deies, que com a mínim 6, no? Que ho dic perquè la idea acostuma a ser, has de dormir 8 hores, però tu dius que a partir de 6 ja més o menys, segons els estudis, la cosa rutlla mínimament bé.
3: Clar, o sigui, com més dormis, 8, 9 hores, diuen que és fantàstic. Jo crec que en el món modern i en segons quines feines és un objectiu bastant impossible, però sí que menys de 6 hores és el que seria son insuficient i comença a ser problemàtic a curt, mitjà i llarg termini.
1: La línia vermella.
3: Sí. Hauríem d'intentar no baixar aquell llindar.
1: Vinga, Roger Tugas, periodista expert en dades, gràcies.
3: Vinga, moltes gràcies.
1: Que vagi bé, adéu. I arribarem a 8:15 amb la reina del mando. Que avui posa el focus en el més nou de Carles Porta, que, novament, té molt bones crítiques. Cristina García, bon dia.
4: Bon dia, noi. Sí, Carles Porta es passa el joc a Disney Plus amb Abandonados, un viatge més enllà del true crime. Es tracta d'una sèrie documental de 4 capítols explicant un cas oblidat. La història de 3 nens que van ser abandonats fa més de 40 anys i ningú mai a la vida els va reclamar.
5: El día 22 de abril de 1984, mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia por un hombre llamado Denis.
6: Han pasado 40 años.
5: Ahora quiero saber quiénes son nuestros padres y por qué nos abandonaron.
4: Estaven sols, sense cap adult, que els supervisés o els acompanyés. Van passar hores enfront dels trens mentre jugaven, aliens a la realitat del que estava passant. Els germans, ja grans, és clar, Elvira, Ramon i Ricard, es posen davant de les càmeres per compartir amb el públic els seus sentiments més profuns, diverses dècades després que els seus pares renunciessin a ells. Què va passar? Quina història s'amaga darrere?
7: També recuerdo tener una pistola real.
8: Es muy fuerte.
9: Todo nos hizo pensar que quizás formaban parte de una familia de delincuentes.
4: Abandonados permet als espectadors acompanyar els germans Moral en un viatge en el qual al principi tots són incògnites per descobrir qui són realment. Amb Carles Porta com a productor i la nostra estimada Ana Ponsí com guionista, Abandonados val molt la pena i passa volant. Teniu els 4 episodis a Disney+.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Són 7:45 del matí. Actualitzem la informació de servei. Seguirà fent calor avui, no tanta com la setmana passada, però vigileu, perquè en segons quins punts de Catalunya us tocarà agafar el paraigües, o potser ni això, perquè caurà tanta aigua que no us farà ni servei. Jordi Carbó, bon dia.
2: Bon dia. Una jornada més farà sol i calor, però a la tarda en tempestes, sobretot al nord de Catalunya. Ara tenim 21 graus de mitjana a Barcelona, 20 a Tarragona, 18 a Lleida i Girona. Les màximes es mouran entre els 25 i 30 graus, al migdia farà calor, sobretot al sud de Lleida i a les comarques de Tarragona, on durant la tarda passarem dels 30 graus. També a la tarda, vent moderat en el conjunt de Catalunya i amb tempestes al Pirineu, sobretot al més oriental, i arribaran fins l'interior de Girona. Entre el Ripollès i la Garrotxa s'acumularan de 50 a 100 litres per metre quadrat.
1: I pel que fa a la mobilitat, sapigueu que tenim problemes a Rodalies. Els trens de l'R3 comencen i acaben el recorregut a l'estació de Figaró. Els viatgers que no tinguin com a destinació Sant Martí de Centelles o Figaró, es recomana fer transbord a l'estació de Centelles. Expliquen des de Rodalies que això és conseqüència d'actes vandàlics a l'estació de la Garriga. Per tant, tingueu en compte si agafeu l'R3. Hi ha problemes ara mateix. I a les carreteres, quina és la situació ara mateix? Ferran Aràndiga, bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts, destacant que durant aquesta matinada hem tingut un accident a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, que ens deixa només un carril de circulació obert, tot i que ara, a hores d'ara, en sentit nord, ja tenim la retirada d'aquest vehicle activa. Per altra banda, també tenim retencions habituals que a poc agafen més intensitat als voltants de Barcelona. Destaquem tant el vessant del Nus de la Trinitat, amb afectacions de les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat, també al Vallès, on es destaca la AP7 amb cues des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà, en direcció Tarragona, i també el Llobregat amb lentitud per la A2 i la B23. Això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
4: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
5: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
6: Cap Roig Festival presenta Rick Astley, Anastasia, Antonio Orozco, Víctor Manuel, Pablo López, Rosario, Balú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
7: A Puerta de Alcalá.
6: Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caprojfestival.com. Cap Roig Festival. L'has de viure.
8: ¿Cansado todo el día? Ven a la tienda Home y descubre colchones con 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentos increíbles y envío gratis. Estamos en Vilanova y la Geltrú, en el centro comercial Valentí Village. Más información en latiendahome.com.
9: ¿Necesitas comprar un coche? Ven a Mundiauto. Disponemos de más de 600 vehículos a precios excepcionales. Mundiauto, tu centro comercial del automóvil en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
10: Ortopèdia Premium és molt més que una botiga. És el teu centre de mobilitat. La més gran de Catalunya amb cadires de rodes manuals i elèctriques, caminadors, escúters i llits articulats. Gaudeix d'assessorament personalitzat. Ortopèdia Premium. Ens trobaràs a l'Eixample i a Sant Adrià.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Són les 7:34 minuts, és moment de repassar l'agenda informativa del dia. Laura Estrada, Miquel Giol, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Alberto Núñez Feijóo es reuneix avui amb el Cercle d'Empresaris Catalans en plena lluita perquè Junts doni suport a una moció de censura contra Pedro Sánchez. El líder del PP proposa una moció instrumental que només serviria per convocar eleccions.
2: De moment hi ha hagut silenci a les files de Puigdemont, però avui l'hauran de trencar davant l'intent de persuasió que farà Feijóo a l'empresariat. Algunes veus de Junts es mostren disposades a estudiar la mesura per pressionar el govern, però la versió oficial és que rebutgen compartir aquesta moció amb Vox.
3: Avui els professors de les escoles i els instituts del Barcelona es fan vaga, tot i que els principals sindicats se n'han despenjat, n'hi ha d'altres que la mantenen activa. Mentrestant, continua en marxa la consulta sobre el preacord del departament. Ja han votat més del 18% dels docents.
2: Al País Valencià els professors ja porten 4 setmanes de vaga i fa gairebé un mes que els alumnes no tenen classe normal. Un grup de professors ha decidit acampar a la plaça de la Verge, al centre de la ciutat. Després de l'agressió d'un policia a una manifestant, els sindicats han convocat per avui manifestacions a les tres capitals de província.
3: Unes manifestacions que afectaran a l'inici de la selectivitat, que avui comença a totes les comunitats autònomes, a excepció de Catalunya i Castella-La Manxa. Madrid va ser la primera en començar ahir en una edició en què pràcticament totes les autonomies han posat en marxa detectors de freqüència per impedir que es pugui copiar a través de dispositius digitals.
2: Donald Trump pressiona Benjamin Netanyahu perquè posi fi als atacs al Líban. És una de les línies vermelles per arribar a un acord de pau a l'Iran. Tot i això, Israel manté que continuarà atacant com a maniobra de defensa contra Hezbollah.
3: I Ucraïna es recupera d'una nova nit d'atacs massius per tot el país. Els bombardejos russos ja han deixat almenys 7 morts a diverses ciutats. Només a la capital, a Kiev, hi ha una vintena de ferits, mentre hi ha persones que continuen atrapades sota la runa.
2: Avui comença la setmana parlamentària a 2 dies perquè el projecte de pressupostos que han pactat Govern, Esquerra i els Comuns se sotmeti a un debat a la totalitat a la cambra.
3: Mentrestant, metges de més de 120 serveis d'una trentena d'hospitals públics i concertats s'han adherit a la campanya Ni un minut més per deixar de fer hores extra. Ho diu el Sindicat Metges de Catalunya, que promou aquesta iniciativa per pressionar el Govern i negociar les seves demandes.
2: Avui també sabrem les dades de l'atur i afiliacions del mes de maig després que a l'abril l'atur caigués en gairebé 9.000 persones a Catalunya. Les previsions per aquest mes són bones amb l'arribada de l'estiu.
3: I avui comença la Patum. Comença la festa que probablement més berguedans esperen, amb 600 anys d'història i 100 patrimoni de la humanitat. Avui dona el tret de sortida amb la Patum de la Llar, dissenyada per ser accessible a tothom, però dedicada i feta per a persones amb diversitat funcional.
1: I fa uns dies explicàvem que ara resulta que s'han popularitzat el que es coneix com les trenes de la Patum, que són les antigues trenes de boxejadora, ara les han rebatejat perquè, clar, anar-te'n allà a saltar i a ballar, diuen que és millor si vas amb el cabell ben amarrat, sobretot si no passes per la dutxa.
3: Exacte.
1: En algun moment. Va, agafem els diaris. Feijóo, Sánchez i Donald Trump, els tres noms del dia, una altra vegada protagonistes de l'actualitat.
2: Feijóo tirarà la moció de censura a Catalunya, el líder del PP apretarà Junts a través dels empresaris catalans a la trobada amb el Cercle d'Economia. No us conformeu amb el bloqueig, és el missatge que han traslladat fonts del partit al diari El Mundo. Ens referim a aquesta moció instrumental amb la que voldria avançar eleccions. Expliquen El Mundo que l'elit econòmica catalana cada cop és més crítica amb la política del PSOE. De fet, la mateixa opinió al diari també empeny anar cap aquí. Escriu Lucía Méndez, potser s'ha de deixar de menjar crispetes, potser el PP hauria de considerar una moció de censura per obligació moral.
4: 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas.
2: El diari ara llegim, Feijóo ofereix a Junts i al PNB un govern sense Vox per anar a les urnes. Nacionalistes catalans i bascos volen eleccions, però per ara no donen suport a una moció. El País, el PNB, rebutja la proposta de Feijóo.
1: Al País també Pedro Sánchez qüestiona davant la seva cúpula el tracte de la justícia al PSOE.
2: El líder dels socialistes sosté que les causes que afecten el seu partit es tracten de manera diferent. La portaveu denuncia una doble vara de mesura dels jutges i de la UCO.
1: I després tenim Donald Trump, us dèiem, és el principal titular a La Vanguardia. Intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran.
2: Defensa que ha aconseguit frenar Netanyahu, però aquest assegura que atacarà Beirut si persisteix l'ofensiva de Hezbollah. Al País llegim, Trump ordena a Israel detenir l'ofensiva al Líban per salvar la treva. A l'ara és la fotografia de portada.
1: Però hi ha altres assumptes a les portades. Per exemple, que els immigrants van menys al metge però visiten més les urgències dels hospitals.
2: És a la portada del diari Ara. Al País, la fotografia és per uns alumnes examinant-se la selectivitat, tot plegat per il·lustrar els nous mecanismes que s'han hagut d'inventar perquè no copiïn, com aquests instruments d'interceptació de freqüències. Jonathan Andic, també a la portada, perquè lliura una batalla alta al jurat, ha contractat ara un investigador privat per canviar el relat. Esquerra frena la intenció de Rufián de controlar la llista del Congrés. A La Vanguardia, l'Ozempic omple les clíniques de cirurgia cirurgia estètica i també que la visita del papa es cola als souvenirs, mentre que el periòdico, les oficines de coworking conquereixen el Passeig de Gràcia i que l'amic de Zapatero no té patrimoni que justifica les seves empreses. A Colòmbia...
5: La izquierda radical cuando pierda las elecciones va a querer quemar Colombia.
2: L'esquerra qüestiona el triomf de l'ultra de la Espriella. En parlen tots els diaris.
1: Vinga, i ara anem amb més articles d'opinió. Alerta davant l'augment de tirotejos.
2: A La Vanguardia, l'any passat es van comptabilitzar 93 tirotejos aquí, un 30% més que l'any anterior. Els nivells de violència són inferiors als dels altres països, però s'hi ha de posar remei.
1: Junts i el PNV incòmodes amb Sánchez, però també amb Feijó.
2: A l'Ara, el líder del PP no deixarà de presentar Bastó i Pastanaga als nacionalistes catalans i bascos perquè no hi té res a perdre. El seguirà incomodant, una agonia per Sánchez i els seus socis.
1: Bunkerització i victimisme.
2: Això el Mundo. El PSOE ha optat per l'aïllament en el pitjor moment de la seva història recent. La reacció és encara més greu quan el calendari judicial no para d'estrenyar el setge sobre el seu model de govern. Resulta especialment cridanera, diuen, l'absència de les breus crítiques en l'executiva nacional. De moment el missatge és, davant la corrupció, victimisme. Davant les explicacions, bunkerització.
1: Populisme i polarització.
2: Editorial del Periódico, la primera volta de les eleccions colombianes deixa un escenari més complex i potencialment més inestable del previst. Contra la majoria de pronòstics, de l'Espriella, el referent de la dreta radical, s'ha imposat amb el quasi 44% dels vots. Guanyi qui guanyi la segona volta, serà difícil construir espais d'acord.
1: I el País tria parlar d'educació, diuen desigualtat a les aules.
2: Cap alumne hauria de veure frustrat el seu futur perquè la desigualtat que arrossega de casa també es reprodueix a l'escola. S'agafen a l'últim informe PISA. Encara es perpetuen diferències en funció de la classe i d'on procedeix la criatura.
1: I altres notícies que busquen fer-se un lloc. Per exemple, que el govern central estudia per llongar les ajudes contra la crisi energètica.
2: L'IVA de la factura de l'electricitat i el gas va pujar ahir del 10 al 21% habitual a causa de l'abaratiment dels preus. Nosaltres, de fet, en vam parlar en aquest programa en Facua.
6: Nosotros siempre valoramos positivamente cada vez que este gobierno adopta la medida de recortar esos IVAs. Lo ha hecho ya en varias ocasiones a lo largo de las distintas legislaturas de Sánchez, pero lo cierto es que esto debería ser perenne.
2: Ara el govern estudia la continuïtat o adaptació de les mesures de suport per esmorteir l'impacte energètic de la guerra del l'Iran previst per el 30 de juny.
1: El Ministeri d'Hisenda convoca les comunitats autònomes per intentar tancar ja l'acord de finançament.
2: El ministre Arcadi Espanya vol aprovar la reforma abans que s'acabi l'any. El ministeri ha enviat una carta a les comunitats autònomes per abordar-ho i aviat, per tant, hi haurà un Consell de Política Fiscal i Financera que seria el pas previ a l'aprovació per part del Consell de Ministres.
1: I ahir ja us vam parlar d'aquestes imatges d'un policia a València empenyent una docent que es manifestava al carrer. Doncs bé, la novetat que recullen avui tots els diaris és que li han obert expedient a aquest agent.
2: Ella és una professora jubilada, el vídeo se la veu vestida de verd, el policia va per darrere, la fa caure, ella no s'ho espera i impacta de cara contra el terra. Té 68 anys, es va trencar el nas, ha presentat una denúncia.
1: I l'ANC i Òmnium es mobilitzaran pel Tour de França.
2: Les entitats van anunciar ahir una gran acció coordinada per fer visible la reivindicació independentista. Serà durant les tres primeres etapes del Tour, que passa per diversos municipis catalans. En parlen a l'Ara.
1: A les pàgines internacionals, l'esquerra colombiana qüestiona la victòria del candidat d'ultradreta.
2: Interessant el perfil que li fan al periòdico, l'outsider que presumeix de la mida dels seus genitals. 47 anys té, fa les salutacions militars, li agrada que li diguin el tigre i ha presentat un programa de mà dura. Però el diari també li fan perfil al seu rival, l'activista Iván Cepeda, de qui en diuen que té consciència crítica i que arribava com a favorit a les enquestes. Va néixer en una família comunista i va viure uns anys a l'Havana.
1: Les amenaces de Netanyahu provoquen un èxode massiu a Beirut.
2: Al país, l'exèrcit israelià obliga a fer fora els habitants dels suburbis xiïtes de la capital libanesa. Milers de persones se n'han escapat.
1: França busca respostes.
2: El periòdico, la violència durant els festejos per la victòria del PSG a la Champions, que va causar dos morts i un balanç de més de 890 detinguts, no és nova. Es repeteixen altres celebracions i esdeveniments. Autoritats i experts es pregunten quines són les raons. També el País en parlen. Els aldarulls fan més profunda la fractura social a França.
1: Els socis europeus avalen de portar migrants a camps situats a tercers països.
2: Llum verda a l'enduriment de la política migratòria. El Parlament, Comissió i Consell van arribar ahir a un acord que avala aquesta obertura de camps de deportació d'immigrants fora de les fronteres comunitàries, com els que Giorgia Meloni ha intentat crear sense èxit a Albània. Impulsats per l'auge dels partits d'extrema dreta, han trobat una recepta que hauria estat impensable fa només uns anys.
1: En blanc i negre per Hormuz.
2: A Històries del Món, la secció de La Vanguardia, expliquen avui que hi ha supermercats japonesos que empaqueten ara en blanc i negre per l'escassetat de nafta, que és el tint que dona color a les bosses de patates fregides, per exemple. Les més venudes al Japó són les Calbí i ara són en blanc i negre. Tot plegat és aquesta derivada, una derivada més del bloqueig d'Hormuz.
1: A la Vall d'Hebron han inaugurat un espai importantíssim, l'àrea d'oncohematologia infantil.
2: Un nou espai que ha estat finançat per diverses fundacions, que suposa una inversió de 7,4 milions en els propers mesos. De fet, en els últims mesos s'han fet 72 trasplantaments de mèdula òssia i s'han tractat més de 100 pacients. A la foto de portada del periòdico hi surt la Ainhoa, una nena d'11 anys, que és una d'aquestes pacients.
1: A La Vanguardia torna a obrir les pàgines de societat Losempic perquè es disparen les operacions estètica.
2: Els fàrmacs per aprimar s'estan creant un nou perfil de pacient. No s'operen per reduir el greix, sinó que ara la gent va a operar-se per reduir la pell que queda un cop s'han aprimat després de fer Ozempic. 9 de cada 10 cirurgians reconeixen que sí, que la seva activitat ara ha passat a ser corregir aquesta flacidesa de la pell.
1: La defensa de Jonathan Andic fa servir les manilles com a carta davant d'un possible judici amb jurat. Per què?
2: L'equip legal del fill del fundador de Mango esgrimeix que aquesta pena anticipada viola una directiva europea del 2016 i que vulnera la presumpció d'innocència. Al País, Andic ja té la seva vista posada sobre el jurat popular.
1: Les emocions dels mestres tenen efecte dominó a l'aula.
2: Ho diu una investigació de la Universitat de Munic. Quan els mestres gaudeixen, ofereixen una instrucció de més qualitat que augmenta la confiança dels estudiants. En canvi, quan el professor està enfadat, doncs està relacionat amb un ensenyament deficient i pitjors resultats, que crec que és extrapolable a totes les feines.
1: Sí,
2: això.
1: També. Però... sí, sí. I ha tancat una acadèmia informàtica i ha deixat atrapades desenes d'alumnes.
2: Sí, els Mossos investiguen una presumpta estafa després de la denúncia de diversos estudiants. La Generalitat inicia aquesta inspecció de l'empresa i diu aquesta empresa que farà un concurs de creditors. És l'acadèmia Cepi Base.
1: I no es podia saber. La visita del papa dispara la picaresca i el lloguer de balcons.
2: 500 euros per veure des d'un balcó a primera línia de la Sagrada Família la desfilada del papa. Anuncis com aquest, que apareixen ara en portals de compra-venda com Wallapop, alguns ofereixen fins i tot menjar, accés al lavabo. La visita del papa ha disparat activitats com aquestes, és el que llegim al periòdico.
1: Que, per cert, sobre el papa, avui a La Vanguardia dediquen un tema als souvenirs amb la seva imatge.
2: Clar, és que fixa't, eh? Des de balcons a souvenirs. Una tote bag, per exemple, amb la cara de Lleó 14 i la Sagrada Família de fons, tot de color. És la imatge que han triat el diari La Vanguardia per il·lustrar-ho. Comerços del sector que ara venen fundes de mòbil, imants, bufandes, tasses, figuretes, de tot.
1: Fixeu-vos-hi si passegeu per Barcelona, pel centre, per exemple, que ni anireu veient. Nosaltres avui a partir de les 9 fem un especial a una setmana just perquè arribi el papa, per veure com afectarà la mobilitat a Barcelona, quines pantalles gegants es posaran i a on, per analitzar què sabem i què no de com anirà aquesta visita. I més coses, l'app del Bizum ajorna el seu desplegament.
2: L'arribada d'aquesta opció de forma generalitzada anirà més lent del que es volia. El sistema va començar a posar-se en marxa, ho sabeu, el 18 de maig. Estava previst que també sortís l'app Bizum Pay, com quan pagues amb el Google Pay o amb l'Apple Pay, amb el mòbil, però sembla ser que s'han complicat les coses pels processos de certificació necessaris perquè es puguin integrar targetes.
1: I no sé si vosaltres havíeu fet servir les pàgines amarilles. Tu les havies fet servir alguna vegada?
2: Mira, les tenia a casa, però no les havia fet
1: servir. Ni que sigui per alçar una taula, una cosa així. Doncs les han comprat per 100 milions.
2: Sí, la firma espanyola de capital privat és qui les ha comprat, GPF Partners, que ha adquirit el 95% de les antigues pàgines amarilles.
1: I a les pàgines culturals. Una altra vegada encara. La casita de Bad Bunny i la polèmica per la selecció de dones que hi entraven.
2: Ho expliquen al País. Un grup d'homes s'encarrega de triar noies normatives, és a dir, ni grasses ni massa adultes, joves, molt joves, per acompanyar Bad Bunny a l'escenari. Algunes, com que ja ho saben, perquè han vist per TikTok que això passa, es vesteixen extremes perquè aquests homes les vegin abans i les facin passar. I aquesta és la contradicció que apunten alguns experts consultats pel diari. Com pot ser que Bad Bunny, l'home que feia legats en favor del pèl, el cos, de les corbes, ara estigui perpetrant en aquests cànons, fent pujar només noies joves i primes a la casita?
1: A La Vanguardia es fan ressò els premis Max, 3 estatuetes per la tercera fuga de la Victoria Spumberg.
7: Si Platón hubiera vivido en esta época...
2: Celebrats a Mèrida, els premis van coronar la tercera fuga de la dramaturga Victoria Spumberg com una de les grans triomfadores de la nit amb 3 guardions, entre els quals millor autoria teatral o millor elenc teatral. A més, també es va imposar altres produccions públiques, tot i que el premi a millor espectacle teatral va ser per 1936.
1: Ara us parlàvem del Bad Bunny. A molts els hi ha agafat això del FOMO, de Fear of Missing Something, no? De perdre's aquell concert, la sensació d'haver-hi de ser perquè sí... Però avui hi ha qui parla d'un altre concepte, que és el JOMO.
2: El JOMO, correcte. Això és en Juan Evaristo Valls Boix, és el filòsof. L'entrevisten avui al periòdico perquè acaba de publicar un assaig que precisament es diu així, JOMO. JOMO és la joia que sents quan et perds un esdeveniment perquè no et venia gens de gust. Llavors, en aquest llibre el que fa és explorar la reacció a l'esgotament i la pressió social per estar sempre connectat.
1: I això ho posem a cultura, però podríem haver posat esports. En Sofati comença la seva carrera com a cantant.
2: Obre una nova etapa fora del terreny de joc. El futbolista recent incorporat a la plantilla del Mónaco ahir va signar un acord amb la discogràfica Music Brokers i es veu que traurà tema, apunteu, 19 de juny, es titularà Sea Como Sea. Veurem com sona.
1: I qui són els protagonistes del dia, els semàfors verds i vermells dels diaris?
2: El periòdico Semàfor Vermell pel portaveu de Podem, Pablo Fernández, que han decidit des de la formació plantar el papa, verd per Albert Dalmau, conseller de la presidència, perquè es crearà aquest òrgan de com ha de ser el futur model integrat de prestacions. A La Vanguardia, semàfor verd per Andrea Fuentes, tècnica de natació artística, i vermell per Gustavo Petro, president de Colòmbia. A l'Ara, semàfor vermell per Netanyahu i verd per l'actriu Imma Colomer.
1: I els esportius... Ahir era Mundo Deportivo, avui toca l'esport, que entrevisten Luis de la Fuente.
8: Lamine Yamal té l'obsessió del Mundial, diu el seleccionador espanyol, tot i que assegura que de cap manera s'ha de carregar tota la responsabilitat sobre ell, tot i que saben que és excepcional.
1: Gordon, confidencial.
8: A Mundo Deportivo desgranen el nou fitxatge del Barça, expliquen que el nou crac blaugrana té inquietuds diverses com la boxa, els escacs o l'equitació, en les que s'implica molt. Diu que llegeix molt, sobretot sobre psicologia i esport, que és obsessiu amb els detalls i que vol ser el millor en tot.
1: El destí ideal de Xavi Hernández.
8: Avui a l'Ara parlen del futur de l'extècnic del Barça. Diuen que acumula 2 anys sense entrenar i que prioritza una selecció al futbol de clubs. Un dels projectes que més sedueixen a l'agarenc seria el de la selecció del Marroc i que després del Mundial, segons les propostes que tingui, tornaria a entrenar.
1: Pau a fam a la Sal d'Amèrica.
8: La portada de l'As per l'estrella del bàsquet nacional després del seu debut a la NBA femenina, nascuda a Santa Pola l'any 2006. Ha debutat amb el Seattle Storm. A l'entrevista diu que vol ser un exemple per les nenes d'Espanya perquè vegin fins on es pot arribar.
1: I amb quina carta dels lectors ens quedem avui, Miquel?
3: Avui amb la de la Mercè de Barcelona, que ens parla sobre l'experiència de la vida. Ras i curt, quan el món et dona la primera sotregada, sembla que tot s'enfonsa. A la segona, ja més forta, saps que te'n sortiràs. I a la tercera sotregada, ja has après a ballar sota la pluja.
1: Vinga, i ara la notícia per comentar l'hora del cafè.

0: Què és això?
1: Saps qui és Tim Payne?
0: No.
1: Doncs el nou Di Maria, ja ho ha dit la cançó que li han dedicat. A un futbolista que te'l presento perquè ara arriba al Mundial i cal saber qui és.
0: Sí?
1: Tim Payne és lateral dret del Wellington Phoenix de Nova Zelanda.
0: No, no tenia el gust de conèixer aquest equip, tampoc.
1: A Transfer Market de 350.000 euros.
0: Uh-huh.
1: Però diràs, qui és?
0: Qui és?
1: Doncs un fenomen social, perquè un influencer argentí anomenat Valen Scarsini va decidir buscar el jugador menys conegut de tot el Mundial. Després de revisar les seleccions classificades, va escollir Tim Payne, sí? Defensa de Nova Zelanda,
0: bona,
1: que tot
0: aquesta.
1: Just tenia 4.700 seguidors a Instagram.
0: Poquets.
1: Aleshores, va llançar un repte als seus seguidors, que és convertirem el jugador menys conegut del Mundial en una superestrella.
0: Sí?
1: Doncs milers de persones van començar a seguir-lo, comentar les seves fotografies, crear memes, compartir vídeos i omplir les seves publicacions de missatges. Per què s'ha fet tan viral? Doncs bé, és la història de l'underdog, no? De la persona desconeguda que sí. Rep un suport massiu, la sensació de participar en un repte global al context del Mundial. Doncs ha passat de 4.700 seguidors a més de 4 milions.
0: De debò?
1: I mira, escolta això. No pay, no gain. El team de la gente es el verdadero rey. No pay, no gain. De fins i tot lema, no,
0: no pain,
1: pain,
0: no gain.
1: No gain. És la cançó que li han dedicat des de l'Argentina al futbolista, que també ha sortit al pas agraint el suport rebut. La seva parella també ha fet vídeos agraint a tot aquest fenomen social que s'ha creat al voltant de Tim Payne, que ara mateix ha passat d'anar al Mundial, segurament a passar-s'ho bé, a tenir una responsabilitat mundial.
0: Sí, sí.
1: Espectacular.
0: Mai millor dit. Vaja. Li seguirem la pista al Tim Payne. Arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
2: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Edgarita, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Marina. Avui, Barcelona.

0: La ciudad maravilla, ¿eh? Perquè jo sóc una persona a la que li agrada molt la música i li agrada molt Barcelona, però si hi ha una cosa que m'agrada més és fer-te la pilota. I la gent ha de saber que quan vaig parlar de la ciutat de Nova York, fa un temps, tu vas recomanar-me aquesta cançó sobre Barcelona i he de dir que no coneixia aquest tamarro dels Magnetis. O sigui, m'encanta.
1: Eh que sí?
0: És molt bona, és molt bona. I a més, va ser una cosa molt bona, molt màgica, perquè és un grup on es van reunir els millors rapers del país per fer aquesta cançó, o sigui, dedicada a la ciutat com tal.
1: De Barcelona, de fa molts anys, a més. Sí.

0: saps tota la lletra, Marina? O què?
1: Sí.
0: Sí? Tota sencera.
2: No? Escoltava la meva adolescència, sí.
0: Ai, senyor. No, bueno, no ficaré... Ja t'anuncio...
2: Que justament t'has emportat la cançó en el moment que deia Barcelona, Monumento Azul i Grana.
0: Ja, perquè és que...
2: Serà...
0: Perquè no posaré cap cançó del Barça. Avui va de Barcelona, de la ciutat. Ja t'aviso. Però sí posaré una d'uns bons culers, que són els Buhos. Vale? En aquest himne sobre Barcelona parlen de tot lo dolent de la ciutat en el seu to, com sempre, però també de lo bonic, sobretot quan estàs al costat de la persona estimada. O sigui, ben jugat. Separats tiren la canya prop de la plaça d'Espanya, hipsters amb barba i...

0: arribant a Ciutat Vella.
1: Periodistes cremats que viuen de fer banners.
2: Van duríssims, eh? Van duríssims. Però és que Barcelona és tan gran que fins i tot els artistes més internacionals li han dedicat una cançó. Sí, estic parlant del pèl roig més famós de Gran Bretanya, Ed Sheeran. Ed Sheeran, bueno, no sé si després del de Harry Potter, que no sé si des de Gran Bretanya o ho estic inventant, que sembla ser que es va fotre una bona festa a Barcelona, Ed Sheeran, jo crec que amb els seus col·legues, va ser tan gran que li va haver de dedicar una cançó.

0: Està guai, la cançó, sí, està desanimada. I jo he de dir una cosa ara, que és que sóc molt fan d'Alfred García. Vale? Sóc molt fan. Em sembla que...
1: Estàs dient com si estiguessis en un confessionari, no?
0: No, és un confessionari perquè...
1: Perdóname, padre, ¿por qué pecado?
0: No, perquè més enllà de si t'agrada o no, tot el que fa és amb molt de carinyo i molta cura. I això és molt guai pels artistes, que no facin qualsevol cosa, que no treguin un disc per treure... Fito Páez, una abraçada. No, no, que porta molts discs.
1: Val,
0: o sigui,
1: val.
0: Porta molts de seguits que... Bueno, que no m'hi fica en un altre.
1: Sí,
0: Alfred García, que també té el seu homenatge a Barcelona. Sí.

0: Sí que estàs pensant tota l'estona...
1: Estic pensant. On són la Montserrat Caballé i el Freddie Mercury?
0: Clar,
1: on és Peret? On és Manu Chao,
0: ja
1: que
0: per
1: té una cançó a la Rambla de Barcelona?
0: La posarà
1: on
0: o no la posarà, la posarà? No volia, però clar, és impossible parlar de Barcelona i que no soni aquesta que sonarà. Preguem als atletes que baixin de l'escenari.
1: De qui vols fer? De Freddie Mercury o de Caballé?
0: M'agrada més de Freddie Mercury,
1: vinga,
0: però no
1: va,
0: arribo.
1: Tira, tira.
0: No, no crec que surt millor
1: de
0: Caballé. Bueno, sense dubte és la millor cançó d'uns Jocs Olímpics feta pels millors Jocs Olímpics de la història, no? Estem d'acord? O sigui, això no hi ha... O sigui, no, és que no debatirem ningú. I vull acabar amb una rumba. Sé que tothom espera la de Peret, que l'esteu esperant, no...
1: O la de l'última de la fila, que sóc de Barcelona i em moro de calor.
0: Sí, bueno, però això és un... És un...
1: No parla de la ciutat.
0: No parla de la ciutat. Jo prefereixo que la gent escolti avui un dels artistes que més em va posar el meu pare, el Gato Pérez.
1: Val.
0: Di Gato Pérez era di Barcelona.

0: Bon dia a tothom, són les 8, és 2 de juny i a vegades per sortir del foc un acaba caient a les brases.
1: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Moció de censura sí, moció de censura no, aquesta és la qüestió. Un cop assumit que Pedro Sánchez s'ha ficat en el paper de Buzz Lightyear fins l'infinit i més enllà. Al llarg de la història democràtica d'Espanya hi ha hagut 6 mocions de censura, des de la primera de Felipe González contra Adolfo Suárez, que no va prosperar però que va servir perquè la gent comencés a imaginar-se'l com a president, des d'aquella de l'any 1980, deia, fins l'última, l'esperpèntica de Vox contra Pedro Sánchez amb Ramón Tamames com a candidat, que més que intentar fer fora l'actual president, tenia com a objectiu retratar el Partit Popular i seguir menjant-li terreny, demostrant qui són els més valents de la classe. Això era el 2023. Pedro Sánchez va arribar president a través d'aquest instrument, a través de l'única moció de censura que ha cristal·litzat a Espanya. I durant els anys que fa que governa, ha estat una constant el rum-rum de si el PP s'atrevirà o no a presentar-ne una. Ha passat en altres capítols de l'era Pedro Sánchez. Avui aquests tambors retronen amb més força. Si agafeu avui els diaris més escurats a la dreta i trobareu articles i editorials que animen Feijó a fer el pas, a deixar de menjar crispetes contemplant com la legislatura implosiona i els socialistes es couen a les brases de la corrupció. Aquest matí, Feijó desplega les plomes pel ball de seducció per tornar a rondar Junts i el PNB. Ho farà en un espai rellevant a les jornades del Cercle d'Economia que es fan aquí a Barcelona, davant la plana major de l'empresariat català, que ja fa temps que arrufa el nas amb segons quines mesures massa d'esquerres. I aquí la pregunta és: segur que els renta a Junts i al PNB abraçar-se ara, a menys d'un any per les municipals, a un PP indissociablement lligat a Vox? És que, a més, en el cas dels nacionalistes bascos, cal recordar que governen amb els socialistes a Euskadi. És a dir, el PNB governa amb el Partit Socialista del País Basc, el govern. Hi ha un gruix important d'ajuntaments i diputacions. El PP porta molts anys cremant totes les naus, enlluernat per l'extrema dreta, volant ponts, i això no es refà en 4 dies, encara que Sánchez estigui en caiguda lliure. El que us deia, ja se sap que a vegades, per sortir del foc, un acaba caient a les brases. Ara passen 2 minuts llargs de les 8 del matí. I ara desgranem tota l'actualitat, però abans, Jordi Carbó, què tal? Bon dia de nou.
2: Molt bon dia.
0: Avui calor sí, a ratlla, és a dir, el que tocaria per l'època, però sobretot ens deies que vigilin alguns perquè cauran pluges fortes al llarg del dia.
2: Sí, serà la tarda a les comarques de Girona, sobretot al Pirineu, tempestes violentes, però abans ens espera un dia amb, per exemple, ara molts núvols, n'hi ha hagut durant la matinada, amb gotellades per molts punts de Catalunya que amb prou feina han mullat el terra. Al llarg del matí hi haurà al final més estones de sol que no pas de núvols, però després durant la tarda tornarà a augmentar la nuvolositat. Però vaja, aquests moments de sol faran que de nou la temperatura pugi amb facilitat. Ara tenim 22 graus a Barcelona, també a Tarragona, 20 a Lleida i a Girona. Ja ha començat a pujar, les màximes de 25 a 30 graus a la major part de Catalunya, amb humitat, sensació d'aixafogó. De manera que calor en passarem, i més calor encara al sud de Lleida, on es passarà dels 30, també a gran part de les comarques de Tarragona. I a la tarda, cada cop més núvols, amb vent també que acabarà bufant de moderat a fort a gran part de Catalunya, i els núvols més actius, al Pirineu, el de Lleida, alguna tempesta aïllada, el de Girona, entre el Ripollès i la Garrotxa, l'Alta Garrotxa, es podran acumular entre 50 i 100 litres per metre quadrat en poca estona, de manera que risc evident d'aiguats, i fins i tot podrien anar acompanyades aquestes tempestes de calamarsa o pedra, i segur que fortes ratxes de vent. Després, més avançada la tarda, també afectaran l'Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, i al sud de Girona o a la Costa Brava arribaran, però en general ja més desfetes. Algun xàfec intens, però ja més aïllat. A les comarques de Barcelona, també durant la tarda, sobretot a Osona, hi haurà tempesta, a la resta algun xàfec, però poc significatiu. I els pròxims dies la temperatura anirà baixant, el mínim el tindrem entre dijous i divendres, no farà calor, i sobretot la nit de dijous a divendres la pluja podria guanyar protagonisme a gran part de Catalunya.
0: Carbó, gràcies, fins ara.
2: Que vagi bé.
0: Adéu. Ara passen 5 minuts de les 8 del matí. Gemma Parellada, bon dia.
3: Bon dia, Marina.
0: Donald Trump explota contra el seu màxim aliat, contra Benjamin Netanyahu.
3: Li ha dit boig. El primer ministre israelià resisteix a sotmetre's a les indicacions de Trump, que el va instar a frenar els atacs a Beirut, i el president nord-americà no s'ho ha pres gens bé. Diu que és un desagraït. I és que l'Iran el té contra les cordes. Ha posat aquesta condició que Israel pari d'atacar el Líban per continuar les negociacions.
0: Mentrestant, els socis europeus s'inspiren en Donald Trump, avalen que es creïn centres de migrants a l'exterior de la zona comunitària.
3: Períodes de detenció més llargs, expulsions més ràpides i creació de centres de deportació fora de la Unió Europea. Aquestes són les noves polítiques de migració europees que van obtenir ahir la llum verda i que també permetran registrar cases i feines per localitzar migrants irregulars.
0: Feijóo ve a Barcelona per buscar Junts i també el PNB.
4: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno.
3: Feijóo serà avui a Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia, es focalitza amb els socis de Sánchez i els hi proposa un govern sense Vox.
0: Un govern sense Vox que després convoqui immediatament eleccions. A Barcelona, el drama de l'habitatge es consolida no només amb preus més cars, sinó amb pisos més petits.
3: Els minipisos de menys de 45 metres quadrats van a l'alça, han augmentat un 15% i és la nova tendència perquè els inversors estan trossejant les vivendes.
0: Poc català, la visita del Papa a Catalunya.
3: Lleó XIV va anar a la Torre de Jesús de la Sagrada Família en castellà i en el que s'ha conegut del guió litúrgic no hi ha gaire rastre de català.
0: La llegenda, Serena Williams, torna a competir.
3: Aquest és l'espot amb el que ho ha anunciat, amb un telèfon que no para de sonar. La gran diva del tennis, amb 23 grans slams a l'esquena, torna a la pista als seus 44 anys. La veurem al torneig de Queens, que comença aquest cap de setmana, i on jugarà a dobles amb una tenista de 19 anys.
0: I avui, festa grossa a Berga. Avui arrenca la Patum. És dimarts. I a l'Aquí Catalunya... Escalfem motors per la visita del Papa. Just d'aquí una setmana, dimarts que ve a Terra a Barcelona, us explicarem com afectarà la mobilitat. Parlarem amb el responsable tècnic de l'Ajuntament per veure com es prepara la ciutat, on hi haurà, per exemple, col·locades les pantalles gegants per poder veure-ho tot, per on es podrà circular i per on no, i des de quan. Comptarem amb el nostre corresponsal a Roma, amb el Joan Solés, amb un dels experts també que més coneix el perfil de Lleó XIV, i conversarem amb les víctimes de pederàstia. Tot això a les 9. Després ja la secció de tele amb la Mariola Cubells, el racó de pensar amb la humorista Vivi Sherman i el Merlos, que avui justament ens parla de... El Papa Mòbil, dels secrets del Papa Mòbil. Quedeu-vos amb nosaltres des d'ara i fins a 11, o ens recupereu després a l'app de la Ser, a YouTube, a Spotify o a la nostra pàgina web, a sercatalunya.cat.
1: Marina Fernández.
0: 8 i 8 minuts a Barcelona, cada vegada s'hi viu en pisos més petits. Ferran Dalmau, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: A Ser Catalunya hem tret la calculadora, hem fet els números. A finals d'any, el 15% dels nous contractes de lloguer eren pisos de menys de 45 metres quadrats. És una xifra que no para de pujar.
5: De fet, ha augmentat 6 punts respecte a finals de 2024, quan els pisos petits només eren el 9% dels contractes que s'assignaven. Ara són el 15%. És un augment molt significatiu en un sol any. Ho mostren les dades de l'Institut Català del Sòl analitzades per la SER. La directora de l'Associació de Promotors Immobiliaris de Barcelona, Montserrat Junyent, diu que això, a l'hora de la veritat, vol dir que, tot i que els lloguers de mitjana no pugin de preu, en realitat sí que ho fan quan parlem de metres quadrats.
6: Perquè el valor metro quadrat el 2024 era de 16,13 euros metre quadrat, el 2025 el tens a 16,61 euros metro quadrat.
5: Són declaracions a Ser Catalunya.
0: Clar, i aquí el que fan, la pràctica dels promotors, és trossejar blocs centres, blocs sencers per fer d'un sol habitatge, per exemple, entre dos o tres, per fer-ne més a cada planta.
5: Ha passat, per exemple, al bloc on viu l'Ivan, al Poblenou de Barcelona, on un inversor està agafant els dos pisos que hi havia a cada planta i els està reformant per convertir-los en tres.
7: La meva planta estic bloquejant, no? Perquè, clar, no poden trossejar el meu pis encara, perquè com estic aquí visquint, però totes les plantes estan acabades, excepte la meva.
5: A la seva planta, l'inversor ja ha construït la porta del que serà el tercer pis. Està esperant a poder-lo fer fora per convertir dos pisos de 80 metres en tres de prop de 50, reformats, i, per tant, els llogarà més cars i tot.
7: He pogut parlar amb una de les veïnes i estan pagant 1.700. Jo estic pagant 730.
5: Ara l'Ivan està esperant que el desnonin, tot i que ell continua pagant, perquè el volen fer fora tant sí com no per treure-li més rendibilitat al seu pis.
0: I aquí què diuen els promotors immobiliaris? Doncs que la raó que els pisos siguin ara més petits és que hi ha més famílies monoparentals o sense fills, per exemple.
5: I assenyalen que la ràtio de persones per pis ha baixat de 2,9 persones a 2,1. Davant d'aquesta realitat, amb famílies més petites, asseguren que ja no fan falta tants metres quadrats com abans. Aquesta és l'explicació que donen al per què ara s'assignen més contractes de pisos menors de 45 metres.
0: Clar, és que aquí la pregunta és què és abans, si l'ou o la gallina? Si es tenen menys fills, si les famílies són més petites perquè no hi ha espai per posar-n'hi més, o si és al revés. Ferran, gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Aquest matí totes les mirades posades al Palau de Congressos a la Diagonal, perquè allà Alberto Núñez Feijóo farà el seu ball de seducció davant de Junts i davant de l'empresariat català.
8: Yo que ofrezco decencia y elecciones. 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas, elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución.
9: Pues es el señor Feijóo quien tiene que hablar con los grupos parlamentarios para alcanzar la mayoría necesaria y nosotros hemos sido muy claros. Apoyaremos cualquier moción de censura que sirva para echar esta mafia y que, por supuesto, no tenga ningún tipo de concesión a los separatismos, ni sean vascos ni catalanes.
10: A mí me sembla lo más inadecuado para Cataluña, pero si algú cau en aquesta trampa, ho haurà d'explicar.
11: Pues yo creo que los grupos políticos se lo tienen que hacer mirar y tienen que plantear qué es lo que hay que hacer. Y bueno, efectivamente, pues unas elecciones podrían ser una solución también a este tema.
0: Estarem a l'expectativa de què digui exactament Feijóo. De moment va donar pistes en una entrevista i amb l'Anna Rosa, va concretar la seva oferta. Avui el que farà és redoblar aquesta pressió des de les jornades del Cercle d'Economia. Guillem.
12: Sí, està prevista la seva intervenció en la reunió anual dels empresaris catalans a 3:15 del matí, intervenció en la qual s'adreçarà a Junts, mirarà d'acostar-s'hi, però també s'adreçarà a l'empresariat, que té influència sobre els de Puigdemont i a través dels quals Feijóo també pot collar els postconvergents.
0: I aquí el que fa el cap de l'oposició és temptar Junts i el PNB amb una moció instrumental, així és com se l'ha batejat.
12: Sí, això és el que ahir va plantejar en aquesta entrevista que mencionaves a Telecinco, una moció instrumental que doni pas a un govern interí sense Vox i que convoqui eleccions de seguida.
8: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
12: Abans de convocar eleccions, o mentre no arriben aquests comicis, aquest executiu provisional sense Vox netejaria les institucions, segons el plantejament de Gènova. Des del PNB, que governen, ho deies abans, de la mà dels socialistes al País Basc, ahir ja li van donar carbasses.
0: Clar, és que això no és menor, el fet que governin junts, perquè activar una moció de censura dilapidaria totes aquestes societats que tenen amb els socialistes, els nacionalistes bascos. I això, insisteixo, no és menor. En tot cas, calen 176 diputats per fer fora Pedro Sánchez. Tindria prou, Feijóo tindria prou convencent només al PNB o només a Junts. De moment, a Junts el que fan és contemporitzar. Ara bé, la setmana passada Míriam Nogueras ja va censurar que el PP descarregui en ells la responsabilitat d'acabar amb la legislatura. Xavier Balló.
13: L'executiva de Junts s'ha reunit aquest dilluns a la tarda amb el nou oferiment de Feijóo sobre la taula. El partit ha anat mantenint fins ara que no se sumaria una moció contra Sánchez per donar el poder al PP, però la contundència sobre aquest missatge ha anat variant segons el moment. De fet, el primer en verbalitzar la idea d'una moció instrumental per convocar eleccions va ser el vicepresident del partit, Antoni Castellà, ja fa més de 7 mesos avisant que aquesta hipòtesi només era plantejable sense que Feijóo entrés en l'equació com a candidat. La setmana passada el partit insistia que la moció no estava sobre la taula, però que en tot cas la responsabilitat d'impulsar-la era dels populars. Ara Feijóo diu que està disposat a trobar una solució, però hauria de vèncer dues fortes resistències a Junts per sumar-se a l'operació. D'una banda, el possible cost d'una aliança que també implicaria Vox a un any de les municipals, i de l'altra, el risc que qualsevol maniobra pugui retardar encara més la resolució als tribunals sobre l'amnistia Puigdemont.
0: I és rellevant que Feijóo avui s'adreci a un auditori ple d'empresaris a Catalunya Catalunya perquè la patronal, la COE, ja ha expressat que veu bé anar a eleccions.
12: Sí, acabem d'escoltar el seu president Antonio Garamendi, president d'aquesta patronal espanyola. Veurem si la intervenció aquest matí de Feijóo canvia en alguna cosa la posició de la patronal catalana.
14: És impensable que en una economia com l'espanyola, que ha fet totes aquelles, una economia moderna, per dir-ho d'alguna manera, es pugui governar sense pressupostos. O sigui, aquest govern espanyol fa 3 anys que no presenta pressupostos.
12: Divendres, en aquest programa, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, no s'hi va voler ficar, però va assenyalar la línia vermella de no poder aprovar pressupostos i el govern Sánchez continua amb els comptes prorrogats.
0: Així doncs, Feijóo parla avui. Qui ja ho ha fet una altra vegada és José María Aznar, alias El que pueda hacer que haga.
15: De estos mequetrefes que dicen por algún sitio que vamos a crear ahora una república confederal, a cualquier de estos mentecatos que están ocupando algún cargo público en este momento.
12: Desafiava els mentecatos i mequetrefes que plantegen un model confederal d'Espanya en una nova intervenció. Ha demanat als espanyols que s'activin i propiciïn el canvi de govern.
0: Ara bé, els socialistes diuen que estan tranquils.
12: Perquè veuen improbable que Junts i el PNB deixin arrossegar-se pel Partit Popular. Ahir els socialistes van tancar files amb la reunió de la seva executiva, on Pedro Sánchez va instar els seus a suportar la pressió malgrat el linxament polític.
16: Tenemos ganas de saber también qué pasó, si somos los principales interesados y no le tenemos miedo. Y cuando sepamos qué es lo que hay, entonces el Partido Socialista actuará.
12: La portaveu dels socialistes, Montse Domínguez, deia que no tenen por a la justícia. També va qüestionar el tracte que els tribunals tenen en les causes que afecten el PSOE.
0: Això sí, per si de cas, veient com està tot, Esquerra es preparen per si s'acaben avançant les eleccions generals. Dissabte engegaran el procés per elaborar la llista a les properes eleccions al conjunt de l'Estat. I aquí el gran elefant a l'habitació és Gabriel Rufián, que ha posat condicions al seu partit. Laura Pons.
17: Sí, Gabriel Rufián s'ha postulat per liderar el front d'Esquerres, una fórmula però que Junqueras no compra i això genera tensions. La direcció del partit manté que el vol de candidat.
18: I evidentment, amb Gabriel Rufián al capdavant, si ell vol, perquè és un dels nostres millors actius.
17: Fons properes a Rufián asseguren que si ha de tornar a encapçalar la llista a Madrid, Rufián vol posar bàsicament dues condicions. Primera, tenir més incidència orgànica dins del partit i no només ser un portaveu. I segona, comptar amb un equip còmode, que hi tingui confiança, ja que ara mateix no hi ha sintonia dins del grup parlamentari a Madrid. Fons de la direcció del partit, però, recorden que són les assemblees territorials les que voten els candidats de cada demarcació i que després és la direcció qui acaba ordenant i fent la llista de la candidatura.
0: A tot això, el jutge ha aixecat parcialment el secret de sumari del cas Leire.
12: L'anomenada lampista de Ferrat demana que s'anulin les actuacions, que quedin invalidades.

0: que Rajoy es va aprofitar d'una operació correcta de la policia per protegir-se de Luis Bárcenas.
1: Que escolteu, en aquestes jornades del Cercle d'Economia on avui intervé Feijó, ja hi va haver sessió ahir, la va inaugurar Salvador Illa, allà va treure pit de la seva gestió, però va rebre algunes tirades d'orelles.
2: En aquests moments a Catalunya estem mobilitzant la inversió pública més important dels darrers anys en matèria d'infraestructures, més de 20.000 milions d'euros. Però volem accelerar encara més, fent 5 anys el que en altres moments haguéssim fet en 10 anys.
0: El president català va quantificar en 3.000 milions d'euros la inversió que es podrà assolir per accelerar la construcció d'infraestructures clau a Catalunya de la mà del món privat. Des del Cercle li van retreure el topall de preus del lloguer perquè asseguren frena l'oferta de pisos.
1: 8 i 18. Donald Trump ha perdut els papers, que això en si podria no ser notícia. El que passa és que aquesta vegada ha estat contra el seu teòric millor amic. Ha estat contra el primer ministre d'Israel, que li ha plantat cara negant-se a aturar els atacs al Líban. I a Donald Trump això no li ha caigut gens bé, aquesta confrontació.
3: En una trucada molt fora de to aquesta nit, Donald Trump li ha dit de tot a Netanyahu. Li ha dit que està rematadament boig, que estaria a la presó si no fos per ell, que li està salvant el pèl i que tot això són cites publicades a Axios, que tothom l'odia. Pura pataleta la de Trump mentre milers de libanesos fugen des d'ahir de Beirut després de l'avís d'evacuació d'Israel. I això diu Netanyahu, que atacarà Beirut si així els hi convé.
1: I per què s'emprenya tant Donald Trump? Doncs perquè aquests atacs al Líban, que Netanyahu no ha aturat malgrat el suposat alto al foc, estan fent perillar les negociacions amb l'Iran.
3: I és que aquesta pressió és la que ha fet saltar la tensió amb els aliats. L'Iran ha posat com a condició que Israel pari totalment aquests atacs i que, si no, paren les negociacions. I a Trump cada vegada li queden menys cartes.
1: Un Trump que es troba cada vegada amb més obstacles i la Casa Blanca ha acceptat fer marxa enrere i aturar el fons amb el qual pretenia compensar les víctimes de persecució judicial, això és textual, víctimes de persecució judicial, així ho havia presentat ell, per poder indemnitzar, bàsicament, els assentants al Capitoli. Una jutgessa va decretar el bloqueig divendres i Donald Trump ha decidit contraatacar. Sara Canals, bon dia.
4: Bon dia. Sí, es tracta d'una anomalia en el govern de Donald Trump. La Casa Blanca recula i acata la sentència d'una jutgessa que divendres passat va ordenar frenar la creació d'aquest fons i ho va fer davant la por que comparteixen molts crítics, que es converteixi en un fons opac, sense precedents, per recompensar els seus aliats. Mike Pence, exvicepresident de Donald Trump.
5: The idea of creating a fund that could compensate people who assaulted police officers and vandalized the Capitol.
4: Considerava inacceptable que els insurgents del Capitoli fossin recompensats.
5: That day is totally unacceptable.
4: I no han estat pocs els republicans que ho han criticat amb fermesa. Aquesta iniciativa pretenia reparar danys a les suposades víctimes de persecució judicial sota el govern de Joe Biden i Trump, a més, li va voler donar tot el simbolisme. Era un fons de 1.776 milions que coincideix amb l'any en què es van fundar els Estats Units.
1: Són les 8 i 21 minuts. D'aquí una setmana el papa parlarà. No ho farà en català. L'acte més important de la visita de Lleó XIV a Barcelona serà la benedicció de la Torre de Jesucrist, de la Sagrada Família. El que passa és que serà un acte només en castellà. Així consta el guió litúrgic del viatge que s'ha publicat aquest dilluns al Vaticà, Laura.
6: El català ha quedat reduït a algunes parts de la missa, tot i que el gruix central de l'Eucaristia també es farà majoritàriament en castellà. El 2010, aleshores, el papa Benet XVI va fer un terç de la missa de la Sagrada Família en català, mentre que la resta va ser en castellà i en llatí a parts iguals. El que encara no es coneix per això és quin pes tindrà el català als actes de l'Estadi Olímpic Lluís Companys i també a la visita a Montserrat.
1: Que una altra derivada d'aquesta visita del papa té a veure amb el lloguer de balcons que s'han disparat les ofertes.
6: Sí, fixeu-vos, 500 euros per veure des del balcó a primera línia de la Sagrada de Família, la desfilada del papa. Preu negociable, diuen alguns en els anuncis. O un altre exemple, lloguer d'habitació visita papa a 5 minuts de la Sagrada Família. Bon estat. Anuncis com aquests apareixen ara en portals de compra-venda, com per exemple Wallapop. Alguns ofereixen fins i tot menjar, accés al lavabo. Alguns especifiquen el nombre de cadires, 4 cadires, o que tenen ascensor. També diuen lloc perfecte per relaxar-se i gaudir d'un esdeveniment sense aglomeracions.
1: Gaudir d'un esdeveniment. El fenomen papa també ha arribat als souvenirs. En parlen avui a La Vanguardia.
6: Sí, han sortit a passejar per les botigues de souvenirs al voltant de la Basílica i entre el que hi venen doncs hi ha Tote Bags amb la cara de Lleó XIV, la Sagrada Família de fons. Els comerços també venen ara fundes de mòbil, imants, bufandes, tasses, figuretes, de tot.
1: D'aquí a mitja hora nosaltres fem una mica de minut i resultat de com tenim aquesta visita, que en sabem i que no, amb el nostre corresponsal a Roma, amb el Joan Solés, amb el

0: Gerent de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, que s'encarrega de coordinar tota aquesta visita al Papa a la ciutat, amb el president de la Fundació Ferrer i Guàrdia, que estan en contra de que Espanya, ha estat a confessional, munti tot aquest tinglado per una visita del Papa, i amb el primer denunciant d'abusos a l'Església a casa nostra, amb el Miguel Hurtado, també parlarem amb ell, i amb un dels que més coneix, el Papa Lleó XIV. Tot això serà a partir de les 9. Més notícies. Els agents rurals preveuen restriccions de mobilitat. Estem parlant d'un esdeveniment important, el de la visita del Papa, però n'hi haurà un altre a mitjans d'agost, que és l'eclipsi total de sol, i per això s'estan preparant restriccions per part dels agents rurals. A les Terres de l'Ebre es restringirà l'accés a parcs naturals protegits. Cristina Artacho.
1: Es volen evitar les massificacions tant pel perill d'incendi com per la seguretat. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap dels agents rurals.
2: Hem de mirar que siguin capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació de gent que estigui visibilitzant aquest fenomen, no? Per tant, és previsible, bueno, segur que hi haurà restriccions d'accessos a aquests principals espais naturals.
1: Alguns dels espais naturals que es preveuen tancar són el Parc Natural dels Ports, el Delta de l'Ebre o la Serra de Llevaria.
0: Els Mossos apunten que el tiroteig a Badalona, en què una nena de 10 anys va quedar ferida per una bala perduda, està relacionat amb el tràfic de drogues. La policia catalana assegura que estan ben encaminats per detenir els autors, mentre la menor es recupera a l'hospital sense que la seva vida corri perill.
3: Els Mossos tenen una investigació oberta i a l'espera d'esclarir el detonant. Una de les principals hipòtesis que tenen és que el tiroteig d'ahir a la tarda va ser entre dos grups criminals per un conflicte de tràfic de marihuana i ho desvinculen de violència contra la ciutadania. La menor va ser traslladada a l'hospital amb ferides lleus després que una de les bales li rebotés al braç. És el segon tiroteig en una setmana al barri de Sant Roc. Després de l'accident, la policia ha enviat efectius de reforç.
0: Però és que en les últimes hores encara n'hi ha hagut un altre de tiroteig a casa nostra. En aquest cas, a Tordera, els Mossos han detingut dues persones. En aquest cas, sospiten que era un narcoassalt.
3: Tot va començar quan van rebre un avís de que hi havia un cotxe que fugia de Tordera i els Mossos van perseguir-los fins a Celrà, on es van poder aturar. Un dels dos ocupants estava ferit per un tret i se'l va traslladar a l'hospital. La policia catalana ho relaciona amb un narcoassalt d'unes hores abans en una plantació interior de marihuana a Tordera.
0: I continua la consulta dels professors a casa nostra per veure si accepten el preacord que va tancar el sindicat majoritari amb la conselleria. La consulta dura fins dijous, ja ho sabeu. Avui, de moment, els professors a les escoles i als instituts del Barcelonès fan vaga. Clar, estan convocats pels sindicats minoritaris que s'han despenjat d'aquest preacord. Són la CGT i la Intersindical. Han decidit mantenir-la. A la pràctica s'hi poden adherir tots els professors, per tant, en aquestes aturades, i ja hi ha centres que estan enviant comunicats a les famílies dient, escolteu, que aquí anem amb serveis mínims. Tot i això, previsiblement, tindrà menys seguiment aquestes aturades. De fet, això és el que diuen també des dels sindicats. De moment ja han votat més del 18% dels professors. La resta, us ho deia, ho pot fer fins dijous. I encara sobre les protestes dels professors, però en aquest cas al País Valencià, allà, la Policia Nacional ha obert un expedient disciplinari a l'agent de policia que va agredir una manifestant d'una empenta i que va acabar ella amb el nas trencat.
3: La docent va presentar una denúncia a les autoritats. Arran dels fets, els sindicats han convocat per avui manifestacions a les tres capitals de província. Ja porten 4 setmanes de vaga i fa gairebé un mes que els alumnes no tenen classe normal. Aquesta mateixa nit, un grup de professors ha decidit acampar a la plaça de la Verge, al centre de la ciutat.
0: I metges de 120 serveis d'una trentena d'hospitals públics i concertats catalans s'han adherit a la campanya Ni un minut més per deixar de fer hores extres. Són dades del Sindicat de Metges de Catalunya, que amb aquesta mesura de pressió el que vol és forçar el departament a negociar les seves demandes per reduir la sobrecàrrega laboral que pateixen. Susana Ruiz.
4: A quiròfans no queden pacients sense atendre perquè els metges que secunden la campanya avisen les seves direccions i aquestes no programen més intervencions de les que poden assumir sense hores extra. Les consultes, en canvi, són una altra història. Irene Vermell és anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge.
5: Ningú pot posar dos pròtesis de genoll al mateix quiròfan a la mateixa hora, però no entenc per què sí que es citen dos malalts o més a la mateixa hora en una consulta.
4: El Departament de Salut calcula que a curt termini aquesta campanya dels metges per no fer hores extra pot afectar entre el 15 i el 20% de l'activitat assistencial, una situació que pot empitjorar les llistes d'espera.
0: Que ja que estem parlant de salut, sabeu que un dels grans mantres de l'extrema dreta per qüestionar l'arribada de migrants és que s'aturen els serveis públics. Doncs bé, avui tenim dades. Els immigrants van menys al metge, però és veritat que visiten més les urgències. urgències dels hospitals.
3: Són dades del Ministeri de Sanitat que desmunta les notícies falses i prejudicis sobre l'impacte dels migrants als serveis públics i sistema sanitari. El primer resultat apunta que aquest grup de població està més sa i utilitza menys els serveis sanitaris que les persones que han nascut a Espanya. Els resultats posen de manifest que l'accés a la sanitat que tenen els migrants és més limitat, intermitent i tardà, és a dir, que triguen més a dirigir-s'hi.
0: Tot això en ple procés de regularització de migrants. Ja sabeu que abans ja fa unes setmanes que s'acaba a final de mes i el que ha explicat la ministra del RAM és que aquest procés, aquesta regularització, està sent impecable.
6: Un proceso que sigue en marcha y que está transcurriendo con total normalidad, como diríais, va bé, va molt bé el procedimiento de regularización extraordinaria.
0: I el que també s'ha recordat és que per fer una mateixa feina un immigrant cobra un 30% menys que una persona nascuda a Espanya quan acaba d'arribar. Els representants de les principals patronals i sindicats de Catalunya han tingut un debat intens sobre els motius d'aquesta discriminació i també sobre les principals solucions. Ens ho explica l'Oriol Soler.
7: Per una banda, els empresaris reconeixen que sense la immigració se'ls cau la paradeta. Josep Sánchez Llibre, Foment del Treball, i Antoni Canyete, de Pimec.
8: Els empresaris necessitem, com l'aigua que bevem cada dia o com l'aire que respirem cada dia, de la immigració. El debat sobre la migració no existeix o no hauria d'existir.
7: Però els sindicats retreuen que precisament les empreses precaritzen aquests treballadors posant-los a convenis que no toca. Belén López, Comissions Obreres.
9: I això és tan fàcil com sentar-se a negociar convenis col·lectius que garanteixin uns salaris dignes, no fer un ús absolutament fraudulent d'algunes subcategories professionals per ficar-ho tot, i ho podem dir clar, d'alguns sectors com l'hostaleria, on tothom és ajudant de...
7: Per la seva banda, Camil Ros d'UGT ha criticat també la contractació en origen que fomenten les patronals, aquí parant-la amb l'esclavisme.
10: Perquè sabeu qui va inventar la contractació en origen? Colón i aquests, no?, que a partir del 1500 també anaven a contractar en origen als països d'Àfrica. Permeteu-me la comparació bèstia.
7: Empresaris i sindicats han coincidit, malgrat tot, en que cal donar feina de qualitat als immigrants i facilitar la seva inclusió a la societat catalana.
0: Una relació amb la immigració que cada vegada és més complexa i que està fent que s'endureixin no només els discursos, sinó també les polítiques. Això ha passat també per part dels socis europeus en les últimes hores. Perquè el Consell i el Parlament Europeus han donat llum verda a endurir les expulsions, han arribat a un acord sobre el nou reglament pels retorns i aquest nou model preveu deportacions més ràpides i la creació de centres en tercers països.
11: És el model Meloni, la primera que el va instaurar amb expulsions a Albània, però també el model Donald Trump, que està deportant migrants a l'Àfrica, per exemple. Europa obre ara aquesta porta, al text li falta només la ratificació i les noves polítiques no només permetran aquestes deportacions exprés i a llocs sense vincles amb els migrants, sinó que permetran també registrar cases i feines per localitzar migrants irregulars.
0: I això passa mentre aquí a Espanya es registra un descens de les arribades de migrants. Són dades globals i també es redueix a les Canàries, que és un dels principals punts d'arribada. De fet, és un dels llocs que visitarà el Papa Lleó XIV en el seu viatge a Espanya, precisament per veure com funcionen aquests centres d'arribada d'immigrants. Nico Castellano.
12: Poco más de 10.200 personas rescatadas en el conjunto de la frontera sur, tanto marítima como terrestre, a 31 de mayo, menos del 30% lo hicieron a Canarias, donde las 3.200 personas rescatadas suponen prácticamente 8.000 menos que a estas mismas alturas del año pasado, un 71% de descenso en los cruces por esta ruta atlántica. El dato que coincide con la llegada del Papa a España en los próximos días supone el tercero más bajo de las llegadas en los últimos 7 años al conjunto de la frontera española, solo superado por los registros hasta mayo del 22 y del 24 en el conjunto de las costas españolas. En el caso de Canarias, estos primeros 5 meses del año suponen el dato más bajo desde 2020, precisamente el año en el que después se superaron todos los récords y que dio lugar a las imágenes que bautizaron el Muelle de Arguineguín como el Muelle de la Vergüenza y que será, por cierto, el primer lugar que visite el Papa Leo a su llegada a Gran Canaria el próximo 11 de junio.
0: I tenim nous documents relacionats amb el cas Epstein que segueixen sacsejant al Regne Unit, al Partit Laborista.
11: Sí, nous documents publicats pel govern que donen detalls sobre el procés amb el que es va anomenar Peter Mandelson sol com a ambaixador a Washington. Això va passar quan ja es coneixien els seus vincles amb el depredador i, malgrat els avisos i les alertes, el partit no va prendre mesures. Les seves polèmiques relacions el vinculen amb Epstein, però no només, també amb Rússia, amb la Xina i també amb Israel.
0: Dos minuts i us parlem del retorn de Serena Williams.
13: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
14: Del 3 al 5 de juny, Fira Barcelona acull Sil Barcelona, la fira de referència en logística de transport, intralogística i supply chain d'àmbit internacional. Tenim amb nosaltres Pere Navarro, president de Sil Barcelona. Quins objectius busca assolir la fira 28 anys després de la primera edició?
15: El que ens plantegem en aquest Saló de la Logística és reivindicar la logística i al mateix temps també que serveixi per conèixer les noves tecnologies que ja s'apliquen a la logística. Estem parlant d'intel·ligència artificial, estem parlant de noves formes de transport, estem parlant de molts altres instruments que des de fa molt poquet ja s'utilitzen en logística.
14: La previsió inclou més de 160 novetats en exclusiva mundial. Ens pot revelar alguns detalls d'aquestes exclusives?
15: És complicat perquè si són novetats les coneixerem en el SIL, però en qualsevol cas moltes d'elles estan relacionades amb la digitalització. La logística sembla que sigui una cosa molt física, no? Però té que veure molt amb el món digital i, per tant, algunes d'aquestes novetats tindran que veure amb sistemes digitals de millora, amb l'eficiència del transport de mercaderies i tindran que veure també amb les 80 startups que també estaran presents.
14: Què és el baròmetre Cercle Logístic SIL 2026?
15: Com el seu nom indica, un baròmetre, una manera de mesurar què és el que opina el sector, diguem-ne, de la logística. I hem fet una mostra de més de 1.000 professionals en el qual els hi preguntem quines són les seves dificultats, quines són les seves esperances, els seus objectius, etc. I estem veient que apareix amb molta força el tema de la intel·ligència artificial.
14: Moltes gràcies, Pere Navarro.
15: Molt bé, moltes gràcies.
16: Llega al Teatro Romea una madre de película. Toni Acosta protagoniza una comedia llena de humor y emoción sobre una madre que se resiste a dejar marchar a su hijo. Una historia cercana, divertida y conmovedora sobre los vínculos familiares. Una madre de película con Toni Acosta en el Teatro Romea. Entradas en teatraromea.cat y promentrada.com.
0: 4 minuts passen de 2:15 del matí. De seguida anem amb el futbol, però abans una de les notícies de les últimes hores. Serena Williams tornarà a Arnau al tennis professional amb 44 anys.
17: I ho farà gairebé 4 anys després de la seva última aparició oficial al US Open del 2022.
18: Se queda en la red.
17: Aquest va ser el seu últim punt abans de retirar-se. Tornarà a competir al torneig de Queen's Club a Londres del 8 al 14 de juny. El seu retorn inicial serà en la modalitat de dobles, formant parella amb la jove canadenca Victoria Emboko, l'estatunidenca guanyadora de 23 títols de Grand Slam, també compta amb 73 títols individuals i 319 setmanes com a número 1 del món, i en aquell període també va ser dues vegades mare. La seva participació al Queen's Club alimenta les especulacions sobre una possible presència a Wimbledon, on va conquerir el títol 7 cops.
0: El candidat a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha passat pels micròfons del Larguero.
17: On ha desvetllat, per exemple, el nom del que seria el seu director esportiu, una llegenda del Real Madrid.
19: Si yo soy presidente del Real Madrid, don Raúl González Blanco será el director deportivo del Real Madrid.
17: Raúl González Blanco. Riquelme també ha confirmat que Rodri, jugador del City, és un dels dos jugadors que té paraulats per fitxar si és president.
19: Me encanta un jugador como Rodri para el Real Madrid. Lleva los valores, la profesionalidad, la competitividad. Fue Balón de Oro, madrileño...
17: I diu que l'altre nom el dirà en el que queda de setmana abans de les eleccions.
0: Estan molt bé els jugadors, però i l'entrenador, què?
17: Doncs van preguntar-li per Arteta, va dir que és un gran tècnic, però que n'hi ha més, i descarta Mourinho.
19: Bueno, yo creo que es un gran entrenador, pero tuvo su momento en el Real Madrid, y ahora mismo creo que el Real Madrid necesita un proyecto de corto plazo, de medio y largo.
17: A més, diu que es presenta per frenar la venda del club i que li sorprenen les formes d'un Florentino Pérez que ha tornat a penjar una altra lona a Madrid. Ara, una on recorda els grans fitxatges que ha fet durant el seu mandat.
0: Calcula brot, Real Madrid, eleccions del Real Madrid aquest cap de setmana. N'hi ha sortit un altre que competeix per l'audiència. És el que té a veure amb el possible fitxatge de Julián Álvarez, amb el possible traspàs de Julián Álvarez al Barça. Ell és jugador de l'Atlético de Madrid i allà estan catrinen. Ha sortit el president dels matalassers, l'Enrique Cerezo, dient una altra vegada que no tenen cap intenció de traspassar-lo.
20: Julián, pues te lo digo y te lo explico. Yo lo que siempre digo, Julián, es un jugador del Atlético de Madrid, no solamente por esta temporada que ha pasado, sino también por otras muchas.
17: Es neguen a obrir negociació amb el Barça i encara menys acceptar l'oferta que el club blaugrana va presentar divendres per valor d'uns 100 milions d'euros, segons confirmen a Ser Catalunya fonts properes a l'operació, o el preu s'acosta als 150 milions d'euros o no conversen per
0: que això ho diu Cerezo ara després d'haver dit també cas Negreira, el Barça fatal, no?
17: El divendres va haver-hi bastant pollo entre Barça i Atlético, sobretot... Per la banda de l'Atlético, el Barça no ha respost, però sí, els comunicats van ser bastant
0: duríssims. L'Espanyol ha presentat la campanya d'abonaments per la propera temporada.
21: I quants equips de futbol hi ha a Barcelona, papa?
2: Barcelona, un munt. El Júpiter, l'Horta, el Martinet...
17: Pràcticament mantenen els preus, pugen només l'IPC anual, un 2,9%. Això sí, el club ha detectat que un 21% dels abonats no va al camp.
0: En tennis, Hodar juga avui als quarts de final de Roland Garros.
17: No abans de la una del migdia, contra Zverev, número 3 del món, a la pista, Philippe Chatrier, avui també Mensik Fonseca.
0: I la NCI i Òmnium es mobilitzaran pel Tour de França.
17: Les entitats van anunciar ahir una gran acció coordinada per fer visible la reivindicació independentista. Serà durant les tres primeres etapes del Tour, que passa per diversos municipis catalans.
0: I en cultura... Comença la Patum.
21: La festa que probablement més berguedans esperen, amb 600 anys d'història i 100 patrimoni de la humanitat. Avui dona el tret de sortida la Patum de la Llar, dissenyada per ser accessible a tothom, però dedicada i feta per persones amb diversitat funcional.
0: Una Patum que ha convertit en símbol les trenes als cabells llargs que s'han rebatejat com les trenes de la Patum.
21: Sí, senyora, el que va començar com a element de comoditat cada vegada són més les patumaires que opten per lluir les populars trenes boxejadores. Són fresques, són còmodes i més segures, perquè, clar, entre tanta gent, millor amb el cabell recollit.
0: Reobren la causa d'Azteoir contra la revista Mongòlia. L'Audiència de Barcelona ordena que es reobri aquesta causa del col·lectiu d'ultradreta contra la revista per haver publicat una il·lustració satírica d'un pessebre en una portada el 2022. Martí Oliver.
22: Azteoir va portar la revista als tribunals perquè considerava que havia ofès els cristians per una portada de Nadal on el nen Jesús hi apareixia amb una emoticona d'una tifa al cim i un text satíric on s'assegurava que el fill havia sortit igual que el pare. Tot plegat, consideraven, era una burla d'un acte essencial pels cristians. És un cas enrevessat, però, perquè primer ja es van arxivar tres querelles idèntiques i, de fet, fa uns mesos, després de fer declarar els editors, un jutjat de Mataró va decidir arxivar aquesta quarta querella perquè considerava que, precisament, ja era una cosa jutjada. Ara, però, la secció segona de l'Audiència, que ja va obligar a admetre-la a tràmit, no veu amb bons ulls l'argument i manté la investigació.
0: Avui, que també és notícia, Bad Bunny. Ella perrea sola. I la polèmica per la selecció de dones. De quines dones trien per entrar a la seva casita?
21: Mira, se'n fan ressò mitjans com, per exemple, El País. Un grup d'homes s'encarrega de triar les noies normatives, és a dir, molt joves i que no siguin grasses, per acompanyar Bad Bunny a l'escenari. Algunes, de fet, ho han viralitzat per TikTok, ja van vestides extremes perquè es fixin amb ells i, clar, això genera el dubte, no?, que es plantegen els experts. Com pot ser que Bad Bunny, que feia al·legats a favor, per exemple, de pèl o cossos no normatius, ara estigui perpetrant aquests cànons?
0: Vinga, va, 30 segons i obrim l'anàlisi.
23: Hola.
24: Hola.
25: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: 20 minuts i seran les 9 del matí. Roger Pidecabanyes, delegat de l'Agència Catalana de Notícies a Madrid. Què tal? Bon dia.
26: Bon dia, Marina.
0: Apa, que no esteu distrets, aquests dies.
26: Sempre.
0: Home, sempre, però últimament més, també et dic.
26: Sí, a mesura que arriba l'estiu sempre s'escalfa una mica l'ambient a Madrid, més si és final de legislatura i més si doncs, tenim a aquest PP i aquest govern i aquests casos de corrupció que van sorgint.
0: Sí, sí.
26: O sigui que aquí el termostat va pujant i pujant i pujant.
0: És que, de fet, l'estiu passat, a les portes de l'estiu passat, teníem el cas Santos Cerdán, ho recordàvem els últims dies. És veritat que al llarg de la legislatura de Pedro Sánchez hi ha hagut molts moments en què han sonat els tambors d'una possible moció de censura que han anat i venint. No? Això de si serà capaç Feijóo de presentar moció de censura. De moment, els únics que han presentat moció de censura contra Pedro Sánchez han estat Vox. Dos vegades ho van fer, ho recordava aquest matí. L'esperpent del moment Tamames, aquella moció de censura tela, I allò ho va fer Vox més per pressionar el Partit Popular, per dir aquí els valents som nosaltres, que no pas per desgastar Pedro Sánchez, perquè ja sabien que no anirien enlloc. La cosa és... Ara sí? Ara s'atrevirà el Partit Popular? Perquè avui en alguns mitjans de l'òrbita més a la dreta, més propera al Partit Popular, per tant, l'animen. De fet, al Mundo avui hi ha un article que diu, escolta, que deixi de menjar crispetes aquest senyor, veient com es consumeix Pedro Sánchez, i que passi a l'acció.
26: Bé, és el que té exercir pressió, és a dir, quan tu eleves el termostat, al final també, diguem que la pressió també va cap a tu. I què ha passat amb el PP? Doncs que en la situació aquesta que tenim ara, en què hi ha casos sobre la taula i que el PP ha anat doncs, acusant el govern espanyol de ser una organització corrupta, doncs si tot això que estàs dient és ben cert, doncs has de presentar una moció de censura i fer fora Pedro Sánchez de l'executiu. I fins ara el PP el que li passava és que volia i dolia, és a dir, vol que els socis es mullin, pressiona els socis perquè facin el pas i diguin que estan d'acord amb aquesta moció de censura, però mentrestant, com que sabien que això era molt difícil també, doncs no la presentaven. I per què? Doncs perquè el PP hi ha un cert, o almenys a la direcció del PP, hi ha una certa por de que la moció de censura acabi de beneficiar a Vox, que és qui pot elevar molt més el to que no pas Feijó, i també que doni una oportunitat a Sánchez una vegada més a que pugui sortir reforçat d'un debat, d'un cara a cara amb Feijó. Tot això està en un cantó de la balança, l'altre cantó de la balança, evidentment, doncs ara mateix hi ha la pressió dels seus mitjans afins, la pressió de Vox i també la pressa, no? Aquesta pressa que ha acompanyat el PP des de que Sánchez va arribar a la Moncloa per recuperar el poder. I està clar que doncs avui veurem com Feijó intentarà incrementar la pressió sobre Junts i PNB, però també recordem que ell té l'opció de fer com va fer Sánchez, és a dir, presentar una moció sense els suports i després doncs, negociar-los.
0: Sí, sí.
26: I aquí hi ha un altre element que l'altre dia en una conversa de passadissos Feijó apuntava, que és que tot es pot negociar. I què vol dir tot es pot negociar? Es pot negociar la data, es pot negociar l'hora, es pot negociar per què, es pot negociar convocar unes eleccions, però també, doncs clar, hi ha altres elements de negociació que potser el PP podria oferir especialment a Junts.
0: Clar, però aquí hi ha un problema, que és que Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo ha anat cremant totes les naus en els últims anys, és a dir, ha anat volant ponts amb tot el que hi ha que no sigui més a la seva dreta, és a dir, el seu enlluernament amb l'extrema dreta, amb Vox, tot aquest últim temps ha fet que això, s'hagin volat tots els ponts amb l'espai més de centre, diguéssim, amb Junts, amb els nacionalistes bascos. És veritat que aquí un dels punts interessants serà veure si hi està ben sota mà, que de moment pel que diu tothom no està passant, però vaja, una cosa és el que no diguin i l'altra cosa el que passi, si està havent contrapartides negociadores per part del Partit Popular amb Junts, si Junts està dient, escolta'm, garantiu-me que, per exemple, s'aplicarà l'amnistia, que parlareu amb els jutges perquè això sigui així, i llavors veiem si podem parlar d'alguna cosa, no?
26: Clar, de moment ningú diu que estigui negociant. Sempre hi ha contactes entre les formacions, això no vol dir que hi hagi una negociació activa i viva, però sí que sempre hi ha contactes. I hi ha un element que l'entorn de Junts sempre s'ha plantejat i que l'independentisme jo crec que n'és ben conscient, que és que la patent d'espanyolitat la té el PP i, per tant, diguem que és molt més fàcil negociar amb qui té la propietat que no amb qui està de lloguer, no? I, per tant, que seria més factible una negociació sobre tots aquests temes que explicaves, doncs amb qui té, diguem, la xeta, que no amb qui no la té. Però hi ha molts més elements a sobre la taula. Per exemple, doncs, es pot permetre a Junts facilitar l'arribada d'un govern del PP i de Vox? Difícil, no? S'hauria de trobar el mecanisme perquè es pogués fer sense que fos culpa de Junts. Això es podria ser, però que en política hi ha un element molt important, que és l'element de la culpa, i jo crec que Junts, i tampoc el PNB, pels seus interessos, com deies aquest matí, que també hi ha moltes aliances i governs entre el PNB i el PSOE, doncs tampoc el PNB ho té fàcil.
0: Clar,
26: per això les dues formacions el que intenten és doncs apretar a Sánchez perquè convoqui unes eleccions de mutu propi, però no apareix a elles en la qüestió d'una moció censura del PP i de Vox.
0: I és veritat que n'hi tindria prou amb un dels dos. El Feijóo, sumant els vots de Vox, en té 170, per tant, amb el 5 del PNB, sobretot amb el 7 de Junts, en tindria prou si convenç Puigdemont i companyia per aquesta moció de censura. Aquí la cosa és, en el cas d'Espanya, com funciona el Congrés, és que no cal que la persona que sigui candidata en aquesta moció de censura obligatòriament sigui diputat. A Catalunya sí que és així. A Catalunya, qui aspira a la presidència del govern ha de ser sí o sí diputat. En el cas d'Espanya no és així. Ho vam veure, abans ho dèiem, amb el Tamames, amb el que va postular a Vox. Això s'ha parlat? Se'n parla? Hi ha la possibilitat que hi hagi un candidat instrumental, mai millor dit, perquè sigui d'impàs i només amb la finalitat de convocar eleccions?
26: Podria ser, perquè aquí hi ha un element que a veure, el PP ofereix la negociació en obert, és a dir, anem a negociar qualsevol cosa que sigui per convocar eleccions, i Feijó parlava d'una moció de censura instrumental, però alhora tampoc no ho aclareix, perquè també diu que durant aquest impàs que hi hauria amb la convocatòria d'eleccions faria net, no? I aquí cal veure si el PP vol fer una operació d'aquest tipus, que sempre són perilloses, perquè en el cas de Tamames és per Vox, doncs mira, doncs un personatge que va pujar a l'estrada, però sempre convertir algú en president doncs sempre té un cert element de risc, i veurem si el PP doncs clarifica encara molt més aquest oferiment i apunta doncs alguna possibilitat, però de moment jo crec que encara estem lluny d'això, eh? O sigui, avui, per exemple, l'element d'avui serà pressionar l'empresariat català o intentar convèncer encara més l'empresariat català perquè faci pressió sobre Junts, que des del PP intueixen doncs, que Foment del Treball i companyia doncs, tenen un gran paper en l'estratègia del partit de Puigdemont.
0: Mira, just divendres passat va venir aquí el programa el president de Foment, el Sánchez Llibre, i li demanava per això si li havien demanat que fes una mica de lobby cap a Junts per intentar seduir per una moció de censura. Ell no es va voler mullar amb si Feijó ha de presentar moció de censura, però sí que va venir a dir, home, un govern que any rere any van encadenant pressupostos prorrogats, no té massa sentit que segueixi governant, i de fet va dir, els partits haurien de buscar la manera de canviar la llei perquè automàticament, només pel fet de que un any seguit d'un altre es prorroguin els pressupostos, s'hagin automàticament de convocar eleccions. Però vaja, no va voler anar més enllà d'això. Veurem què passa. Però vaja, sí que és veritat que algunes polítiques del govern de Pedro Sánchez, sobretot en matèria d'habitatge, no acaben de satisfer, i en fiscalitat no acaben de satisfer l'empresariat català.
26: Sí, però o sigui, si ho posen tot sobre la balança, també veurem que aquella reforma laboral que es va pactar amb la patronal i amb els sindicats, doncs ha funcionat, que Sánchez té uns molt bons números a nivell econòmic i que l'empresariat espanyol, en general, li ha anat molt bé aquests mandats de Pedro Sánchez, i aleshores el dubte és fins a quin punt la ideologia està marcant la posició de la patronal, no? Fins a quin punt la patronal està jugant en l'equip de l'oposició, i crec que sempre hi ha una sospita, que cada vegada que hi ha un govern d'esquerres, que la patronal juga a l'altre bàndol, però en aquesta ocasió, i també crec que les declaracions, per exemple, de Garamendi, sí, apuntant en necessitat d'unes eleccions, doncs també van cap aquí, però està clar que els números, diguem, si tu mires el que ha estat l'IBEX en aquests 7 anys, doncs faríem pensar que potser la patronal hauria de fer algun altre tipus d'anàlisi.
0: Que és important, això, de qui pitja el botó electoral. Clar, podem anar a eleccions perquè sigui Pedro Sánchez o perquè hi hagi una moció de censura i després Feijó les anticipi, però vaja, tenint en compte que ens acostem al final de la legislatura, que com a màxim li queda un any, no sé si hi haurà gaire ànim perquè tot això prosperi.
26: Sí. I en cas d'avançament electoral, hi ha tres escenaris, en el cas de que Sánchez, o tres, no avançament electoral, sinó que en quin moment es podrien convocar eleccions, no? Hi ha un escenari que és el que apunta el PNB, que és que intenta que Sánchez convoqui el 2026, cosa que Sánchez ja ha dit que no està en aquesta ocasió, perquè està fent un all-in a defensar que tot això és lawfare i que és un cop d'estat judicial, i l'executiva d'ahir va defensar aquesta posició, i per tant el partit anirà per aquí. L'altre és que fes coincidir en un superdiumenge eleccions municipals i autonòmiques amb les generals el mes de maig, i l'altre és que intenti allargar fins al final la legislatura, cosa que podria portar fins i tot alguns càlculs apunten a principis de setembre. Per tant, tenim aquests tres escenaris i cal veure si Sánchez manté l'aposta durant tot l'any, aquest any llarg que li queda de legislatura.
0: Roger Pidecabanyes, seguirem parlant, segur. Gràcies, que vagi bé.
26: Molt bé, gràcies, bon dia.
0: I a Ser Catalunya avui us estem explicant, us estem posant més xifres a la crisi d'habitatge, a una de les derivades, que és que a Barcelona proliferen cada vegada més els pisos de menys de 45 metres quadrats, els minipisos. A finals de l'any passat representaven el 15% dels nous contractes de lloguer. Puc saludar a aquesta hora l'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres. Què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Clar, aquesta és la realitat i aquí hi ha la trampa, no? Perquè és veritat que a casa nostra tenim els preus del lloguer topats, però al final estàs pagant el mateix per un espai més petit. Ergo, el preu està pujant, el del metre quadrat.
1: Jo crec que aquí la clau és, d'una banda, si hi ha pisos més petits, no hem d'oblidar que se'ls aplica també la regulació dels lloguers, i si se'ls aplica una altra norma que no podem passar per alt. Si s'estan generant pisos més petits, per exemple, a través de la rehabilitació i redistribució d'edificis existents, s'ha d'aplicar una reserva d'habitatge protegit obligatòriament perquè es tracta d'una gran rehabilitació. I, per tant, una gran rehabilitació com aquesta seria una oportunitat de tenir habitatge protegit en sòl consolidat, que és molt difícil. Per tant, de fet, si estigués passant això massivament en edificis que es generen pisos nous més petits, el que estaria fent és augmentar el parc d'habitatge protegit a la ciutat. El que ens hem de preguntar aquí és si efectivament l'Ajuntament està fent complir la normativa urbanística, que tenim molts elements per pensar que no, i si la Generalitat està fent complir la regulació de preus en aquests pisos també.
0: Per tant, per vosaltres, de sortida, el fet de que es facin pisos més petits no és un problema de base, si això serveix per, com a mínim, animar l'oferta i mantenir el preu de l'habitatge.
1: Sí, és a dir, hi ha una normativa sobre les condicions d'habitabilitat d'un habitatge i un pis de menys de 40 metres quadrats ha de complir també aquesta normativa. Jo visc en un pis de menys de 40 metres quadrats i el problema principal que tenim no és la mida, sinó la manca d'aïllament tèrmic i la manca de manteniment de molts d'aquests pisos. El que ens estem trobant, i mira, justament és interessant que aparegui o que estigueu parlant d'aquest informe aquesta setmana, perquè justament aquest divendres al Poblenou hi ha programat un desnonament d'un veí, un company del sindicat, l'Ivan,
0: sí,
1: que en el seu edifici hi ha 10, hi havia 10 habitatges, es van fer unes reformes per afegir-li 6 més, de més petits, i no s'està complint aquesta reserva obligatòria de l'habitatge protegit.
0: L'hem escoltat amb ell fa una estona, sí, sí. No s'està complint i el volen fer fora per trossejar els seus pisos, no? El seu pis, vaja, per convertir-ne en més.
1: Exacte, però és que aquests pisos més petits, de fet, s'haurien de destinar a habitatge protegit i tindria tot el sentit del món que l'Ivan pogués utilitzar-ne un d'ells. És a dir, té poc sentit pensar en una gran rehabilitació que d'entrada està prevista per fer-hi habitatge protegit, però que aquest procés per fer créixer l'habitatge protegit comporti l'expulsió de veïns. No té cap sentit, això. I, a més, és interessant perquè just també apareixia un informe aquesta setmana que marcava com la vulnerabilitat en els barris s'està desplaçant a la perifèria, a Barcelona, no? I això ens indica com de necessari és assegurar habitatge protegit en tots els barris de la ciutat. I, per tant, no fiar-lo només en noves construccions, edificis sencers, que ens podem imaginar que la majoria de barris de Barcelona, a la part consolidada de la ciutat, sí, és difícil que es construeixin edificis sencers. Però, en canvi, podem guanyar habitatge protegit a través d'aquests processos de gran rehabilitació que comporten una reserva obligatòria.
0: Vaja, que anem cap aquí. La cosa és, els promotors el que diuen és això té sentit perquè cada vegada les famílies són més petites. Hi ha més famílies monomarentals, hi ha, per exemple, famílies sense fills o amb poques criatures, i això fa que tingui més sentit anar cap a aquesta realitat. Aquest és l'argument que donen els promotors immobiliaris.
1: És que jo insisteixo, si hi ha diguéssim, famílies amb menys membres pels quals té sentit que en general la mitjana de la mida dels pisos potser tendeixi a la baixa, això pot tenir sentit, però això no exclou que s'hagin de complir amb les condicions d'habitabilitat, que s'hagi de complir la regulació de preus i que s'hagi de complir la normativa urbanística que obliga a reservar l'habitatge protegit. Això és el que necessitem, és a dir, una intervenció dels preus, complim aquesta intervenció dels preus que tenim en el mercat de lloguer i alhora fer créixer de manera dràstica el parc d'habitatge protegit i no només a la perifèria.
0: I no teniu la garantia que això estigui sent així, eh? Creieu que no estan fent prou bé els deures? Té sentit que abans qüestionaves la iniciativa de l'alcalde de la ciutat, de Jaume Collboni.
1: No, totalment, perquè ho veiem en aquest cas que dèieu de l'Ivan, és a dir, no s'ha aplicat la normativa urbanística, però ho hem vist en altres casos coneguts els darrers mesos, com el del carrer Sant Agustí, on tampoc no s'ha aplicat la normativa que obligaria a reservar el 30%, i en d'altres edificis on ha passat això, que s'han fet obres, en aquest cas per fer-hi co-livings, que impliquen una gran rehabilitació, que l'Ajuntament ha reconegut que aquestes obres són il·legals, però en canvi no ha fet aplicar la conseqüència de la il·legalitat d'aquestes obres, que és que s'hauria d'estar aplicant una reserva del 30% d'habitatge protegit.
0: Per tant, quina nota posa el sindicat de llogateres a les polítiques d'habitatge de Jaume Collboni?
1: És difícil ara, no em facis posar una nota concreta, però està clar que no aprova. És a dir, mira, jo la nota posaria és que ha copiat l'examen. És a dir, perquè Fixeu-vos que l'anunci més gran que ha fet Jaume Collboni des del primer dia que va entrar a l'alcaldia sobre polítiques d'habitatge és que eliminaria els pisos turístics. I sobre això, a mi m'agradaria recordar que és una mesura que vam impulsar el sindicat de llogateres al Parlament, que és una mesura que és que l'Ajuntament de Barcelona no cal que faci res, és a dir, s'eliminaran soles les llicències. Hauria de fer alguna cosa perquè es prorroguessin, però vull dir que no és una mesura en si, que el PSC va estar inicialment en contra d'aquesta mesura, van lluitar perquè aquesta mesura no veiés mai la llum, i que en cas que això acabi passant, passarà en el següent mandat, on Collboni no sap ni si serà alcalde. Per tant, que la principal mesura de la qual fas bandera, és una mesura a la qual el teu partit es va oposar, és una mesura que aplicarà el pròxim govern, que no sap si ets tu, i és una mesura que consisteix en no fer res, bàsicament, perquè caiguin soles les llicències, doncs què voleu que us digui? Si aquest és el principal element a avaluar, jo diria que ha copiat.
0: Doncs ha quedat molt clar. Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí. Que vagi bé.
1: Doncs moltes gràcies i bon dia.
0: Nosaltres en un parell de minuts tornem, us expliquem com tenim les dades de l'atur que hem de conèixer d'aquí a un parell de minuts i obrim la taula sobre la visita del Papa.
3: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya a Barcelona. Arriba la inversió més gran en neteja de la història de Badalona. Un nou contracte revolucionari per transformar tots els barris i fer més Badalona. Més personal, més vehicles, més maquinària i més recursos. Amb tu, fem més Badalona. Més informació a badalona.cat/més Badalona.
4: Ajuntament de Badalona.
5: Saps que la disfunció erèctil afecta la meitat dels homes de més de 50 anys? No estàs sol. Les disfuncions, l'ejaculació precoç, els problemes de pròstata tenen solució. Demana cita Andrologia Barcelona, el centre de referència en salut masculina, amb uròlegs i sexòlegs experts. Al carrer Montaner, al centre mèdic Tecnon o andrologiabarcelona.com. Discreció i resultats.
6: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
8: I també totes les eines i ferreteria.
6: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
8: Si ets professional, troba el més proper a encat.cat.
23: Joan, què ha de sonar al balcó d'aquest dijous 4 de juny?
17: Doncs probablement, evidentment, una mica de Bad Gyal. O The Cure.
23: Sí, perquè aquest dijous obrim el balcó des del Primavera Sound per conèixer com es prepara el festival més gran del sud d'Europa i el més massiu del nostre país.
17: Ballarem moltíssim.
24: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.
27: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Són les 9 d'en punt del matí i tenim dades de l'atur a Catalunya. Us he de dir que s'ha tornat a batre rècord d'ocupació aquest mes de maig. Més de 3.970.000 persones, és a dir, gairebé 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. És el millor registre per un mes de maig des de, déu-n'hi-do, fa uns anyets enrere, la crisi financera de 2008, Laura.
1: A més a més, és una xifra que supera la registrada a la Comunitat de Madrid. El mercat laboral català manté així la tendència positiva dels darrers mesos, encadena nous màxims històrics d'ocupació i pel que fa a l'atur, Catalunya registra 307.627 persones desocupades. És la xifra més baixa en un mes de maig des de l'any 2008, també. Miquel Samper, conseller.
0: A veure si el podem escoltar.
2: Són unes dades molt positives. A més, vull destacar que en quant a l'atur es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones.
1: És unes dades que consoliden Catalunya en nivells rècord d'ocupació.
0: I pel que fa al conjunt d'Espanya, el conjunt de l'Estat, se supera per primera vegada els 22,3 milions d'afiliats en un mes de maig. És una nova gesta, una nova fita al mercat laboral. Vaja, i el que podem assegurar és que Pedro Sánchez segur que s'agafarà aquestes dades per apuntalar la legislatura, per dir, ho veieu? Com jo he de seguir tirant i puc arribar fins al 2027. Vinga, ara sí, parlem del Papa.

0: D'aquí a una setmana exacta, dimarts de la setmana que ve, Lleó 14 arriba a Barcelona. Aquesta hora encara no haurà aterrat, no trepitjarà l'aeroport del Prat fins tocat al migdia, fins passades les 12:25 aproximadament. Vindrà de Madrid, és la primera de les tres parades allà, a la capital espanyola, que fan el seu viatge a Espanya. En seran tres, després de Madrid ve Barcelona i després de Barcelona les Canàries. Susana Ruiz, periodista d'aquesta casa de Ser Catalunya, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I Banguera, també periodista, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Vosaltres porteu ja setmanes fitxant els briefings que estan fent a tort i a dret per saber com serà aquesta visita.
1: Sí, estem fent una immersió, eh? Ens anem veient amb l'IVA.
2: Ens estem il·lustrant, en profunditat.
0: I afegeixo també el Joan Solés, el nostre corresponsal a Roma. Joan, bon dia i com estàs?
3: Hola, bon dia a totes. Què tal?
0: Doncs bé, aquí, animats ja, veient a veure com serà aquest fenomen pop una mica, que no és que siguem ultracatòlics aquí a la SER, que ens haguem tornat bojos, és que, òbviament, és tot un esdeveniment que hem de seguir, que voldrem seguir en directe, sobretot també perquè implicarà tot un Cristo, mai millor dit, a la mobilitat per la ciutat, no? Per tant, abans de continuar, perquè a casa no es perdin, endrecem una mica quin serà l'itinerari del Sant Pare els dies 9 i 10, que són els dies que serà aquí a Barcelona, l'ha resseguit el Guillem Favo.
4: Lleó 14 arriba a Barcelona el dimarts dia 9. S'espera que aterri a les 12:25 a l'aeroport del Prat. A la una l'esperen a la Catedral de Barcelona, on tindrà una trobada amb voluntaris. El plat fort del dia serà al vespre. A les 8 arrencarà la vigília multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Des de les 6 hi haurà concerts i un dels moments cúspides serà aquest. Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat cantaran amb Dones Força. L'endemà, dimecres dia 10, el Pontífex visitarà la presó de Brians 1. Serà un acte senzill i exprés de només 20 minuts i prendran la paraula dues internes. Tot seguit anirà fins a l'abadia de Montserrat amb motiu de la celebració del seu mil·lenari. A les 12 presidirà l'oració del Sant Rosari i l'Escolania cantarà la Salve i el Virolai. Milers de pelegrins ho seguiran des de l'interior i l'exterior de la basílica. Després dinarà amb la comunitat de monjos benedictins. A la tarda, 4:45, visitarà l'església de Sant Agustí, ubicada al barri del Raval de Barcelona, i se li explicaran les tasques de caritat i assistència diocesanes. Tota l'atenció estarà posada en la Sagrada Família i arribarà en papamòbil, en el qual recorrerà un quilòmetre saludant els fidels. Serà a 6:45, quan arrencarà la missa solemne amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
5: És un dia important per a la Sagrada Família perquè s'acaben les 6 torres centrals.
4: Posteriorment beneirà i inaugurarà la Torre de Jesucrist. Lleó 14 baixarà a la cripta i farà una ofrena floral a la tomba de l'arquitecte. Farà nit aquí i volarà del Prat l'endemà al matí a 9:15 rumb a les Canàries, la tercera i darrera parada del seu viatge a Espanya.
0: Doncs aquest serà tot el recorregut. Clar, el que podem dir aquí és que el moment més icònic, el més esperat i de fet el que motiva la visita és el de la Sagrada Família, és el de la benedicció de la Torre de Jesús.
2: Sí, i perquè ens fem una idea de la importància d'aquest moment, el president de la Junta Constructora de la Sagrada Família, l'Estadacamps, no para de repetir aquests dies, que la última visita d'un papa, és a dir, quan va venir Benet XVI, el 2010, i es va fer aquella retransmissió televisiva que es va veure a tot el món, les visites a la Sagrada Família van créixer un 40%. Perquè ens fem una idea de la repercussió que té això.
0: Ja. No sé si ens cal, també t'ho dic, eh?
2: Aquesta és l'altra pregunta. De fet, jo li he preguntat al senyor Esteve Camps, però hi caben més visitants a la Sagrada Família i et confessen que no.
1: Heu provat de fer alguna vegada comprar entrades així per internet? És dificilíssim. Vull dir, clar, t'ha de coincidir que estiguis tu de viatge, no sé, que vingués expressament per anar a la Sagrada Família, que això les persones ho fem, no? Acondicionem les dates del que volem veure. En tot cas, sí que m'agradaria dir, perquè possiblement hi hagi gent que nosaltres ho tenim clar perquè ho diem cada dia, però igual hi ha persones que no. És el motiu del viatge del Sant Pare a Espanya, perquè és el dia del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, que era el 10 de juny de 1926.
0: I després, Joan Solés, a partir d'aquí, s'ha anat construint tota la resta de parades del Papa Lleó, que òbviament que comença per Madrid, però vaja, que no és el punt central d'aquesta visita.
6: Sí, bé, són 6 dies
3: tres ciutats, quatre de fet, un objectiu, 26 intervencions públiques, com heu dit, del 6 al 12 de juny, visita a Espanya, que és la seva primera visita apostòlica dins de la Unió Europea, Madrid, Barcelona i Gran Canària i Tenerife, cal tenir-ho en compte, que són dos destinacions a les Illes Canàries. Són escenaris molt diferents, però amb un fil conductor que el Vaticà té molt clar. L'Església és una societat secularitzada, la dignitat dels immigrants i el diàleg entre fe i cultura. Aquests són els objectius, no? I el papa tindrà 22 intervencions en aquests 6 dies, és a dir, és gairebé 3 intervencions, parlarà 3 vegades cada dia, un ritme que també ens descobreix la voluntat del Vaticà de no deixar cap acte sense paraula del papa, cap trobada sense un missatge definit, no? Madrid és el primer destí, l'acollida oficial al Palau Reial, la trobada amb les autoritats civils i el cos diplomàtic marquen el to institucional del viatge, però Lleó XIV no vol quedar-se només en els salons del poder, es desplaçarà també a visitar projectes socials, un centre d'acollida concretament, i tancarà la jornada amb una vetlla amb els joves a la plaça de Lima. L'endemà, a la missa, a la plaça de la Cibeles, processó del Corpus Christi, el dilluns, els encontres amb els polítics, primer amb el president del govern a l'anunciatura, després al Congrés dels Diputats, davant els parlamentaris espanyols, un papa que no defuig el poder civil, però que tampoc, diguem-ne, s'hi lliura excessivament, no?
0: Ja, i aquí serà important també veure què digui en aquesta sessió al Congrés, i després ja quan se'n vagi a les Canàries, el que farà també és visitar aquests centres d'acollida de migrants que arriben per aquesta ruta canària.
3: Clar, les Canàries tanquen el viatge, i no és casual, Lleó XIV tria les illes com a escenari final per posar, diguem-ne, el focus en la crisi migratòria, no? I un mes després repetirà aquest mateix gest a la illa de Lampedusa, a Sicília, no?
0: Ara torno amb vosaltres, però tinc en línia el coordinador del dispositiu municipal per aquesta visita del Sant Pare, el gerent de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona, el Xavier Paton. Què tal? Bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
0: Volíem parlar amb vostè per saber una mica, sobretot pels oients que ens estiguin escoltant, escolta'm, jo què em trobaré? Quines restriccions a la mobilitat? A partir de quines hores? Podem fer una mica un dibuix d'aquestes afectacions perquè la gent pugui començar a planificar, perquè no queda massa per tot això.
6: Bé, el primer que hem de dir és que hem de demanar a la ciutadania que s'informi sempre de manera el més extensa possible abans de prendre decisions del seu dia a dia. Evidentment, els dies 9 i 10 seran dos dies intensos. Heu fet tot el resum de l'agenda, que és una agenda molt atapeïda, també ho comentàveu, i per tant el que els hem de demanar a la ciutadania és que coneguin bé quins són els moments de que hi haurà necessitats o dificultats en el moviment, i a partir d'aquí es planifiqui en condicions. En l'àmbit del dia 9, les dificultats o les restriccions vindran donades, per una banda, a Ciutat Vella, al voltant de la catedral, i a Montjuïc, amb la vetlla, i el dia 10 també a Ciutat Vella, però en aquest cas a la part del Raval, a l'església de Sant Agustí, i després molt especialment a la Sagrada Família. A l'àmbit on necessita, diguem-ne, una preparació més llarga per les condicions, i també ho heu comentat, perquè al final és l'element central de la visita del Sant Pare, és Sagrada Família. Tot just ahir ja començaven algunes de les implantacions. En canvi, els altres espais, el que estem treballant amb els organitzadors, amb l'arcabisbat, molt especialment, però també amb el patronat de la Sagrada Família, és que les implantacions i les possibles afectacions arribin el més just possible abans del que sigui l'esdeveniment concret.
1: Sí, senyor Paton, jo li volia preguntar, ens van comentar l'altre dia en aquesta sessió formativa que ens van fer a Sagrada Família que s'estava discutint, o no sé si negociant és la paraula, però s'estava parlant que tant a l'arribada del Sant Pare a la catedral com a la parròquia de l'església de Sant Agustí, que hi hagués, que es permetés la presència de fidels, de persones del carrer, una mica a les entrades, també per acotjar-lo, no? Perquè no entri només amb les autoritats eclesiàstiques o de la ciutat. No sé si han arribat ja alguna conclusió. Ens deien que per qüestions de seguretat això s'havia de negociar amb el Vaticà. No sé si ja ho han decidit.
6: Evidentment, com deia, l'organitzador és l'arcabisbat, i el que nosaltres com a administració ens fem és fer el més fàcil possible aquests esdeveniments amb espais tan densos i tan complexes com els que hem comentat. Per tant, no és un tema, diguem-ne, de negociació. A partir d'una petició concreta, doncs es veu quines són les opcions i quines són les possibilitats. En els casos concrets d'aquests dos espais, Catedral i Sant Agustí, hi haurà persones, diguem-ne, fidels o persones curioses, no ho sé, qui sigui, a la banda, diguem-ne, del carrer, davant de la catedral i davant de Sant Agustí, el que l'organitzador està acabant de treballar és que siguin persones que ja vinguin, permetin-me l'expressió, amb entrada. Per tant, que siguin persones que ja hagin fet una reserva. I això per què? Primer perquè per l'espai públic, sobretot a Sant Agustí, que segur que el coneixen, és un espai petit, amb una zona molt densa de la nostra ciutat, amb moltes, doncs amb una boqueria just a la part del darrere, amb una Massana també amb molta activitat, etc. I el que s'ha parlat i està acabant d'ultimar a l'arcabisbat és que les persones que hi siguin doncs vinguin amb invitació. Evidentment, no amb entrada, però sí amb invitació. Això ajuda molt als temes de seguretat, que com vostès han comentat, doncs és una qüestió que està molt present, i els cossos de seguretat, tots els que hi són presents, que jo algun l'he conegut gràcies a aquesta coordinació que estic fent ara, doncs hi estan molt atents i demanen doncs molt alt nivell des del punt de vista de la seguretat. Mm.
2: Jo li volia preguntar per això precisament, perquè ja ho comentava, el punt més complex d'organitzar és tot el que passarà a la Sagrada Família, m'imagino, perquè no només estarà el Sant Pare, sinó també autoritats de molts punts del món, per començar al cap de l'Estat espanyol, però no només, perquè venen visitants de tot el món. Com s'organitza i es coordina la seguretat de tanta autoritat?
6: Doncs fent molta coordinació és un element clau, i tenint molt clar quin és el rol que juga cada una dels cossos de seguretat. El central són Mossos d'Esquadra, i és qui fa, diguem-ne, de ròtula, però evidentment aquí té a veure la Casa Reial i els seus equips de seguretat, aquí té a veure amb la presidència del govern espanyol, i també les que venen de fora d'Espanya. Mm. Aquí tot això s'ha estat treballant des d'allà fa unes quantes setmanes. Vostès saben que es va anunciar cap al mes de febrer la visita del Sant Pare, però el que és l'agenda, per raons, diguem-ne, del propi Vaticà, s'ha sabut fa relativament molt poques setmanes, i s'ha hagut de treballar molt intensament per aconseguir que tot estigui preparat i tot quadri, per entendre'ns, en el moment de la setmana que ve. Quan... Però vaja, jo diria bàsicament això, molta coordinació i molta voluntat de coordinació és una de les coses que jo destacaria. Tots els cossos i totes les administracions i també les institucions implicades, i estem treballant colze amb colze, perquè si no, no seria possible.
0: S'instal·laran pantalles gegants perquè la ciutadania pugui veure tot el que estigui fent el Papa?
6: Sí.
0: On?
6: Sí.
0: I quantes?
6: En posarem dues a la ciutat, a dos àmbits molt, molt nodulars, que han de permetre a la ciutadania que, més enllà dels que a casa seva ho puguin seguir pels diferents canals, molt especialment en el cas de la ciutat de Barcelona, Barcelona Televisió, que farà un seguiment no només del que passi a la ciutat, sinó també del que passi a la resta de Catalunya, doncs en instal·larem dues. Una a l'Arc de Triomf, un espai molt conegut i ja molt, molt nostrat pel que fa a la presència de pantalles gegants.
0: N'hem vist des de la DUI als partits de la selecció espanyola, hem vist a tot allà.
6: Hem passat, exacte, passa gairebé tothom per allà, no falta, diguem-ne, de varietat, no falta varietat.
0: Un Arc de Triomf, i l'altre
6: un àmbit que ja s'ha incorporat també de ple dret, que és la plaça de les Glòries, no? A tocar del The Hub. Allà també és un gran espai on s'hi pot aplegar. En aquest cas, per exemple, va ser la final de la Champions femenina ara fa molt pocs dies, que també s'hi va poder aplegar tots els aficionats del Barça. Doncs, doncs allà també hi serà la segona, amb la voluntat aquesta, que la gent que, pel motiu que sigui, doncs, ho vulgui veure a l'espai públic i no hagi tingut la possibilitat d'aconseguir alguna de les invitacions, doncs ho pugui fer en condicions.
0: I tot això quan ens costa als barcelonins, quan hi posa l'Ajuntament?
6: Bueno, no està tancat. Això ho fem sempre al final des del punt de vista de fer accountability i explicar quina ha estat la despesa. Una necessitat molt important han estat totes les qüestions de seguretat, molt especialment tanques i el que nosaltres anomenem New Jerseys, que són aquestes barreres que es situen a l'espai públic per evitar el pas de vehicles, sí. Però també, evidentment, les necessitats de personal o aquestes pantalles, etc. Ho podrem explicar en pocs dies després.

0: les visites a la Sagrada Família un 40%. No sé si això s'ho pot permetre en Barcelona i la Sagrada Família. Que...
1: Bueno, jo diria, hem de tenir en compte, que la ciutat ja ha començat a prendre mesures respecte a el que és la gestió del turisme. Per tant, la capacitat de la ciutat ja està clara, està marcada i estem treballant cada vegada diguem-ne, perquè sigui més visible i que les persones que vulguin venir a la ciutat en una societat globalitzada en què la mobilitat és una commodity gairebé, no? És a dir, no, ja ha deixat de tenir aquell paper diguem-ne, tan diferencial que podia tenir fa 30 anys, doncs la ciutat no només estigui preparada, que ho està, sinó sobretot marqui quins són els límits que pot assumir i que vol assumir des del punt de vista, en aquest cas, del visitant, que, insisteixo, no només és el visitant diguem-ne d'oci, sinó el visitant de turisme, o, de negocis, o el visitant diguem-ne d'altres, cultural, no? Em sembla que també ho deien vostès al començament.
0: Sí, i que tampoc cal que siguin sempre de fora els que vagin a veure la Sagrada Família.
1: Home, jo entenc que tothom que li interessi l'arquitectura en algun moment doncs voldrà conèixer, voldrà conèixer la seva família, sigui barceloní, sigui català, sigui espanyol o sigui d'allà on sigui.
0: Xavier Paton, gerent de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona, coordinador d'aquest dispositiu municipal per la visita del Sant Pare. Gràcies i ànims, perquè déu-n'hi-do, els dies que li toquen.
1: Bueno. Ja ens queden pocs.
0: Que vagi bé i, escolti, gràcies. Parlem quan acabi i ens fa aquest balanç de la factura.
1: Quan vostès considerin.
0: Que vagi bé, gràcies.
1: A la seva disposició, bon dia.
0: Seguim amb aquesta conversa. Joan Solés, torno amb tu, perquè, clar, tu acompanyaràs el Papa en tots els seus trajectes en avió, que no seran pocs. Tu deies, hi haurà 22 intervencions públiques, però no només, també a dins s'espera que pugui despatxar amb vosaltres d'alguna manera.
2: No, nosaltres a dins de l'avió parlarem amb el Papa, tindrem un diàleg amb ell, principalment a la tornada, quan s'extreguin les conclusions i ell també contesti les preguntes que li puguem fer als periodistes. El saludarem personalment. Jo tinc previst que demanar-li que em signi un parell de llibres, no? Si és possible, dedicats. Altres, no sé, hi haurà qui li presentarà queixes o qui li presentarà algun document del tipus que sigui, com ha succeït en altres ocasions, quan el País, per exemple, li va presentar al Papa Francesc un dels dossiers sobre abusos sexuals. No? Bé, jo voldria comentar, per l'audiència no, perquè aquí s'ha comentat, bueno, podeu veure els actes en pantalles, a dues pantalles de Barcelona. Bé, voldria precisar, també ho podeu escoltar per Ser Catalunya, perquè nosaltres ho intentarem explicar-ho tot i el millor possible. És a dir, que qui no vulgui embolicar-se pels carrers de Barcelona per arribar fins a veure-ho per una pantalla, doncs ens pot escoltar nosaltres, que intentarem explicar-li el millor possible.
0: I tant, i que farem programes especials amb tots els detalls i amb tots els experts. Ara que parlàvem del Papa i això, de si és accessible o no, vull incorporar a la conversa el Jordi Pacheco, director de l'agència Flama, escriptor també, ha escrit sobre l'actual pontífex. Què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, Marina, com esteu?
0: És un papa accessible? Lleó 14?
3: Sí, jo crec que sí. Ell no busca els mitjans, però hi accedeix. Quan se'l sol·licita, hi accedeix. Bé, prova d'això, de fet, va ser la primera entrevista que va concedir l'estiu passat a una reportera nord-americana. També la seva primera audiència pública després de ser elegit, crec que va ser el 12 de maig, es va voler trobar amb els periodistes a l'aula Pau VI del Vaticà, i bé, no té, és evident que no té aquella espontaneïtat que tenia el seu predecessor, que sempre comparar és odiós, no? Però sí que és un papa accessible i, a més, que tecnològicament, des del món de les tecnologies de la informació i la comunicació, doncs també és molt més semblant a nosaltres que als anteriors, no? Per exemple, ell fa servir WhatsApp, no? Com qualsevol de nosaltres. Tot això l'apropa bastant, no? També ha fet la pàgina, va fer en el seu dia la pàgina web dels Agustins, és matemàtic, té coneixements informàtics, no? I avui en dia, en què les comunicacions tecnològiques són estem tots tan hiperconnectats, doncs podem dir que sí, que és un papa accessible completament.
0: Sobre la figura del papa, en les últimes setmanes i mesos ha fet fortuna la seva posició d'antagonista de Donald Trump, d'alguna manera, no? Ell defensant la pau en contra del bel·licisme que impera als Estats Units.

0: Units, això li ha donat una pàtina de, no? de més suport o de caure més simpàtic, però és veritat que és un papa amb llums i ombres, i tu, Joan Solés, t'has afartat també d'explicar-ho, això, perquè sí, pot sí. tenir discursos molt encertats en segons quines matèries, però hi ha qüestions que encara no toca i que no s'obre.
1: Sí, clar. El que passa és que ja també la posició del Vaticà ha estat molt clara, no?, sobre les crítiques de Trump al papa. Parolin, que és el secretari d'Estat, és a dir, el cap del govern, no s'ha mossegat la llengua, ha dit clarament el papa fa el papa, i ha afegit que atacar-lo amb tots els retrets que li ha fet Trump, el president dels Estats Units, doncs, en fi, que és tot plegat una miqueta estrany, no? Cosa que en veu d'un diplomàtic, com és el cap de la diplomàcia vaticana, doncs és gairebé com un cop de pal, no? Mm-hmm. Des del Vaticà a Washington, no? En fi, hi ha ara mateix una aparent reconciliació després de l'arribada del secretari d'Estat americà Rubio, que va aterrar a Roma. Bé, en fi, Trump ha continuat llançant les seves crítiques des de Washington, el tira i afluixa segueix obert, però també hem de dir que en els últims dies el papa s'ha mantingut bastant distant d'aquestes crítiques de Trump, no? Mm-hmm. Veurem què és el que diu els propers dies en aquest viatge a Espanya.
0: I veurem també si en això sintonitza també amb Pedro Sánchez, perquè al final tots dos s'han erigit com antagonistes de Donald Trump, i aquí segur que en la sessió que faci el
1: Mira,
0: Congrés...
1: Marina.
0: Digues.
1: Marina, hi ha una cosa molt divertida, no? Perquè aquí va arribar el senyor Sánchez, es va reunir amb el papa, van tenir una audiència de mitja hora aproximadament, i com va sortir ens va explicar als periodistes que, en fi, que hi havia una sintonia fantàstica entre el president del govern espanyol i el pontífex. Ahir es va presentar la senyora Ayuso, sí? Que va dir que havia estat amb el papa una hora, cosa que és difícil de creure, perquè no hi ha audiències d'una hora. El papa concedeix com a màxim 30 minuts, per exemple, al president dels Estats Units, no? No... Més és impossible. Ella ens va dir que hi havia estat una hora, cosa que, repeteixo, no és creïble. I va dir que hi havia plena sintonia entre el papa i la presidenta de la Comunitat de Madrid. És a dir, podríem fer una triangulació i resulta que hi ha bona sintonia del papa amb Sánchez i de Sánchez amb Ayuso. No ho afirmo, ho pregunto. Dic que tots estan en sintonia, pel que sembla. Cosa que... en fi, serà en el Vaticà, perquè fora del Vaticà la senyora Ayuso va criticar de manera molt forta a través del Corriere della Sera el govern espanyol, qualificant-lo de màfia, màfia Sánchez, el seu govern i el padrino Zapatero, cosa que no sé a Espanya, no sé a Madrid, però a Itàlia dir-li màfia a una persona o a un govern és automàticament querella penal i amb risc de, a part de la sanció econòmica, de la indemnització econòmica, 2 anys de presó, de fins a 2 anys de presó. No?
0: És que aquí ens hem passat totes les pantalles.
1: Cosa ja. Curiosa.
2: Com? Jo crec que això demostra...
0: Aquí ens hem passat totes les pantalles del respecte, dic.
2: Jo crec que aquesta processó de Sánchez i Ayuso cap al Vaticà a fer-se la fotografia amb el papalló demostra fins a quin punt el papalló s'ha convertit en un personatge central de la política internacional, malgrat que amb ell potser no li faci tanta gràcia convertir-se en l'antagonista oficial de Donald Trump, perquè efectivament ni Sánchez ni Ayuso estan d'acord en tot i en moltíssimes coses amb el papa llavors. Sánchez l'hem vist negant, per exemple, funerals catòlics amb la tragèdia de l'AVE a Andalusia
0: fa
2: uns mesos. Per tant, tampoc no és que sigui un president especialment sensible a l'Església Catòlica, i Ayuso, la seva postura sobre immigració està exactament a les antípodes del que està defensant el Vaticà.
0: Clar, mira, agafant el fil del que ara deia l'Iva, no oblidem que Espanya és un estat confessional. M'acompanya també a l'estudi, ens acompanya el Joan Francesc Ponclemente, president de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia. Què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Vostès han estat crítics, són crítics amb aquesta visita del papa. Per què?
3: En primer lloc, comencem per la darrera frase que ha dit. Espanya... Article 16, el que diu és cap confessió tindrà caràcter estatal. No diu, malgrat que ho diem tots, que Espanya sigui aconfessional. Per tant, quan li estem reconeixent aquest caràcter d'estatalitat a l'Església Catòlica, que és el que tenia fins a la Constitució, el 78, estem contravenint la Constitució. Les confessions religioses han de viure independents i separades de l'Estat. Si no, altres confessions aspiraran també a aquest caràcter d'estatalitat. I la prova més evident d'aquest incorrecte reconeixement d'estatalitat a l'Església Catòlica són aquestes visites en les que es barreja el caràcter de líder espiritual al caràcter de cap de l'Estat. Al final, el caràcter de cap de l'Estat és un pacte de Mussolini amb el Papa, els pactes de Letran. És una qüestió absolutament a superar per la història. Mentre que el reconeixement com a líder d'una fe és perfectament lògic i natural en una societat pluralista. L'Església és l'única entitat que juga en aquest doble paper i això fa que les seves visites barregin components de relacions diplomàtiques amb components de missatges sobre les seves conviccions. I això fa que tot això ens costi moltíssims diners als contribuents, creients o laics, per fer front a les exigències de la visita d'un cap d'Estat.
0: Jordi Pacheco.
4: Sí. Bé, jo penso que el Papa, la figura del Papa, malgrat tot això que ha dit en Francesc, és en aquest moment l'únic líder global mundial capaç de, diguem, d'afavorir el que és la construcció de ponts, el diàleg i treballar pel bé comú més enllà de la comunitat catòlica, no? Penso que estem precisament en un moment en què molta gent, no?, es troba a faltar líders, grans líders pacifistes, no?, per la pau, com, no sé, Martin Luther King, Gandhi, etc. I en aquests moments aquest espai l'ocupa el Papa i l'Església Catòlica, no?, per aquestes peculiaritats precisament, no?, de ser una institució molt, molt antiga, centenària, mil·lenària, millor dit, i que aplega el caràcter d'estat, de cap d'estat, i del Papa, i de líder també de l'Església Catòlica i de bisbe de Roma, a més.
0: Per posar-hi una mica...
4: Penso que és positiu en qualsevol cas per tothom, més enllà del públic catòlic.
0: Per posar-hi una mica de dades, és veritat que la secularització es consolida a casa nostra, que la població no religiosa es manté al voltant del 40%, tot i que la població jove és un dels col·lectius menys religiosos. Aquest informe que s'ha presentat en les últimes hores ha detectat un repunt de la religiositat entre aquest col·lectiu de joves, entre la població catòlica, els joves cada vegada són més practicants, això sí.
2: I no tan joves, ens explicava no fa gaire el cardenal Omeia que, per exemple, a França, que és un altre estat que identifiquem habitualment com profundament laic, s'han multiplicat, ara no recordo les dades, però s'han multiplicat els baptismes de persones més grans de 18 anys. Mm-hmm. És a dir, persones que més grans de 18 anys arriben a la fe. S'està produint, suposo que és un context cultural, perquè jo ho he parlat amb alguns frares i em diuen, la veritat és que no estem fent gaire cosa diferent,
0: yeah,
2: i la gent està tornant a l'Església probablement per un context de desconcert sociològic generalitzat.
0: Clar, segurament també hi contribueix això.
1: Però...
0: Digues.
1: Marina, si em permeteu, és a dir, el que s'ha dit del Papa, que en un món globalitzat està defensant la pau, està fent un discurs que no fa ningú més contra la guerra, etc. Però també cal tenir en compte que el nou pontífex, fins ara, no ha donat cap senyal d'obertura en els grans debats que divideix el catolicisme, ni sobre la persecució dels abusos sexuals del clergat, ni sobre el tracte pastoral a les persones LGTBI, ni sobre el celibat sacerdotal. Tampoc s'esperen canvis a la posició de l'Església pel que fa a preservatius, a l'avortament, al matrimoni, al divorci, a l'accés de les dones al sacerdoci, a l'eutanàsia. És a dir, que per una banda hi ha un discurs innovador molt fort, un lideratge pel que fa a favor de la pau i contra la guerra, però per altre costat hi ha un fre, és a dir, el Concili Vaticà II no és que anem cap a un tercer Concili Vaticà, sinó que hi ha un fre en el Concili Vaticà II després de tants anys.
0: Mira, ara que comenta...
3: Perdona, totes aquestes coses que acaba de dir,
0: sí,
3: són el programa de coalició PP-Vox No ens enganyem.
2: Home, Pep, a Vox precisament el que té és fortes discussions amb l'Església Catòlica, precisament en tot l'àmbit de, de defensa social de la dignitat de totes les persones, inclosos els immigrants. Té tant, o sigui, tota l'extrema dreta mundial té seriosos problemes amb, aquesta Església Catòlica.
3: Però en tot el que és el que anomenen la, recuperació dels valors tradicionals, que, és aquesta llista de coses... que, acaba de fer en Jordi Pacheco, tenen una posició coincident i ara estan ja només discutint quants mesos trigaran a fer-ho. Per tant, és una aliança perillosa.
5: I probablement aquest repunt que hi ha de, baptismes doncs tampoc no és aliè a aquest creixement de la dreta més radical, no? Perquè fins i tot en xarxes, a mi de cop m'han començat, suposo que arran de buscar coses del papa, m'han començat a aparèixer reels i vídeos de nois i noies molt joves, profundament religiosos, que fan aquestes misses, saps, ecumèniques tan grans en, pavellons esportius.
2: Els moviments de Hakuna i Maús, que també és una cosa molt interessant, perquè...
0: Els moviments de Hakuna, que va promoure també l'alcalde de, Madrid, no? Sí. Almeida.
2: Sí, i és un, són moviments que de fet reflecteixen a dins de l'Església Catòlica el mateix que estem vivint a la resta del món. És a dir, per una banda, una tendència al retorn als valors
5: tradicionals,
2: més, tradicionals i més conservadors, a una seguretat del món d'abans, per dir-ho molt planerament, i d'altra banda, una església que defensa els valors més bàsics del missatge de Jesús, que és aquesta dignitat dels migrants o aquesta pau desarmada.
0: Ah, ens parlava el Joan Solés de les llacunes, de les carències d'aquest papallau 14 en algunes matèries, per exemple, i ens comentaves tot el tema que té a veure amb la pederàstia. Puc saludar a aquesta hora el Miguel Hurtado, ell és activista contra la pederàstia, és el primer denunciant del cas Montserrat. Senyor Hurtado, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Nosaltres vam conversar amb vostè fa unes setmanes i ens deia no tenim constància que el papa hagi acceptat de rebre'ns, de fer audiència amb nosaltres. Això ha canviat?
6: Bueno, s'ha dit a la tertúlia que el papa és molt accessible, excepte per a les víctimes de pederàstia, perquè les víctimes de pederàstia ens posa totes les barreres possibles. En un parell de dies arriba el papa, ningú ha avisat a les víctimes de si es reunirà o no, el que crec que és una falta de respecte, perquè, clar, si al final diuen, els bisbes diuen potser hi haurà una reunió a Madrid en algun moment, que ens avisaran 5 minuts abans. Ho hem de deixar tot per a reunir-nos amb el papa. Llavors, jo personalment vaig enviar una carta a finals d'abril demanant una reunió, i el motiu pel qual vaig demanar una reunió és que el papa, quan estigui a Catalunya, visitarà Montserrat i farà un acte multitudinari a Montserrat. I Montserrat és una institució que no només ha encobert abusos sexuals durant dècades, sinó que 7 anys després de que esclatés l'escàndol, encara es nega a indemnitzar i a reparar integralment a les víctimes. Montserrat és una institució que s'ha despenjat de l'acord entre l'Església i l'Estat per indemnitzar les víctimes. I en lloc de que el papa posi ordre i digui, mira, això no pot ser, s'ha firmat un acord, les víctimes totes han de ser indemnitzades, el que fa és honrar, homenatjar, destacar la tasca d'aquesta institució. Llavors, el papa està premiant les institucions que fan les coses malament i castigant les institucions que fan les coses bé.
0: A vosaltres us ofèn especialment, per tant, que el pontífex vagi a Montserrat. En el seu dia doncs vas dir, com segueixin així, nosaltres no descartem mobilitzacions. Ho heu mogut, això?
6: A veure, el que passa és que seria una situació molt complexa perquè Montserrat estarà blindat per tema de seguretat.
0: Clar.
6: És a dir, s'ha de passar controls de seguretat, accés restringit, perquè és una visita de cap d'estat. S'ha d'arribar a aquesta situació. Tenint en compte que es va avisar fa un mes de que aquesta visita era retraumatitzadora, era un acte de violència institucional, no servia per tancar ferides, sinó per reobrir-les. És necessari. A més, jo poso una alternativa, no? Que és, imaginem-nos que Montserrat hagués fet les coses bé, que el 2019 hagués fet un sistema de reparació integral, totes les víctimes a dia d'avui haguessin estat indemnitzades, que hi hagués hagut una reparació simbòlica, un monument a les víctimes de pederàstia clerical a Montserrat. La visita al papa hagués sigut totalment diferent, perquè a part de la missa amb els fidels, podia haver fet un petit acte d'homenatge a les víctimes de reparació simbòlica i es podia haver reunit amb víctimes de pederàstia clerical a Montserrat. Llavors, continuant mantenint l'acte principal de la missa, hagués pogut reconèixer el problema de la pederàstia i haver intentat tancar ferides i ser compassiu amb les víctimes. Com no s'ha fet això, ara l'alternativa que hem d'anar a Montserrat, intentar passar els controls de seguretat, que ens detinguin els Mossos, que ens tractin com un alborotadors mig terroristes, és que és molt trist.
0: Per tant, què us queda?
1: No, ho fem diferent, no? Em sembla, perquè aquí una miqueta del que es tracta també és de donar veu a tothom. Per tant, la veu la tindran els creients catòlics que assisteixin als actes o que participin d'alguna manera, i és un col·lectiu que mereix tot el respecte del món. Però també hi ha les altres veus que s'han de poder escoltar, com és el vostre cas, i per tant, doncs, el que estem intentant, alguns mitjans, és intentar donar veu a tots. Si ja sabem que hi ha alguns mitjans que només donen veu a una part. Nosaltres intentem donar veu a tots.
0: Mm-hmm. Doncs...
6: Clar, per això jo crec que és important explicar que no és només el cas Montserrat, sinó el problema és que el papa està alentant la insubmissió moral. Mm-hmm. Perquè, clar, hi ha institucions com Montserrat que diuen, mira, si no hi ha una sentència judicial que m'obligui a pagar les víctimes, jo, pels meus criteris morals o pels meus principis morals, crec que no m'haig de fer responsable. Llavors, si ho fa Montserrat i el papa ho consenteix, i el papa no només ho consenteix, sinó que homenatja a Montserrat anant allà, perquè, clar, amb una visita papal, moltes institucions catòliques els encantaria que els hi visités el papa. De totes les ordres catòliques d'Espanya, la que mereix que se la visiti més és Montserrat. Llavors, si Montserrat no paga, no indemnitza, per què la resta ho han de fer? Per què no hi ha bisbes, no hi haurà bisbes i ordres catòliques que diguin, bueno, si Montserrat no paga, jo tampoc?
0: Miguel Ángel Hurtado, primer denunciant dels abusos de l'abadia de Montserrat, activista contra la pederàstia, gràcies i ànims.
6: Gràcies.
0: Que vagi bé. Em penso que hem tocat bastant tots els pals, una mica, no?, totes les arestes que té aquesta visita al papa. En seguirem parlant, òbviament, però abans, Susana, abans d'acomiadar aquesta taula, volia que ens fessis el manual per tots els oients d'aquesta casa, d'aquest programa. Per què té 18 columnes la Sagrada Família, si us ho pregunten, el Trivial...
5: Torres, columnes no, Marina, columnes en té moltíssimes.
0: Torres, sí, sí. Per què té 18 torres la Sagrada Família?
5: És pregunta de Trivial. Quantes torres té la Sagrada Família? I potser ho saps, i saps que són 18, però si vols no oblidar-te'n mai més, et dic la fórmula màgica. Són 18 perquè són 12 apòstols, 4 evangelistes, la Torre de la Mare de Déu i la Torre de Jesucrist.
0: La Torre de Jesucrist, la més alta, és la de la creu.
5: 72,5 metres, la que converteix la Sagrada Família en la basílica amb culte més alta del món.
0: Que haurem de parlar de la vessant arquitectònica, que aquesta vegada ens ha quedat més coixa.
5: Això,
0: però
5: ja
0: vaja,
5: és masterclass tindrem del professor
0: dies.
5: Faulí.
3: Aquesta columna número 18 és la que preocupa alguns amants de la Sagrada Família, creients o laics. L'estructura, la tècnica de la columna de la Torre 18 és molt complexa, molt avançada, molt, i ja veurem si funciona.
5: Home, esperem que sí.
0: Sí, home, sí. Ara no cridem el mal temps, va. Susana Ruiz, Ivan Guerra, Joan Solés, Jordi Pacheco, Joan Francesc Pont, Clemente, moltíssimes gràcies a tots per aquesta taula sobre la visita del papa que arriba d'aquí una setmana. Ànims a tots.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
3: Gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu.
1: Adéu.
0: I quan queden 18 minuts per les 10 del matí, tenim notícia relacionada amb aquesta proposta d'Alberto Núñez Feijóo, del cap de l'oposició, per intentar convèncer, seduir Junts per Catalunya i el PNB perquè l'acompanyin en una moció de censura instrumental per, vaja, fer-lo arribar amb ell, fer arribar el Partit Popular a la Moncloa amb la missió, amb l'únic objectiu de convocar immediatament eleccions. Vaja, poder fer fora Pedro Sánchez, ja que Pedro Sánchez el que diu és que ell vol tirar milles fins al final de la legislatura. Sobre això hi ha resposta de Jordi Turull, el secretari general de Junts per Catalunya, ha estat a Catalunya Ràdio, i li diu això a Feijóo.
7: El senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta a Junts, doncs, que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, perquè hi ha una altra normalitat democràtica que patim, doncs, a Catalunya, i especialment a Junts per Catalunya, i és que tenim gent a l'exili, perquè hi ha un poder judicial que s'ha rebel·lat i que no està aplicant la llei d'amnistia.
0: Doncs apa, que ja té resposta Feijóo, que si vol alguna cosa, que primer truqui a la porta de Carles Puigdemont a Waterloo. Difícil que es pugui permetre al Partit Popular una imatge d'aquestes característiques. De moment, així estan les coses. Ja sabeu que d'aquí una hora és quan Feijóo intervé al Cercle d'Economia en aquest fòrum d'empresaris catalans per precisar la seva oferta a Junts per Catalunya i al PNB.
8: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: I puc saludar a aquesta hora la Mariola Cubells. Què tal, Mariola? Com estàs? Bon dia.
9: Bon dia, Marina. Què tal? Com va?
0: Doncs bé, tot aquí, bé? Amb tot, sobre la visita del Papa.
9: A punt de rebre el Papa, sí.
0: Sí, sí, sí, ja queda poquet.
9: Nosaltres també vàrem rebre el Papa fa molts anys, aquí a València, sí? En un dia tristíssim, que era el dia de l'accident del metro, en recordat. Va coincidir, era l'altre Papa, clar. I bueno, va ser un dia televisivament parlant molt trist, perquè sabeu que Canal 9, a punt, va estar més pendent de la visita del Papa i de cobrir la visita del Papa que de cobrir l'accident del metro.
0: Imagina't.
9: I jo ho recordo sempre que parlem de les visites del Papa a Espanya, jo recordo perfectament aquell dia i aquells dies i aquells moments tan dramàtics en els que la meva televisió pública no va estar a l'alçada, encara que després es varen, en fi, pegar cops al pit. Però bueno, això volia dir-ho només per deixar clar que vosaltres sí que estareu a l'alçada.
0: Mm-hmm. Sí, sí, no, a veure, no cridis amb el temps, esperem que no haguem de compartir aquest fet històric amb una tragèdia, sisplau, però vaja,
9: no,
0: sí, sí.
9: No.
0: Com a mínim intentar-ho fer sense caure en el fanatisme, no?, que això a vegades no és fàcil.
9: En els tòpics, sí, que això també és molt difícil, saps? Vull dir que jo entenc que hi ha un fons de gent que és important i de més, però, bueno, amb mesura, no? Som un país professional, no sé, bueno, totes aquestes sí, coses sí.
0: Que dimarts que ve, que hi haurà passat les primeres parades de la visita del Papa a Madrid, podrem parlar dels especials que s'hagin fet, de com han anat les audiències, podem fer una mica de repàs.
9: Sí, jo també tinc molta curiositat, no sé, veurem.
0: Va, que avui volíem parlar amb tu dels late night shows.
10: I like to give good news when we can give good news, and I have some wonderful news for my MAGA viewers.
0: Dels Estats Units, sobretot amb aquest pols que tenen amb Donald Trump, especialment després de la cancel·lació de programes emblemàtics com aquest que escoltem de Late Show amb l'Stephen Colbert. L'anul·lació d'aquest programa ha generat sospites de pressions polítiques, tot i que la cadena CBS ho atribueix, ells diuen, a motius financers. Un tòpic fàcil aquest també, eh?
9: Ja te dic jo que no, perquè no és el primer i perquè ja és una tendència i només s'ha de mirar el que diu Trump després d'esta cancel·lació, encara que ell ja havia fet, diguem, crides a, bueno, esto a veure si s'acaba, no? I bueno, una de les últimes coses, perquè ja sabeu que ell no té problemes després en fer un tuit, en fer un comentari desafortunat, i va dir exactament, por fin se ha acabat, va escriure a més de matinada, és increïble que hagi aguantat tant de temps, sense talent, sense audiència, sense vida, era com un mort. Podries traure a qualsevol persona del carrer i seria millor que este imbècil integral. Menys mal que per fi se n'ha anat. No, puc imaginar...
0: És que t'imagines una cosa similar aquí?
9: Exacte.
0: Pedro Sánchez amb Pablo Motos, per exemple.
9: Tu t'imagines, clar.
0: O Feijóo amb el Broncano, eh? És que clar, no, és inverosímil.
9: Tu sense això, i tens claríssim que estàs en un país civilitzat, que cap president, jo crec que de cap partit polític, cap ideologia, s'atreveria tant, i no és només este comentari i no és només este programa, és una espècie de tendència, no?
0: Yeah.
9: Només queda ja for el de Jimmy Fallon i després el Saturday Night Live, que no me preguntes per què, encara no ha anat a per ell, perquè és un programa satíric de primera magnitud. A mi em fa moltíssima pena, entre altres coses, per lo que significa de censura, de clima democràtic, etc. Però, a més, perquè audiovisualment, televisivament parlant, canvia totalment, no ja el panorama de televisió estadounidense, no, el paradigma, perquè nosaltres, els slides que hem tingut els hem heredat, els hem copiat, yeah. Afortunadament.
0: D'allà, eh?
9: Hem mirat allà. És a dir, ens pensem que nosaltres hem convidat la taula amb la tassa i el convidat en un sofà i tal, que històricament ho va fer per primera vegada d'una manera contundent Buenafuente en TV3,
0: sí.
9: Estaven mirant-se en aquests programes que porten 50, 60 anys fent això, no? Llavors, i el que han suposat, i el que han canviat, i el que han millorat, i el que han representat per al panorama audiovisual general i per la sàtira política, ja, que ells, quan la volen fer, està molt ben feta. No? Mm. A mi em fa molta pena, perquè és que ja, i clar, és que tu llitges això de Trump i dius, però vamos a ver, però no, o sea, jo no m'ho puc creure, és el que tu deies, però és que no puc pensar en cap president de cap país.
0: Ja, ja.
9: És a dir, bueno, sí, Milei, també.
0: Sí, sí.
9: Pensaria que podria fer-ho. Però, en fi, esperem que això se pare, que això dure el que dure, que la indústria audiovisual americana tinga en compte tot això i puga reflotar tot això, encara que sí, clar que sí, clar que són altres temps, però és que aquests programes han de continuar.
0: Ja, ja, ja.
9: Per a mi.
0: Mariola, què sabem del passapalabra?
9: Doncs mira, jo el que...
0: Del rosco, vaja.
9: El que puc dir-te és que Telecinco va fer tot el possible per a posar en marxa, i me consta que sí, per a posar en marxa un concurs no semblant a passapalabra, perquè no pot fer-ho, però sí amb el rosco, que és un element fonamental del concurs de passapalabra, amb el rosco com a eix vertebral. Ho necessitem com aigua de maig i jo crec que el que faran serà, al voltant del rosco, organitzar, perquè això es pot fer. Vamos, sí, Marina, tu i jo ens sentem una vesprada i podem traure en format semblant, és a dir, un concurs amb preguntes i respostes i amb proves de tot tipus al voltant d'una prova com el rosco.
0: I a més sabríem que funcionaria, segur.
9: Bueno, jo això ja no ho tinc tan clar.
0: No, tu creus que ja està molt vist?
9: No, la gent ho té molt associat a passapalabra. Són molts anys, són més de 20 anys d'associar el rosco a un programa de televisió concret, a un concurs de televisió concret mític ja, perquè és mític, ha passat per cadenes diferents, ha passat per tot tipus de presentadors. Llavors, a mi lo que no tinc clar és com va a resoldre, o sea, que lo que farà Telecinco ho tinc claríssim, que li vaig a veure o no, no m'atreveix a dir,
0: yeah.
9: Però lo que no tinc clar és què farà si finalment, d'una manera definitiva, passapalabra en Antena 3, ha de deixar d'emetre el rosco com a tal. És a dir, ho comentàvem un dia, tu pots canviar el nom, pots canviar la mecànica, hi ha experts que estan ara mateix parint això i es pot fer, eh? O sea, el que passa és que variar el rosco era una prova definitiva, variar tot això, és a dir, és un aldabonazo per al concurs. Pensa que tot el món vola un passapalabra abans de l'informatiu, que ja sabem, ja hem descobert què és el que funciona, és a dir, per això l'informatiu de després arrossega l'audiència i per això és líder Antena 3, igual que ho era Pedro Piqueras. I veurem. Jo sé que Telecinco està en això. Això me consta. És a dir, està preparant algo, està dient, bueno, a veure què fem, ja que tenim el rosco, a veure què fem, a veure com podem adornar este trosset, perquè tenen un trosset.
0: Ja.
9: Però bueno, és important, saps?
0: Ja. Escolta.
9: Per cert, Grissom, ahir vaig saber que Grissom tindrà un programa, Grissom, el de La Revuelta,
0: sí.
9: Tindrà un programa propi este estiu que es diu El Escondido. Ah? Ho presentaré ell.
0: A on? Sí. ¿A Telecinco también, no?
9: No, no, no, no, no, a Televisió Espanyola. Ah. No, hombre, no, no me faltava que se n'anara la competència.
0: No va dir, no va dir. Que escolta, hi ha una paraula que fa servir que m'encanta, que és el de bonazo, que he buscat com li, podríem dir, com li podríem dir en català. En català
9: no
0: pot ser pic, truc, anellada, baldada. Toc d'alerta, això seria el menys sexy, però vaja, baldada, anellada, truc o pic. Això és el que
9: baldada, diu marada. Baldada, marada.
0: Doncs mira, ja
9: ara ho faré servir. Això és una baldada per al món audiovisual ara mateix i per al món dels concursos.
0: I ara et vull parlar d'un huracà. Cada vegada

0: Just ahir feia 20 anys de la mort de Rocío Jurado, que sí, va ser una cistassa, però sobretot va ser també una icona televisiva.
1: Una icona televisiva. Mira, i vaig a dir-te una cosa. Jo me'n vaig adonar de la seva importància i diguem, la vaig... És que no, la paraula no seria perdonar, no. Per a mi era una folclòrica, com per a tants, amb el seu histrionisme, en fi, amb la seva parafernàlia i demés. Però jo reconec que després de la seva mort, fins i tot un poquet abans, jo ja la vaig col·locar, com tanta gent, en el lado bueno de la història. Perquè a mi em sembla que, no només com a artista, sinó les seues aparicions televisives, les seues declaracions, que ara les mirem d'una altra manera, i la seva manera d'estar en el món de l'espectacle, no la vàrem entendre bé en aquell moment. Fa poc que jo vaig participar en un documental que es veurà en Movistar en breu.
0: Sí, a finals de juny, no? S'estrena?
1: Sí, i ahir jo me vaig tindre que preparar un poquet la seva imatge televisiva i tal, i me'n vaig adonar de tantes coses que jo no havia pensat, en les que no havia caigut. Per exemple, jo crec que a ella, que li ha passat a moltes estrelles d'este tipus, li va fer mal més tot el seu entorn, yeah. És a dir, el soroll que va provocar el seu entorn familiar en la televisió, que es van aprofitar una miqueta prou de tot el seu contingut, que ella mateix, no? I ara... ella, tu la veus que la miren, la gent molt més jove, amb una mirada de postmodernitat, no sé com dir-te.
0: Sí,
1: no
0: sí,
1: sé...
0: d'icona feminista fins i tot li estan dient, no?
1: Exactament, sí, però...
0: Jo, perquè... Hi ha qui això ho qüestiona també d'alguna manera.
1: Bueno, però jo l'he vist declaracions que a icones populars d'ara mateix de 30 anys no li he vist.
0: Ja.
1: No sé com... O sea, és a dir, la valentia, la seguretat en si mateix que ella tenia al dir, recordem tots, esta espècie de baralla, épica baralla que va tindre amb Ortega Cano en la televisió quan li va dir, a mi això me parece supermachista, abanicant-se.
0: Amb un senyor que té semen de fuerza, no ho oblidem, clar.
1: Exactament. Llavors jo crec que ella, no sé com haguera, perquè això passa sempre, no sé com haguera envellit en la televisió, perquè... Bueno, la tele va fer molt de mal a determinades figures icòniques que podrien haver tingut un recorregut televisiu més dolç, no? Jo crec que això, la mala tele, en este sentit, ella no va, perquè ella no va entrar nunca, va ser el seu entorn el que va entrar, saps? Vull dir, ella es va mantindre en una espècie com de sobrietat o de... En fi, d'elegància, de no estar mai en un... Entonces, a mi tot això em fa pensar que, bueno, que no sé com haguera... No sé si la tele l'haguera una altra vegada fagocitat.
0: Ja. I després de tot el sidral de la seva filla, de la Rocito, de la Rocío Carrasco.
1: Claro, no, però és que ahí va començar tot un poquet. I després, clar, la tele va començar a traure a tota la seva família, tota la seva família es va aprofitar, no sé, és que era com, por favor, basta, no? I veurem jo tinc ganes de veure el docu, que crec que té moltes veus i crec que està molt ben plantejat per recuperar esa figura que és icònica i que, bueno, i fins i tot amb la seva trajectòria musical.
0: En tornarem a parlar quan s'acosti la data, però avui volíem escoltar, no ens volíem quedar sense la teva recomanació, que l'he començat a veure i, mare de Déu, quina joia.
2: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar solo?
3: Claro. ¡Hola!
4: ¡Hola! ¡Qué ilusión!
5: ¿De qué os conocéis?
6: Del cole, de toda la vida.
2: ¿Tú por qué coño le dices que se puede quedar en casa?
7: Maca, es rica. O sea, no te puede dar pena que se vaya a un hotel.
8: Esta hija de puta no viene para dos días.
9: La matamos.
10: No me recuerdes que estoy embarazada, de verdad.
11: Es que ahora ya, si quieres abortar, como no te tires por una escalera...
0: Se tiene que morir mucha gente.
1: Bueno, la serie está creada por Victoria Martín, que para que la gente se ubique, es también responsable de Estirando el Chicle, el videopodcast, el show. Ella tiene también un show personal, que es Dimo a las Personas, que es fantástico. Y está dirigida por Sandra Romero, tiene una interpretación de Ana Castillo, de Macarena García y de... Ahora no me dice el tercer nombre, Raquel... No, Ay, no, ahora no recuerdo el tercer nombre. Las tres son estupendas. Y Sofía Otero, que es un personaje muy particular, que es una chiqueta, muy joven.
0: Sí, maravillosa.
1: Sí, que fa de alter ego de Ana Castillo. Yo recomano muchísimo la serie. Dinamita qualsevol idea que tú tingues sobre las series de chicas, que ya es un terme que a mí em fa por. Recupera lo millor de Girls. Tú veus això i penses en Fleabag, penses en sèries molt contundents, fetes per dones. Tu passes pipa, és sàtira mordaz, és satírica mordaz. Bueno, jo m'ho he passat com tu te ho estàs passant.
0: Sí, sí, sí. Ana Castillo, Macarena García i Laura Weisman.
1: Laura Weisman. Ai,
0: Laura.
1: No acordarme, sí. Está a Movistar, la teniu a Movistar, completa. A més, són capítols estos de comèdia curts, és a dir, que es veuen en un pis-plas. I, bueno, jo m'ho he passat molt bé.
0: Mariola Cubells, gràcies i recorda.
5: Te prometo una cosa. Todavía mi semen es de fuerza. Vamos a por la niña.
0: Apa. Que vagi bé, t'esperem la setmana que ve.
1: No sabia per on anaves.
0: Adéu. Adéu.

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Són les 10 del matí i actualitzem les notícies més destacades a aquesta hora. Gisela Rodríguez, què tal?
2: Bon dia. Jordi Turull emplaça Núñez Feijóo a anar a Waterloo per negociar una hipotètica moció de censura.
3: Senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo perquè hi ha una altra normalitat democràtica que patim doncs a Catalunya i especialment a Junts per Catalunya, i és que tenim gent a l'exili perquè hi ha un poder judicial que s'ha rebel·lat i que no està aplicant la llei d'amnistia.
2: És el que ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio com a resposta a la proposta del líder del PP, que ahir va demanar als socis de govern, a Junts, però també al PNB, que li donessin suport a una moció per fer fora Sánchez i convocar eleccions. Xavier Balló, bon dia.
4: Bon dia. Turull no ha tancat la porta de manera contundent aquesta moció instrumental, però hi posa una condició que suposaria de facto una esmena a la línia marcada del PP contra l'amnistia i contra Puigdemont. Això sí, diu que es tracta, que si es tracta d'una moció per anar a eleccions, estan disposats a escoltar.
3: Hi ha una porta a escoltar. Estem parlant de moció de censura instrumental, sense Vox. Instrumental què vol dir? No ho sabem. Instrumental vol dir que prens possessió d'avui i demà dissols el Parlament? De què estem parlant? Jo dic, escolti, aquest no és un tema menor.
4: Turull ha dit que en tot cas el que hauria de passar és que fos el propi Pedro Sánchez qui convoqués eleccions i no haver de buscar altres dreceres.
2: Gràcies, Xavi. I una bicicletada i una proposta davant la Casa Batlló que n'impedeix l'obertura són algunes de les accions que han dut a terme els mestres en vaga. Avui ha estat el torn de les escoles del Barcelonès, Guillem Favo.
5: De fet, l'Austec i professors de secundària han desconvocat les vagues territorials mentre duri la consulta, que va començar ahir i durarà fins dijous al migdia, però la CGT i la Intersindical, que fan campanya pel no, mantenen les aturades. La concentració davant la Casa Batlló ha impedit que l'espai obrís les seves portes. Les bicicletades d'aquest matí desembocaran en una manifestació fins al Consorci d'Educació.
2: A la majoria de comunitats espanyoles ha començat la selectivitat. A casa nostra no ho farà fins la setmana que ve, però amb la vista posada aquesta cita, el Departament de Recerca i Universitats ha engegat una campanya per reduir l'estrès en els estudiants.
5: La campanya té per lema Fes les pau en pau i recomanacions senzilles però efectives, com ara planificar els últims repassos, mantenir hàbits saludables de descans i alimentació, reservar espais de desconnexió i confiar en la feina feta durant el curs.
2: Rius al Guillem perquè són bastant òbvies, no? Les recomanacions, una miqueta sí,
5: podria,
2: eh?
5: T'ho podria dir el teu pare o la teva mare o els teus germans.
2: Exacte. I Catalunya, que torna a superar el rècord històric d'ocupats i ja frega els 4 milions d'afiliats al maig.
5: Es tracta del segon mes consecutiu que el mercat laboral català trenca el rècord d'empleats en actiu. En total hi ha 50.034 ocupats, més que l'abril, el salt d'afiliats més gran des del 2012, des quan se'n tenen registres. L'atur es redueix en 6.900 desocupats i arriba a un total de 370.000 persones, el valor més baix en 18 anys.
2: De l'exterior, puja a 12 el número de víctimes mortals de l'atac de Rússia a Ucraïna aquesta nit, Gemma Parellada.
6: També ha deixat un centenar de morts. Hi ha 140.000 persones sense electricitat. Putin ha llançat una intensa ofensiva contra Kiev, Dnipro i Kharkov amb una setantena de míssils i gairebé 700 drons. I després ha anunciat una nova dimensió en la guerra contra Ucraïna.
2: I en l'àmbit cultural, la tercera fuga de Victoria Spunsberg s'endú 3 premis Max de teatre.
7: Si Platón hubiera vivido en esta época...
6: Celebrats a Mèrida, els premis han coronat la tercera fuga de la dramaturga Victoria Spunsberg com una de les grans triomfadores de la nit amb 3 guardons. L'obra, produïda pel Teatre Nacional de Catalunya i basada en una història familiar que travessa Ucraïna, Buenos Aires i Barcelona, s'ha imposat a altres grans produccions públiques, tot i que el premi a millor espectacle teatral ha sigut per 1936.
2: I informació de servei per acabar, perquè des de primera hora hi ha retards a la línia R3 de Rodalies per un intent de robatori de cable. Això afecta els trams entre La Garriga i Figaró.

0: Ahir recordàvem que feia 20 anys que havia mort la Más Grande, que havia mort Rocío Jurado, sí. I això va eclipsar que ahir em va fer 100 que va morir Marilyn Monroe.
1: Sí, ho vam dir a primera hora, home, exacte, és clar, una altra grande.
0: Exacte, totalment. Hauria complert 100 anys doncs, del seu naixement, no que va morir, perdó, del seu naixement, 100 anys del naixement, que ara m'estava embolicant. L'actriu va actuar en diverses clàssics, com Faldas i A lo Loco, i per celebrar-ho, doncs, què va passar a Califòrnia? Doncs que davant de l'estàtua de Marilyn s'hi van concentrar més d'un miler de persones vestides amb el vestit blanc i amb perruques rosses en homenatge, un homenatge multitudinari a aquests 100 anys al centenari. Ella que li va cantar
1: no
0: el Happy
1: ella,
0: Birthday,
1: no.
0: Mr. President, doncs amb ella li canten els seus fans. De fet, s'ha trencat un rècord mundial, que és el de congregar Marilyns en un determinat lloc, perquè se n'han congregat més de 1.000. Sembla ser que, inicialment, reunint de només 500,
1: ja superaves el rècord.
0: Vull dir que també vas amb
1: atòmica. Estàs proposant alguna cosa? Podríem fer un programa especial dedicat a la Marilyn i que superem el rècord.
0: Exacte, perquè no? Trobo que ha de ser bastant fàcil de superar.
1: És assumible.
0: Doncs sí. Ja està, sempre podem entrar al Guinness d'alguna altra manera.
1: Tu t'has disfressat alguna vegada de Marilyn?
0: Jo no, de Rita Hayworth sí, però de Marilyn no.
1: Jo de Marilyn una vegada, sí, recordo que sí.
0: És una mica de comiat de solter, no? El típic, no?
1: És fàcil, però bueno, quan et diuen d'artista, d'artista.
0: Ah, uf,
1: sí, sí.
0: Els homes, hi ha molts homes que fan comiat de solter.
1: Gisela Rodríguez, gràcies, adéu.
2: Aquí, Catalunya. Marina Fernández.
1: Obrim el racó de pensar dels dimarts amb la humorista Oye Sherman, amb la Maria Rovira. Què tal? Molt dia.
3: Què tal? Bon dia, com estem?
1: I per molts anys.
3: Moltes gràcies.
1: Que ens han dit que avui fas anys.
3: És estrictament cert.
1: No sé si vols dir quants.
3: 36. N'he fet 36.
1: I com ho portes?
3: Bé, l'únic que jo ja m'estava tirant el rotllo com de la crisi dels 30 i llavors em comença a caducar. O sigui, em comença a enganxar ja amb la crisi dels 40.
1: Ja, clar. Ara has passat l'Equador, ja.
3: Sí.
1: Això és com les legislatures, ja has passat mig govern.
3: Com allò del mig del camí de la nostra vida, no?, de Dante Alighieri, doncs aquí estem. Jo he decidit com ni mirar cap enrere ni mirar cap endavant, molt lluny, mirar cap endavant a curt, no? De muntar-me un dia...
1: Com Pedro Sánchez?
3: Sí, exacte, el meu referent vital.
1: Però això t'ha passat, t'ha fet pensar en alguna cosa especial o no?
3: A veure, avui és un dia molt important. Hi ha més coses a banda del meu aniversari, perquè si mirem el calendari, avui és la festa de la República Itàlia, que el que va passar va ser que jo, no sé si ho he explicat alguna vegada, però vaig fer un Erasmus a Roma, perquè hi ha gent que encara no ho sap i trobo que és una pena. No,
1: Tots els mortals i després hi ha els que heu fet un Erasmus a Roma, que us creieu superiors a la resta de mortals.
3: 100%. No superiors, però sí, més afortunats. No passa res. Ah, mira! Què tal, Laura? Després parlem.
1: Sí, sí.
3: Doncs el tema és que el 2 de juny tu surts al carrer i han posat tot de flors al balcó. Però clar, jo aquell dia no ho sabia que era per la República Italiana. Jo pensava que havia estat en Norbeu. I vaig dir, quin detall per part de l'Ajuntament.
1: És com la Rapunzel. No l'has vist la peli, no?
3: Crec que sí. Que sí que l'he vist.
1: Clar, ella veu que tiren llumetes al cel i no entén que és pel seu aniversari. Ah. Clar, ella es pensa que és pel seu aniversari, però no entén que és per la desaparèixer, perquè ella va desaparèixer. Perquè
3: quin drama,
1: van segrestar.
3: De veritat.
1: És sí, igual,
3: aquesta pel·lícula.
1: Ara m'està tornant.
3: No passa res. Van passar més coses. El 2 de juny de 2014 va abdicar el rei Joan Carles per deixar el tron al seu fill Felip, és a dir, és la festa de la monarquia again a Espanya, el 2 de juny. I també comparteixo aniversari amb el marquès de Sade, l'escriptor Max Aub, i un pintor abstracte alemany que va tenir l'encert de posar-se com a nom artístic Blinky Palermo.
1: T'agrada?
3: Increïble. Blinky Palermo sembla com un mafiós així, no?, de segona fila. M'encanta Blinky Palermo.
1: Total, que havia sortit de casa pensant que ets especial.
3: Sí. He sortit de casa pensant que sóc especial i que el món em deu alguna cosa. No? Com el Jordi, és el dia de Sant Jordi. Tu veus aquella mirada que tenen de sí, ho sé.
1: De felicita'm.
3: Exacte. O els rics cada dia de l'any, no?, que surten i diuen, a veure què em pot donar el món. I avui també és el dia que va morir Josep Pugiula i Vila, també conegut com a Garrell o el Tarzan d'Argelaguer.
1: Qui era aquest senyor?
3: Un màquina, literal, era un torner retirat que es va passar 45 anys construint i reconstruint el parc de Can Cisrals, Argelaguer a la Garrotxa. Ah. Ell va començar als anys 70, va construir una barraca al costat del riu Fluvià per guardar-hi una barca, i es va animant. I aquesta persona s'anima com m'atreveixo a pensar que no t'animes tu o no m'animo jo. És a dir, s'anima de veritat. Va acabar fent un poblet, tot fet amb branques d'acàcia, amb barraques i una casa de tres plantes, connectat per ponts, una torre...
1: Et dic una cosa, no hi havia mòbils a aquella època.
0: No hi havia mòbils.
1: Arriba a tenir Instagram i això no ho fa.
3: Jo crec que no hi havia... la resta de gent tampoc tenia mòbils i no estava fent tot això, no? Però què passa? Què va passar? Què creus que va passar amb aquest minipoblet?
1: Què va passar?
3: Doncs que la gent és terrible, llavors entraven i ho destruïen. I ho va desmuntar. Però aquest senyor no es rendia mai i va començar un projecte més ambiciós. Va començar un parc amb torres de 30 metres,
1: carai,
3: repeteixo, 30 metres, i gairebé un quilòmetre de galeries. I llavors va dir, perquè no es fiqui la gent, que no vull, i afegeixo un laberint. La típica cosa que fas, no? Perquè pots. Sembla sortit una mica d'història mitològica grega. I llavors va ser terrible. L'any 2002 ho van desmuntar tot perquè havia de passar-hi una nova autovia d'Argelaguer cap a Olot. I també, perquè no, direm que el parc no era il·legal, però tampoc era legal, no? Podríem parlar d'una alegalitat del parc. Total, que ara queden allà unes quantes escultures i cabanes i han estat declarades bé cultural d'interès local, es poden visitar i tot.
1: Fixa't.
3: Jo tot això vaig descobrir amb un documental molt bonic que es diu Sobre la marxa, que és del Jordi Morató, que ara mateix és a Filmin. I a mi haig de dir que crec que és una pel·lícula que potser me la poso avui, perquè em retorna la força de voluntat i les ganes de fer coses.
1: Molt bé.
3: Llavors tu dius, aquest senyor va aixecar ell tot sol una mena de parc allà al Garrotxa i jo no puc enviar aquestes tres factures pendents i passar per correus? Va, home, va.
1: Ànims i endavant.
3: Ànims, som-hi.
1: Què més, va?
3: Ai, sabeu que estic enganxada al paraulògic.
1: Sí.
3: El secret és que condensa les meves dues passions, que és el llenguatge i mirar el mòbil. Llavors us porto un altre pou sense fons.
1: Val.
3: Pou sense fons molt barcelonocèntric, demano disculpes. El joc és, us deixo un moment perquè el busqueu, endevimetro.cat.
1: Endevimetro.cat, i té a veure amb el que sembla, són endevinalles relacionades amb el metro de Barcelona. Té a veure amb això, els que ho busquin ara
3: o sigui,
1: i trobin.
3: És com un sudoku. Tu cada dia pots fer un endevimetro.cat i llavors et pregunta, diguem-ne, doncs mira, anem a fer el d'avui, no?
1: Val.
3: Hi ha tota una graella, sí? I et diu, val, al districte de Sants i Montjuïc, nom de més d'una paraula.
1: Però ha de ser una parada de metro o no?
3: Ha de ser una parada de metro. Les respostes són tot estacions de metro o de ferrocarrils de Barcelona.
1: Si val la plaça del centre...
3: Clar, plaça del centre, per exemple. Doncs posem plaça del centre.
1: Home, la Sagrera, Sants.
3: Molt bé.
4: No he llegit Sants. Ai, no.
3: I et diuen que, molt bé, 6% poc comuna.
1: Molt bé,
3: és a dir, has trobat una resposta que no la posa tothom.
5: O sigui, però que per... si jo hagués dit plaça de Sants, m'hagués penalitzat una mica més perquè és menys comuna que... Més comuna que plaça del centre, potser.
1: Clar,
5: o sigui,
1: i més que ara perquè no es diu plaça de Sants, la parada es diu Sants, no?
5: No, es diu plaça de Sants.
3: Plaça de Sants.
5: M'ho qüestionaràs a mi, Marina?
1: I en Núria Feliu i Guillem Favo, perquè em sap veure.
5: És veritat que n'estan fent moltes obres, però de moment el nom continua intacte.
3: El nom no el toquen. No, sí, crec que no és tant que et penalitza si dius una comuna, sinó que simplement et fa saber si has trobat una...
1: Et fa un copet a l'esquena extra,
5: si
1: ets original.
3: Sí, exacte. També pots demanar una pista, com dient, em rendeixo, però, per exemple, nom de més d'una paraula, estació terminal d'una línia. I et diu 15 respostes possibles.
1: Fabra i Puig.
3: Fabra i Puig és final de línia?
1: Sí, no? Fabra i Puig és final de la línia vermella?
3: No.
5: Ah, no, és veritat. És Fondo, no?
1: És Fondo,
5: és fondo,
1: clar.
4: Ai,
1: Fondo.
4: I Hospital de Bellvitge, no? La línia.
5: Correcte.
3: Per exemple, Hospital de Bellvitge.
1: I la Verda acaba...
3: Molt bé, 4%, poc comuna.
4: La Universitària i a...
3: No, ja està, ja ho tenim cobert. La Verda és
1: Trinitat Nova
3: i zona universitària.
1: Sí, ens estan xivant per aquí.
3: I llavors et diu, fora de Barcelona, nom més d'una paraula. 35 respostes possibles.
1: Una parada? Cornellà?
3: Però més d'una paraula, fora de Barcelona.
1: Ah.
5: Va, Rambla Just Oliveres. Això és Hospitalet,
3: veure,
5: no? Aquesta
3: Rambla
5: és llarga.
3: Just Oliveres. Molt bé, vamos. Doncs això. Llavors ja tenim una línia.
1: Molt bé.
3: Llavors tot el sudoku.
1: Ah, és un sudoku perquè... Val, això eren caixetes que anaven una del costat de l'altra i has d'anar completant-ho tot. Molt
3: I llavors
1: bé.
3: Ja o sigui, hi ha tota la columna de districte Sants-Montjuïc. Doncs nom més d'una paraula, conté la lletra R, comença per una vocal, és a dir...
1: I així passes les hores i no construeixes urbanitzacions com la persona de qui ens parlaves abans, el senyor d'Argelaguer, de la Garrotxa.
3: Exacte.
1: El Josep Pigiula i Vila.
3: Àlies Garrell.
1: Àlies Garrell, si hagués tingut aquests jocs, el Paraulògic o l'Endevimetro...
3: És que Endevimetro...
1: Intueixo que tampoc hauria fet el mateix.
3: No, jo també. Clar, o sigui, és molt barcelonocèntric, però també perquè el transport públic fora de Barcelona és entre esport de risc i una partida del Super Mario Bros. Que jo l'altre dia vaig haver d'anar a Reus i em vaig sentir... Us en recordeu de Pekín Express?

0: Què t'ha passat, Vera?
1: No res, que vaig arribar... Mira, jo tenia un monòleg a Reus, sí? I llavors no em podia permetre lliurar-me a les mans de Rodalies, bàsicament. Llavors vaig dir, d'acord, doncs agafo l'AVE, faig Barcelona, Camp de Tarragona, i allà crec que hi ha busos, no?, que van de Camp de Tarragona a Reus. Vaig arribar...
0: Nosaltres ho hem provat, Guillem Favo?
2: Home, i tant que
0: això d'arribar a Camp de Tarragona i haver d'anar fins a Reus.
1: N'hi ha tres. Hi ha tres busos en tot el dia. Llavors, no, el tema també és que va ser, tal com vaig sortir de l'estació de Camp de Tarragona, no hi havia internet. És a dir, Google Maps em deia que el servidor, no sé què, jo pensava, dic, potser és una cosa del meu mòbil. Vaig preguntar a una noia i va dir, no, és que aquí va fatal. És a dir, tu surts i sembla, de veritat, sembla, no sé, una gincama, una prova.
2: Un escape room, sí. Estava pensant en un escape room.
1: Un escape room, Pekin Express, o sigui, tens molts sinònims. Llavors, després vaig anar a mirar els busos en un paper al fons de l'estació. Vaig veure que no passava fins a mitja i llavors ja em quedava molt just. Llavors vaig tornar, havien aparegut taxis, perquè quan vaig sortir no hi havia taxis. Vaig veure una noia que entrava en un taxi i vaig dir, vas cap a Reus? I em va dir, sí. I vaig dir, doncs vinc amb tu.
0: Sí, sí, és inhòspita aquella estació de l'AVE. Sí, sí, efectivament, moure't des d'allà. Si no vas en cotxe, no és fàcil. I per acabar, Maria.
1: Sí, tenim molt poca concentració en general, això no és cap notícia, però vaig llegir una usuària de Substack que deia, per fi he arribat a la pàgina 300 de Moby Dick.
0: Molt bé.
1: I finalment, ara, pàgina 300, han atrapat una balena. Que no és ni la balena, no és ni Moby Dick. Bueno, Moby Dick crec que era un catxalot, però és igual, llicència literària. Bon Jesús, la capacitat d'atenció victoriana estava feta d'acer. Doncs efectivament, jo ara m'estic llegint la plaça del Diamant i vaig parant.
0: Yeah.
1: I m'he adonat que abans llegia com fent submarinisme, no? Que amb la bombona d'oxigen em submergia hores i hores i visitava llocs meravellosos i veia peixos espectaculars. I ara vaig com fent snorkel sense tub. Per la superfície i traient el cap per respirar, és a dir, mirant el mòbil.
0: Ànims.
1: Però bueno, segur que ho arreglo quan sigui gran.
0: És un propòsit de... No sé, tu et fas propòsits quan fas anys o...?
1: Sí, jo ho intento.
0: Sí. I el d'aquest any quin és?
1: Doncs un podria ser deixar estar més al mòbil i viure ni que sigui una mica al present. Doncs, no prometo res.
2: D'aquí a totes les estacions terminals de la xarxa de la metro de Barcelona.
1: També, triarem una o l'altra.
0: D'aquí un any menys ens ho expliques.
1: Us faig l'avaluació.
0: Oye, Germán, que vagi fins la setmana que ve.
1: Moltes gràcies, adéu.
3: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Josep Lluís Merlos, què tal? Bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia i bona hora. Com esteu?
0: A les 9 hem estat parlant de com serà la visita del Papa aquí a Barcelona, però ens ha faltat un apartat important. Ens ha faltat parlar d'un dels elements més importants i destacats d'aquesta visita que genera més fascinació, que és el Papa Mòbil.
1: Exacte. És molt més que un cotxe, el Papa Mòbil. És un cotxe molt important perquè és molt més que un vehicle oficial. És una eina de seguretat, però també és una eina de proximitat. El Papa Mòbil, d'alguna manera, el que busca és acostar la màxima figura del catolicisme a tots els seus seguidors, és a dir, fer-lo pròxim, que el puguin veure el més a prop possible, però a la vegada també que aquest pugui circular amb seguretat. La filosofia del Papa Mòbil va canviar radicalment a partir de l'any 1981, quan el que aleshores era el Sant Pare va patir un atemptat al bell mig de la plaça de Sant Pere, al Vaticà. Recordeu aquell atemptat del, crec que era turc, Mehmet Ali

0: cibers i custodiats per fortíssimes mesures de seguretat.
1: Exacte, perquè estem parlant d'un vehicle molt sofisticat, d'un vehicle molt car. Han portat dos papamòbils. Un ha volat des del Vaticà cap a la base aèria de Torrejón de Ardoz a Madrid amb un avió militar. Aquest cotxe és un Mercedes classe G i el farà servir el papa Lleó XIV pels seus desplaçaments en aquest viatge pastoral tant a Madrid com posteriorment a Canàries. I entremig hi haurà el viatge a Barcelona. I el viatge a Barcelona, la seva estada, la farà a bord d'un Subaru pick-up. És una furgoneta, podríem dir. És com un vehicle tot terreny, una pick-up, però descobert a la part del darrere, no? És allò que abans en deien una ranxera, no? En aquest cas, a Barcelona, el papa Lleó farà servir un vehicle japonès, un pick-up realment molt sofisticat. És un cotxe que té poc a veure amb el cotxe del qual es deriva el model de sèrie, no? Aquests papamòbils parteixen tots de vehicles comercials, vehicles que de per si ja són cotxes robustos, són cotxes ben preparats, són cotxes bons, però en aquest cas, perdoneu, per mort de les mesures de seguretat, aquest cotxe doncs està molt reforçat. Són vehicles blindats. Recordeu que el Sant Pare viatja a l'interior d'una mena de càpsula, per dir-ho d'alguna manera, que el permet viatjar dret perquè tota la seva figura sigui visible, però aquesta càpsula, com us podeu imaginar, doncs està blindada. Són
0: clar, ara està blindada, però temps ençà no era així.
1: No, clar. Això va començar amb Pius XI, perdó. Això va començar amb Pius XI, amb un Mercedes Adenauer, es deia el primer papamòbil de la història. Des d'aquell moment, tots els papamòbils han portat la mateixa matrícula, SCB, que vol dir State Città Vaticano. SCB són els inicials d'això. I per bé que els dos cotxes que farà servir a la visita a Espanya porten la matrícula SCB1, hem pogut, preparant justament aquesta intervenció, veure diverses fotografies, com hi ha hagut altres matrícules SCB, SCB1, SCB2, 3, 4, etc. Perquè al llarg dels anys els diferents papes han fet servir cotxes molt diferents. Ja. Però cada vegada aquests cotxes s'han anat sofisticant més, sobretot en matèria, això que et dic, de seguretat, no? Penseu que un tot terreny d'aquestes característiques, originàriament és un cotxe que pot pesar dues tones i mitja.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, però espera't, perquè quan parlem d'un blindatge, estem parlant de cotxes que poden arribar a pesar 4 tones.
0: Només pel material del blindatge.
1: Correcte, perquè tant el que seria la part de la carrosseria, la planxa, doncs és una planxa molt gruixuda, amb protecció antibales, però és que la part del vidre també. I després hi ha tota una part que, en el cas dels papamòbils, no és tan evident, però si, per exemple, penseu amb la bèstia, s'anomena així, que és el cotxe que transporta el president dels Estats Units, aquí la cosa ja sofistica a un nivell espectacular, perquè més enllà d'aquesta protecció estàtica, podríem dir, és a dir, els vidres blindats, la carrosseria blindada, no hi ha dades oficials sobre els diferents models de la bèstia que fa servir, per exemple, Donald Trump. Ell va ser el primer president, el seu anterior mandat, que va fer crear un vehicle específic, perdoneu, un vehicle específic per la... els seus desplaçaments,
0: sí,
1: que no únicament garantís aquesta seguretat dinàmica, sinó que, a més, diuen que porta tota mena d'armament, com si fos un cotxe de James Bond, que està ple de forats des d'on poden sortir metralladores, pistoles, on poden disparar, però no solament això. El sistema de comunicacions intern que porta la bèstia és espectacular. Són xarxes de comunicacions que circulen per altres vies molt diferents a les que fan servir a la resta dels mortals.
0: Ja,
1: fan servir xarxes molt diferents. No penseu ni en 4G, ni en 5G, ni en internet, a saber quines xarxes fan servir, xarxes que normalment s'utilitzen per operacions militars, però no solament això. Diuen que, en el cas de la bèstia, d'aquest vehicle blindat que fa servir Donald Trump, fins i tot hi ha com una mena d'ubi mòbil en miniatura a l'interior que permetria fer transfusions de sang en el mateix moment que hi

0: És un atemptat, es diu que aquesta bèstia tragina permanentment unitats de sang del mateix grup sanguini del president dels Estats Units que, en el supòsit que patís un accident, un atemptat, en aquest cas, poguessin els metges que l'acompanyen en els vehicles que van per davant i per darrere, perquè una comitiva d'un president dels Estats Units la pot arribar a integrar, atenció, més de 100 vehicles diferents, wow, doncs els metges puguin atendre'l immediatament,
1: clar, clar, clar,
0: en
1: clar,
0: cas de que es produís alguna d'aquestes contingències. Això, crec que en el cas del Papamòbil, perquè la informació oficial no transcendeix. Ni Mercedes, ni Subaru, ni el propi Vaticà especifica com els cotxes que fan servir i molt menys diuen les seves característiques tècniques ni el preu d'aquests vehicles.
1: Ja, ja. Escolta'm una cosa. Deies, hi ha material per blindar-lo, no? Per blindar aquest Papamòbil, tant a la xapa, diguéssim, a la planxa, com als vidres. Quin és el material que es fa servir per blindar aquests vehicles?
0: No ho sabem exactament. En principi són acers molt gruixuts, d'alta estructura, però no, els fabricants no expliquen, no especifiquen exactament quina mena de materials fan servir. Jo penso que en algunes zones del cotxe és probable que facin servir vanadi, que és un material relativament lleuger, però per contrapartida és molt resistent. Però això és una especulació meva. Jo parlo del vanadi i d'on trec aquesta informació, perquè hi ha algunes peces, per exemple, els cotxes de Fórmula 1, i això sí que m'ho conec més, doncs que són fetes amb vanadi. Aleshores, és probable que alguna peça de vanadi formi part de la carrosseria d'aquests vehicles. No crec tant en el cas del Papamòbil, estic convençut que en el cas de la bèstia, sí. És com un cotxe d'una pel·li del James Bond. De fet, hi ha molta gent que li diu el Cadillac One, de la mateixa manera que l'avió és el Force One, l'Air Force One, doncs diuen que el cotxe és el Cadillac One. Evidentment, tots aquests cotxes d'avui dia són molt diferents d'aquell Papamòbil que l'any 1982 va fer servir a Joan Pau II a la seva visita a Espanya en ocasió de poc abans del Mundial de Futbol.
1: Que és interessant perquè és un modest Seat Panda fabricat expressament a Martorell.
0: Sí. Sí, la història és boníssima. Inicialment, el Sant Pare havia de fer servir un Range Rover, que era el cotxe que utilitzava en aquella època com a Papamòbil. Era un vehicle doncs, que ja era blindat, que ja tenia... Perquè justament l'any anterior hi havia hagut l'atemptat
1: Merlos, no sé si estàs fent alguna cosa amb les mans, que rasca el micròfon, però a vegades ens tindràs un soroll una mica desagradable.
0: Ara millor.
1: Sí. Ens estaves explicant aquesta història del Papamòbil de 1982, fabricat expressament a la fàbrica de Martorell.
0: Correcte. Doncs deia que inicialment s'havia de fer servir un Range Rover, que era el cotxe, un Land Rover, que era el cotxe que feia servir el Sant Pare en aquells moments, però es van adonar que, tot i que els estadis de futbol del Santiago Bernabéu i del Camp Nou havien estat remodelats en ocasió del Campionat Mundial de Futbol del 82, resulta que aquell Range Rover era molt alt. La cabina que portava el Papa en aquell moment era molt vertical, era com una cabina de telèfons, per entendre'ns. I resulta que el túnel d'accés al que seria el camp, pròpiament dit, no a l'estadi, sinó al camp, al terreny de joc, no tenia prou alçada i aquell cotxe no passava. I aleshores es van donar compte que necessitaven un vehicle que transportés el Papa. Havia de ser un vehicle doncs, relativament lleuger per poder cobrir aquestes necessitats. I què van fer? Doncs des de l'Estat es va encarregar a SEAT, se'ls va dir, si tindrien capacitat per fer en menys de 2 setmanes un vehicle per transportar el Papa.
1: En 2 setmanes? Uau!
0: En 2 setmanes. Van agafar un cotxe ben modest, un Seat Panda. Fixa't tu quin contrasentit, no? Un cotxe tan modest com era un Seat Panda.
1: Escolta,
0: en aquell moment.
1: Font d'inspiració dels Estopa i vehicle de transport d'un Papa.
0: Exacte. Cotxe que jo he tingut la sort de portar, per cert. Jo he pogut conduir el Papamòbil.
1: Què
0: dius? Sí, i la veritat és que em va fer molta il·lusió portar-lo, perquè és un dels cotxes més, ostres, més singulars, no?, de la història de l'automoció.
1: Però un moment, en quin moment Josep Lluís Merlos es posa al volant del Papamòbil i per què?
0: No va ser el 82, va ser motiu d'un programa de televisió TV3, precisament quan hi havia l'elecció de l'actual papa, del papa Lleó XIV,
1: sí?
0: I en un programa de televisió de TV3, doncs, els vaig proposar de portar el papa mòbil al plató, els hi va fer molta gràcia, i vaig entrar al plató conduint el papa mòbil, no?
1: Però perquè el tenen a la fàbrica de Martorell,
0: sí,
1: diguéssim, de record.
0: Sí. Correcte. Ah. O sigui, a la fàbrica de Martorell hi ha una nau que és un espectacle. O sigui, jo crec que és una llàstima que no hi pugui accedir-hi més gent per raons de seguretat, perquè, com et pots imaginar, l'accés a una fàbrica de les característiques de la que té la Seat a Martorell és una cosa que té moltes mesures de seguretat i no s'hi pot circular lliurement, no? Però és una pena perquè tenen una nau on es recull la història de l'automoció d'Espanya, on hi ha no únicament tots els cotxes que ha fabricat la SEAT al llarg dels seus 75 anys d'història, sinó que dintre d'aquests diferents models hi ha cotxes molt singulars, no? I un d'ells és, sens dubte, aquest Papamòbil. Fixa't que les mesures de seguretat que tenia aquell Papamòbil en aquell moment eren zero, perquè el cotxe era completament descobert, el Sant Pare viatjava dret, s'agafava a unes barres que hi van soldar, sí, van agafar un panda normal i corrent, i el que van fer és el van convertir en un descapotable. Van allargar una miqueta més la carrosseria, la base, sobretot, perquè tingués més superfície utilitzable, perquè al costat del papa hi pogués viatjar algun acompanyant més, assegut, suposo que era gent que devia portar elements dissuasoris de seguretat al damunt, per si hi havia alguna mena d'atemptat, no ho sé. Però el cotxe era un cotxe molt modest, no? Però d'alguna manera, fixa't que la filosofia d'aquell cotxe, jo penso que entroncava molt més amb el missatge que ens han volgut transmetre.
1: D'austeritat, vols
0: màximes...
1: dir?
0: Exacte. Això enganxava molt més amb la puresa del missatge d'austeritat, que no pas amb els vehicles que trobem en els vehicles actuals, que a més són de tot menys sostenibles, eh? Perquè un vehicle blindat, això, un vehicle que pesa, això que et deia, 4 tones, imagina't el consum que té, no? És un consum elevadíssim, gasten moltíssim. Però la història del Seat Panda, per mi és una història meravellosa, i jo crec que aquesta és una de les joies de la corona que hi ha en aquesta nau espectacular de la zona franca de Martorell. Inicialment estava a la zona franca, després van traslladar tots aquests vehicles. Estem parlant d'una col·lecció de més de 250 vehicles només de la història de Seat, no? Vehicles de competició, vehicles singulars, per exemple, allà hi ha una furgoneta que van customitzar, una Seata, per les visites que feien les autoritats a la fàbrica, en aquest cas de la zona franca, no? I a més, jo tinc l'oportunitat de conduir també un 1500 que van customitzar per una visita que va fer a Franco a la factoria de la Seat, i realment són cotxes molt, molt singulars. És una llàstima que aquesta col·lecció, que és magnífica i que reflecteix la història de la mobilitat a Espanya, no estigui a l'abast dels escolars, per exemple, perquè fora una manera d'explicar la història d'aquest país a través de la seva mobilitat.
1: I va anar bé aquell dia, el Papamòbil va funcionar bé?
0: Què vols que et digui? No anava molt bé, no?
1: No?
0: Perquè l'embragatge... Vols dir el dia del papa o el dia que el vaig conduir jo?
1: Les dues coses...
0: No, el dia del papa va fer la seva funció, però el dia que el vaig agafar jo vaig patir una miqueta, perquè el tacte de l'embragatge era molt estrany.
1: Clar, cotxe de marxes del 82, clar.
0: Clar. Ara, quan agafes un cotxe d'aquella època, el més senzill és que el calis. I clar, jo estava una mica collonit perquè em feia una mica de vergonya calar el cotxe en un programa en directe, no? Ha sigut una mica lamentable, allò. Però clar, vaig entrar al plató fotent una patinada d'embragatge com si estigués fent la sortida d'un rally. I tampoc em podia passar molt perquè darrere portava el grandíssim Xavi Canalies disfressat de cardenal amb unes ales com
1: Mala
0: si fos
1: Déu.
0: Un arcàngel i clar, anava una mica trontollant, no? No podia passar-me gaire perquè si no el pobre Xavi hagués sortit volant, no? I el realitzador recordo que em va dir: aquí pots girar el cotxe completament quan entris al plató? I jo vaig dir: escolta'm, millor que no, perquè el plató d'aquell programa té un terra molt lliscant i hi havia públic en directe, no? I vaig dir: aviam si aquí acabarem sortint a l'APM si se m'escapa el cotxe i fot una derrapada aquí i surt el Canalies disparat contra el públic assistent al plató, no? Va ser curiós, va ser una d'aquestes experiències xules que he tingut oportunitat de protagonitzar al llarg dels anys de feina que porto vinculat a això dels cotxets.
1: I quina velocitat agafen els papamòbils? Estan topats, estan limitats? Perquè, clar, si estem dient que poden ser des d'un Mercedes a un Seat Panda...
0: Corren molt. El Panda no corria res, com et pots imaginar. Estem parlant d'un cotxe de 40 cavalls. 40, imagina't. Però és que el Mercedes aquest pot fer una acceleració de 0 a 100 en 3 segons. Això vol dir, és pràcticament l'acceleració d'un Fórmula 1. De 0 a 100 en 3 segons, un Fórmula 1 triga 2 segons i mig per fer aquesta distància del 0 a 100. I és molt factible que aquest cotxe superi els 230 km per hora. Però més important que l'acceleració és la frenada, perquè clar, tu pots accelerar un cotxe d'aquestes característiques, pots fer aquest 0 a 100 en 3 segons, però para'l després.
1: Yeah.
0: Estem parlant d'un cotxe de 4 tones de pes, no? Yeah, per tant, el sistema de frenada que té també és molt... Per això et dic que són cotxes que aparentment s'assemblen a un vehicle de sèrie i es deriven d'un vehicle de sèrie, però en aquest cas són pràcticament prototips. Mm-hmm. Són cotxes que no tenen preu. És molt probable que un cotxe d'aquests superi, amb escreix, el 1 milió d'euros de cost.
1: Ja, és molt probable,
0: perquè estem parlant de vehicles molt sofisticats, amb moltes, moltes mesures de seguretat, amb la tecnologia...
1: Clar, però aquí la pregunta és, i això ho va pagar el Vaticà? O és una campanya de promoció per Martorell, per Seat, per exemple, i van dir, no, ja li regalem nosaltres al Papa, això?
0: Jo crec que en el cas de Seat ho devia de regalar la marca. En el cas dels vehicles que s'utilitzen actualment, penso que també és el mateix. Perquè si feu una mica de memòria visual, recordareu moltes imatges, per exemple, del Papa Francesc conduint un modest 500 que li va portar la Fiat en ocasió de l'aniversari d'aquell cotxe, li van portar fins al Vaticà perquè el conduís i el Papa li va fer molta gràcia conduir aquell 500. Però, per exemple, el Papa li feia molta gràcia conduir també un 4 llaunes, un Renault 4L que tenen al Vaticà per desplaçaments interns, per coses de logística d'aquesta ciutat-estat, i el Papa va declarar en el seu moment que li feia molta il·lusió conduir aquell 4 llaunes perquè quan vivia a l'Argentina ell en tenia un, precisament, i això, doncs, li va fer molta il·lusió conduir el 4 llaunes. Normalment, en l'actualitat, quan el Papa es desplaça per Roma, doncs si ha d'anar a Castel Gandolfo, si ha d'anar, no sé, al Gemelli, el desplaçament que sigui, no fan servir el Papa mòbil, perquè el que procuren és fer aquests desplaçaments en discreció. I aleshores, fins on jo sé, fa servir una furgoneta, una Volkswagen Transporter de color gris platejat fosc, amb els vidres tintats. Desconec si aquesta furgoneta té mesures de seguretat incorporades, alguna deu de tenir, evidentment, perquè és un vehicle, doncs, que la gent de Roma el veu de tant en tant, no?
1: Ja,
0: però
1: ja
0: no fa servir un vehicle ostentós, fa servir un vehicle sobretot pràctic, no? I ara, per exemple, fa pocs dies Ferrari ha presentat el seu primer vehicle 100% elèctric, un vehicle que es diu el Luce, i que a Itàlia estan indignats amb aquest cotxe. Estan absolutament indignats. Perquè és lleig de collons.
1: És un adaptat visual,
0: Sí, això no és un Ferrari, m'entens? D'entrada, perquè l'han fet amb un color blau cel, però, per exemple...
1: Un Ferrari blau cel, ja, comencem malament.
0: Exacte, comencem malament, no? Però és un cotxe que té molt poc de Ferrari, perquè d'entrada li han encarregat...
1: Ui, sí, és horrorós, l'estic veient ara.
0: L'estàs veient, no? T'agrada?
1: No, és horrorós.
0: Mira les llantes I a mi d'alguna manera em recorden, saps aquestes reixetes del desaigüe de la pica de la cuina? Em recorden una mica això. Aleshores, a Itàlia estan emprenyíssims.
1: Però farà el morro és molt lleig, sembla que s'hagi estimbat.
0: Molt lleig. L'ha fet un dissenyador americà, que és una persona que fins fa 4 dies estava treballant per Apple, o sigui, un tio que estava dissenyant iPhones i iPads, ara de cop i volta es posa a dissenyar cotxes per la Ferrari. Ja. Però a Itàlia estan molt emprenyats perquè els puristes... O sigui, Ferrari a Itàlia no és una marca de cotxes. Ferrari és una qüestió d'estat, és una qüestió nacional. I la gent vibra amb Ferrari doncs, de la mateixa manera que aquí es pot vibrar amb el Barça o més. És una filosofia Ferrari,
1: ja,
0: no?
1: Ja.
0: I aleshores, el comendatore, Enzo Ferrari, que va ser el fundador d'aquesta marca, en el seu moment va dir nosaltres quan venem un cotxe als nostres clients, en realitat estem venent un motor i la resta és un complement que regalem als nostres clients. Ferrari es vantava de ser el millor fabricant del món de motors, i quan va començar a sortir els cotxes amb apèndics aerodinàmics, ell deia, això de l'aerodinàmica és pels avions. Els fabricants de cotxes que s'amoïnen per l'aerodinàmica, el que haurien de fer és avions, perquè demostren que el que no saben fer són cotxes, perquè un cotxe és, sobretot, un motor. Aleshores, en coherència amb aquesta filosofia, a Itàlia els tifosi, sobretot els seguidors de l'escuderia, que és com es diu la marca de Maranello, estan emprenyadíssims.
1: I això ens portava al papa, perquè el papa el va provar.
0: Exacte. I el va conduir, eh? El papa el va conduir i... Clar, si no hagués estat un Ferrari, dubto molt que el papa s'hagués ficat a l'interior d'un cotxe. No?
1: En aquesta perquè, campanya imagina... de promoció, al capdavall.
0: Per això t'ho dic. Quan, escolta, ja que ve aquí, jo tinc molt clar el cotxe que hauria d'haver conduït el papa. Dient-se Lleó 14, el papa havia d'anar amb un Seat León. Amb un Cupra León.
1: Anar donant idees. Parlant d'aquesta visita al papa, puc saludar el Pol Valero, company d'Economia. Què tal? Bon dia.
2: Què tal, Marina? Bon dia.
1: Perquè tenim novetats en relació a aquesta visita, recomanacions per part del Ministeri de Treball, eh?
2: Sí, han enviat una carta a totes les delegacions del govern recomanant que es faci treball a distància davant de les possibles restriccions de mobilitat que puguin afectar a treballadors amb motiu de la visita del papa a les diverses comunitats autònomes per on passarà, Madrid, Catalunya i Canàries. Aquesta recomanació el que busca és afavorir la seguretat de les persones treballadores, reduir desplaçaments innecessaris i contribuir a que es pugui desenvolupar amb normalitat doncs, tota l'activitat econòmica durant aquests dies que seran una mica de cap. Us fan aquesta recomanació als empresaris, prioritzar teletreball si no es pot organitzar-se bé prèviament. Recordem unes dades que explicàvem fa uns dies quan hi va haver totes les pluges i el govern també havia recomanat fer teletreball. Dues de cada tres persones treballadores a Catalunya diuen que no poden fer aquest teletreball, i també hi ha ben bé... el teletreball explicàvem que ha caigut fins a 8 punts respecte a la pandèmia. Hi ha moltes persones també que deien que no han teletreballat, tot i que la seva feina ho permet, ben bé una de cada cinc.
1: I hi ha un afegit a tot això, aquest problema de la mobilitat, eh? Del dia de la visita al papa, que és que són les proves de selectivitat aquí a Catalunya. Són les PAU. Hi ha una pila d'estudiants catalans barcelonins que hauran de fer els exàmens aquell dia i que, a part dels nervis pels exàmens, hi afegiran els nervis per veure si arriben o no a l'hora. En fi, Pol, que tu ets del Cercle d'Economia.
2: Correcte, sí. Estem esperant, aviam si arriba Núñez Feijó, que suposo que el dia girarà molt entorn a aquesta possible moció de censura. Serà un cercle molt més polític que econòmic.
1: Sí, perquè a més està previst que arribi... En principi, la seva sessió, el seu acte començava d'aquí 3 minuts, no? A tres quarts d'onze.
2: Sí, tenim aquí gent connectada de tot arreu, tenim en Xavi a fora esperant per quan arribi
1: el
2: líder del PP. Jo estic a dins per si parla a dins, vull dir, està tot cobert, Marina,
1: doncs,
2: tot cobert.
1: Fem 30 segons de publicitat i tornem per veure si ja arriba Alberto Núñez Feijóo al Cercle d'Economia. Merlos, moltíssimes gràcies, que vagi bé, fins la setmana que ve, adeu.
0: Que vagi tot molt bé, adeu.
3: Hola.
4: Hola.
5: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Vinga, marxem una altra vegada cap al Palau de Congressos, quan són gairebé 3:15 del matí, queda un minutet mal comptat. Xavier Balló, cap de Política de CERC Catalunya, hola, com estàs?
3: Hola, què tal, Marina?
1: On ets?
3: Doncs al Palau de Congressos, on acaba d'arribar ara mateix el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que s'està fent les fotografies oportunes al fotocall a dins ja del recinte del Palau de Congressos de Catalunya, on d'aquí, doncs, res, un minut, ha de començar aquesta intervenció davant dels empresariat català, on Alberto Núñez Feijóo, doncs, té previst tornar-se a dirigir, com ja va fer fa uns mesos, en aquest sector econòmic català, en aquest empresariat, per d'alguna manera reiterar allò que va fer, doncs, fa pràcticament mig any. Aleshores els va demanar d'alguna manera ajut per pressionar Junts, per convèncer Junts que fer una moció de censura contra Pedro Sánchez podia arribar a ser una bona opció, una opció adequada. Ara fons del partit diuen que avui, doncs, el que vol fer Feijóo és traslladar un missatge valent, diuen, davant d'aquest empresari català, sense esquivar cap pregunta davant d'aquest escenari que es va tornar a obrir o reobrir ahir amb la proposta de Feijóo de fer una moció de censura instrumental i sense Vox.
1: Clar, el cap de l'oposició que demana aquesta ajuda a l'empresariat català per convèncer Junts perquè li doni els seus vots, per això que deia ara el Xavi, aquesta moció instrumental que serviria per posar el PP al govern, però convocar immediatament eleccions, si més no. Això és el que es planteja, i Junts ha contestat, ho ha fet el secretari general del partit des dels micròfons de Catalunya Ràdio.
4: Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. Ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
1: Si tenen que se'n vagi cap a Waterloo, doncs ja li diu. Vaja, que difícil que es pugui permetre aquesta imatge, Feijóo, anar a veure Puigdemont a Waterloo.
3: Sí, és complicat. Al final el que ha fet Turull és no ha sigut tan contundent com en altres ocasions a l'hora de negar, perquè Junts per Catalunya, doncs, els últims mesos ha negat per activa i per passiva en diverses ocasions que poguessin fer una moció de censura per donar el poder al Partit Popular. Avui no ha tingut aquesta contundència, ha calculat una miqueta més, però és veritat que ha posat una condició que en el fons és gairebé una esmena a la totalitat a la posició que Junts que el PP ha tingut amb l'amnistia i en relació a Puigdemont. En tot cas, sí que ha dit que si es tracta d'una moció instrumental, és a dir, només per convocar eleccions, estan disposats a escoltar.
1: Clar, això és el que ha dit Jordi Turull. Veurem com evoluciona tot, us ho anirem explicant. Xavier Balló, gràcies. Et deixem escoltant, Alberto Núñez Feijóo.
3: Perfecte, fins ara.
1: Que vagi bé, fins ara.
6: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Morts. Ben Javi Llegas, Quico Amat, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, digues.
8: Marina Fernández.
7: hem de fer una harmonia amb
3: total,
7: el seu nom.
3: Total, no? Sí, ens ho correm.
1: Podeu seguir practicant a casa. De moment, avui què porteu?
3: Amb yodeling, amb cant tirolès.
7: Jo he agafat embranzida amb els rockers, amb les estrelles del rock mortes, i intentant faltar el respecte als fans.
1: Que t'estàs agradant cada vegada
7: total,
1: més.
7: Sí.
1: I vols seguir per aquí.
7: Si voleu, començo jo. Avui porto a l'Eliot Smith. Vale? Eliot Smith és el músic que va patir, jo crec, l'acné més heavy de la història del rock and roll.
3: Jo diria Barola, Jo diria Barola, sí. Estil sí. Edat mitja,
7: Sí, sí, sí, sí. Bueno, ara després parlarem també de la seva capacitat per pentinar-se.
3: Nivell Noriega,
7: Totalment. Llavors, Eliot Smith és un tio que neix a Omaha. Neix en el seno d'una família acomodada.
1: On és això d'Omaha?
7: Omaha és Estats Units. Ah. No recordo l'estat, però l'estat podria ser...
3: No sona centre Omaha. Vibrant de civilització.
7: No, però en qualsevol cas ell neix això, en una família acomodada, fill
1: Nebraska.
7: De metge. És Nebraska, oi?
3: Molt bé.
7: Fill de metge i...
3: Ja ho sabies, l'has dit per enxampar-lo, no?
1: L'he buscat, ja.
3: Ah,
1: Hi ha una cosa que sigui ordinador.
7: Com volaria això? Saps els estats increïbles, no? Omaha, home. Fill de metge i de professora de música que es divorcien quan és molt petit. I això, com passa, no sé per què, és com una marca quasi necessària a tota la música dels 90, a la música pluralera dels 90, el divorci dels pares és com algo que el marca la personalitat des de molt petit.
1: I a més m'estàs dient un metge i una professora. Una professora.
7: Sí, sí,
1: o sigui, total. Metge, professor, si fos ara, em penso que també seria insostenible el clima d'una família a casa nostra.
8: No, no estarien a casa, estarien de vaga.
7: Estarien de vaga, sí. Vull dir, amb això vull dir que tothom que es divorcien els pares els hi marca la personalitat. Vull dir que a tope amb el Kurt Cobain i amb l'Eliot Smith, però que tots els nanos ho passen malament. Què passa? Creix a Texas, vale? amb la família de la seva mare i amb el seu padrastre, el nou marit de la professora, amb qui se li inicia una relació ultra complicada, complexa. El tio és bastant rigorós, és dur, i ell no acaba de casar mai amb la personalitat del padrastre. Quan fa 14 anys es trasllada a Portland per viure amb el seu pare, i és el progressista estat d'Oregon, aquest sí que me'l sé, on comença a fer música de forma incipient. ¿Vale? Participa, com sempre, a diverses bandes juvenils i finalment forma Headmister, que és el grup amb el que, diguéssim, ell inicia la seva professionalitat com a música als 90, i sonava més o menys així.

0: Els primers discos de Headmister m'encanten perquè són super rockeros, ja no són, encara no comença la languidesa una mica i la pena d'Eliot Smith, i molen bastant, però és arrel d'aquesta banda de Portland que inicia la seva carrera en solitari, al principi una mica en paral·lel i després ja de forma exclusiva. Publica àlbums remarcables, àlbums que tenen cançons que m'agraden molt, com Either Or, XO o Figure 8. Vale? La seva projecció internacional, però, eclosiona quan és una cançó seva que es diu Miss Misery, és nominada a l'Oscar a millor cançó. Vale? Ell és una cançó de la banda sonora de l'indomable Will Hunting, vale? Vale? Del 1998, la pel·lícula de Gus Van Sant. Vale? Guió de Ben Affleck i Matt Damon. I llavors el porta a actuar. O sigui, passa una raresa pràcticament... és molt estranya perquè era poc habitual que els artistes underground o una mica independents actuessin a les gales dels Oscars. I normalment era un actor, recordo crec que era Antonio Banderas interpretant la cançó de Jorge Drexler, sí, perquè no interessava que fos Drexler. Bueno, doncs aquí sí que és Eliot Smith el qui participa cantant Miss Misery, amb un cabell blanc i amb la quantitat d'oli al cabell més loca que he vist mai a la vida.
1: Blanc, no?
0: Sí, el traje és un traje blanc guapíssim, però, o sigui, el traje està net, però no s'ha netejat el cabell en moltes setmanes. Vale? Llavors, què passa?
2: Això és important per la història? Serà important?
0: És superimportant.
1: No, jo vale, és crucial.
2: D'acord.
0: Llavors, 2003. Eliot Smith ja s'ha traslladat a Los Angeles, viu amb la seva parella Jennifer Shiva, i el 21 d'octubre...
1: Ella li va comprar en xampú,
0: sí,
1: però
0: comprar,
1: no, ell no
0: l'utilitza mai. I el 21 d'octubre sembla que tenen, es creu que tenen una discussió forta, ella es tanca al bany per dutxar-se, cosa que no havia fet ell. Vull dir...
1: No, ell no sabia on estava el bany. Era una, per ell era una porta tancada.
0: Ella escoltava i deia, què fa?
1: Explou.
0: Bueno, i llavors, què li passa a la Jennifer Shiva? Sent un crit, Marina, això és superimportant, i està una mica relacionat amb el que va parlar el Kiko la setmana passada del seppuku i el harakiri, ¿vale? Sent un crit fora del bany, surt, i quan surt es troba el cos d'Eliot Smith tirat a terra amb un ganivet de serra clavat al pit.
2: Mare de Déu.
0: ¿Vale? L'autòpsia... Sí, clar,
1: ganivet
0: això,
1: del pa.
0: O sigui, un de serra... Si no té punxa, és molt heavy que el tinguis clavat. O sigui,
1: has d'anar fent riqui,
0: com amb un padú. Vale? Llavors, l'autòpsia no declararia... o sigui, bueno, no va declarar res clar, valga redundància, perquè bueno, no tenien tota la informació per poder aclarar alguna cosa, però tothom creu que pel seu estat i la seva salut mental fins llavors la possibilitat de suïcidi era la més alta, ¿vale? I és aquesta, diguéssim, aquesta teoria del suïcidi la que lluita constantment contra els conspiranoics i la teoria de la conspiració rockera, ¿vale? De, pues, algú va entrar, el va matar, la seva dona el va matar, totes aquestes coses, ¿vale? Què és lo fort d'aquest cas, Marina, i aquí acabo? És que el que diu l'autòpsia és que va morir a causa de 2 punyalades. I ostres, és molt heavy apunyalar-te un cop al pit, però treure'l i tornar-hi...
1: Però primer...
2: Amb la mateixa arma, eh?
0: No, amb la mateixa arma.
1: Jo crec que el primer era un de mantega, que va dir xunguíssim.
0: No val?
1: No, i si l'hagués donat temps...
0: Va agafar una mica de mantega del cabell. No,
1: si l'hagués donat temps, el tercer sí que era, sí, un ganivet tallador.
0: Sí.
1: Però clar, va morir amb el de...
0: Jo vull pensar que va intentar la primera i es va ficar... Va tocar l'esternón, llavors, clar, va haver d'intentar a la, clar, segona encertar entre
1: les costelles.
0: Entre les costelles.
1: Espai intercostal. És el que
0: espai intercostal.
1: D'acord.
0: Correcte. Eliot Smith.
1: Molt bé, pues de l'Eliot Smith passem a piranyes, vale? Jo ara us volia parlar de morts de merda en el món animal.
2: Val.
1: No, està super relacionat amb l'Eliot Smith, vale? Hi ha una relació directa, com veureu ara mateix. El 1981 va haver-hi un dels pitjors desastres marítims de la història de l'Amazones, vale? Un accident naval que va ser batejat amb fortuna relativa com The Amazon Apocalypse.
0: Oh, wow.
1: Vale? L'apocalipsi és de l'Amazones.
2: No eren alarmistes allà a l'època, eh? No s'ho havia inventat Fernando Clavijo, això. De les rates nedadores a The Amazon Alarm.
1: He de dir que aquesta és una història real.
0: Com,
1: vale?
0: com es diu que es diu? The Amazon
1: Apocalypse.
0: Això és el que passa als llibres, de...
1: Totalment. Les llibreries,
0: de barri,
1: les llibreries
0: Amazon,
1: que han de tancar
0: l'Amazon Apocalypse.
1: Molt bé, has estat finíssim. Aquí, aquesta és una història real, vale? No refrendada pels diaris de merda que acostumo a portar aquí, com el New York Post i coses així, que no sé que realment s'inventen tot el que surt, sinó pel New York Times, i de forma global. Vale? Va sortir, vale, a tots els diaris. El titular del New York Times és 300 die as Amazon boat sinks. 300 moren perquè s'enfonsa un vaixell a l'Amazones. Vale? Mm-hmm. El vaixell es deia... Té una mica raro... Sobral Santos 2, mm-hmm, i era un ferri que anava sobrecarregat. Hi havia 500 persones en lloc de les que hi havia d'haver, que no sé quines són, però moltíssimes més. A l'apropar-se un poblet que es deia Obidos, Volca, tot Cristo va de cap a l'aigua, i aquí és on els diaris sensacionalistes de l'època tenen el que es diu en anglès field day. O sigui, un dia de festa de cachondeo, perquè llavors han de posar epítets cada cop més superlatius, no? Pues, primer comencen a dir que allò ja era un lloc particular de cria de piranyes, ¿vale? Que era un lloc que estava infestat de piranyes que van començar a atacar amb el que defineixen com un atac de frenesí menjador. Frenesí menjador és bastant guapo. Frenesí menjador és bastant guai i totalment inadequat per una catàstrofe en moren 300 persones. Fins aquí, ¿vale? Tot piranyós. Què passa amb això? Que el 2014 un documental més o menys seriós, raonablement seriós, va concloure que piranyes soles, les piranyes tenen un tamany com així, no podien haver causat aquella carnisseria o peixateria, el que tu vulguis. Sabia que et volaria. Aquest és el tipus de cosa que li fa gràcia al Benja. I la causa va ser igualment piscitòria, però eren peixos diferents. Eren peixos que es deien piraibes, que si no sé si heu vist alguna foto, jo tampoc tenia en particular interès en elles, però ho he mirat i és un peix voluminós que mesura, com jo que sé, 3,6 metres. ¿Vale?
0: Oh, wow.
1: I també hi ha un altre que es diu pirararas, que també és un peix gat com de cua vermella, però superganso. Crec que tot això va passar perquè més van ofegar més que menjar. No es tracta tant de picar, ¿vale? Yeah. Anar picant entre hores com faria una piranya i anar fent mossegadetes al bocat. Anar menjant la crosta del bocat per menjar-te després l'interior, sinó un atac d'enfonsar-te i de jaleo. I una senyora en el documental va declarar que un a un anaven desapareixent sota l'aigua. Jo segueixo portant-vos informació de primeríssima línia, perquè informes recents, que evidentment és d'ahir, l'he tret de la IA. ¿Vale? O sigui, confirmen que hi ha un increment, descens de peixos mossegant, un increment de peixos...
2: A veure, un increment o descens, no és el mateix.
1: És un autèntic increment de peixos mossegant humans en els últims anys. ¿Vale? Vale. A Càlvia, Mallorca, el 2025, hi ha uns peixos que es diuen peixos ballesta, que és un peix lleig. Vale. O sigui, dintre del món animal és com lleig. Vale. Té una cara d'humà lleig. Té 8 incisius superheavies. Va aconseguir que evacués una platja a Mallorca perquè una nedadora de 85 anys italiana va rebre un enèrgic cao, una enèrgica mossegada al panxell, a la pantorrilla. Lo més bo d'aquesta notícia és que es diuen després que van investigar el que havia passat i no es va trobar el peix.
0: Va marxar nedant, eh?
1: És que la què vols dir? Veu buscar un peix.
0: Van estar preguntant altres peixos.
2: Perdona, hi havia un programa que es dedicava a això, Monstruos de Río.
0: T'encanta, eh?
2: En vam parlar l'altre dia.
1: Ja, però això és...
2: Hi havia un senyor que feia un programa dedicat a buscar presumptes mossegadors.
0: M'agrada la idea de policia dins de l'aigua amb un retrat robot de peix.
2: M'apunten que es deia Jeremy Wade, o sigui, que potser és un cas per ell.
1: Interrogant
0: el cas.
1: Sí, però hauria de ser una cosa com molt més gran, no? O sigui, realment estàs buscant alguna cosa, és com un llenguado. És la proverbial de Wuhan el pajar, és buscar un peix
0: al mar.
1: Al mar. Vale, però quan he dit increment i disminució és perquè últimament, això des de feia una dècada, però en els últims anys estan disminuint els atacs de taurons. Què em fa gràcia això? No em fa tanta gràcia que disminueixin els atacs de taurons, sinó
2: no
1: que...
2: No fa gràcia això, eh?
1: Això m'és igual.
0: És menys feina per a nosaltres.
1: Exacte. Va directament en contra de del nostre ofici, però em fa gràcia perquè defineixen... Han disminuït els atacs de taurons no provocats. O sigui, hi ha penya que baixa allà a vacilar-li a un tauró.
0: Clar.
1: O sigui, no fortuitament.
2: Faldilla tu... massa curta. Clar,
0: és el que no va dir, eh?
2: Si vas amb una planxa de surf ensenyant les potetes, exacte, que vols.
0: Els taurons
2: no?
0: Diuen, és que clar, si venen provocant.
2: Com una foca, si plasteixes com una foca, què esperes?
1: Exacte. Bueno, doncs això entronca amb el que també anava a dir, que els consells per als atacs de taurons no provocats, un d'ells és no et banyes de nit, que és algo que tothom que ha vist tiburon, tot Jaws i totes les pel·lis de catàstrofes marítimes sap. I la segona és precisament el que deia, no bling. O sigui, no pots portar joies perquè els taurons ho confonen amb escates de peixos i llavors t'ataquen. Per tant, si ets un gangster rapper, tens moltíssim... Les dents i tot. Encara que vagi despullat, si et veuen les dents, pensen que són escates i llavors t'atacaran.
2: Això aquí i a la Rambla de Barcelona, també.
1: Exacte.
2: Quico Amat, Benja Villegas, gràcies, que vagi bé.
1: A tu, Manel.
2: I nosaltres ens acomiadem aquí, us quedeu amb els equips locals, Barcelona, Camp de Tarragona, Lleida, Girona, que vagi molt bé el dia. Nosaltres tornem demà, com sempre, a partir de les 7 del matí. Apa, adéu!

0: a SER Catalunya, aquí Barcelona. Amb Jordi Cartanyà.
1: Bon dia, Barcelona. Bon dia, Jordi Pou.
2: Hola, bon dia, Catalunya.
1: Com estem?
2: Bé, home.
1: Vinga.
2: Anem fent.
1: Va. Que avui ens acostem a dos casos que ens conviden a mirar més enllà del que tenim davant. D'una banda, Espectres a la vitrina, un llibre que ens diu que darrere d'un objecte exposat en un museu hi pot haver, o no, però en aquest cas sí, colonialisme, espoli, violència, relats construïts des del poder. En parlarem amb l'antropòleg Gustau Nerín i coordinador d'aquest llibre. Gustau, benvingut, què tal, com estem?
3: Bon dia, gràcies.
1: Aquí assenyaleu museus, cito aquests museus perquè, bueno, com que és l'equip Barcelona, estem a província de Barcelona, doncs el Museu Etnològic i de Cultures del Món, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, el Museu de la Pell d'Igualada, el Museu de l'Art de la Pell de Vic. En comú, peces arribades en contextos colonials. I en quin moment vosaltres vau fer un clic i vam dir anem a veure aquestes peces i ens les comencem a mirar des d'un altre punt de vista? No sé si més enllà de patrimoni i ciència, si d'espòlits, si de racisme, si de silencis institucionals.
3: Bé, de fet, això és un tema que a nivell estranger, a nivell europeu, ja està funcionant fa temps. Ja des del Black Lives Matter va començar a moure's el tema de què tenim els museus, com han arribat aquestes peces, com s'han presentat aquestes peces, què representen aquestes peces. I a tema a nivell espanyol això s'havia tocat molt poc. Vam començar a tocar algunes tecles fa algun temps i va haver-hi una recepció positiva, per part de la Generalitat. Sí. Estava interessada en veure què teníem als nostres museus i una mica avançar-se a possibles demandes de restitució, etc. I nosaltres ens vam encarregar una mica, per una banda, a fer un estudi de què hi ha als museus, de la procedència de peces, que és el que refereix aquest llibre, però també vam fer una feina addicional. Vam fer una feina addicional, per una banda, de veure què s'està fent a altres llocs d'Europa, que això hi ha un altre equip que es va dedicar a fer-ho, i també vam contactar, per una banda, amb les autoritats i els intel·lectuals dels països d'origen d'aquestes peces, va haver una sèrie de reunions amb ell a veure quina visió tenien del patrimoni que hi ha aquí, i també amb els descendents dels habitants d'aquestes zones que viuen aquí avui en dia a casa nostra, per veure com es senten representats en aquests museus, o sigui, fins a quin punt els senten que representen la seva realitat, els consideren ofensius, etc. Per tant, vam tenir una mica un treball a diverses potes, i en aquest cas el llibre el que reflecteix és aquests estudis sobre d'on venen aquestes peces, com es van obtenir, fins a quin punt hi ha peces que estan vinculades amb un espoli, amb una presentació humiliant d'altres societats, amb un reforçament del supremacisme, etc.
1: Déu-n'hi-do, eh? Una comercial·lada que també ens acompanyarà la Gemma Parellada, freelance, corresponsal a l'Àfrica durant molts anys, i ella diu, però de què vols que et parli? Parlem d'això, senzillament. Entens que França s'està posant les piles amb aquesta línia, també?
4: Sí, encara queda molt camí, i queda molt aquí a Europa. Tenim moltes assignatures pendents pel que fa a la postcolonització, vull dir, hi ha països que no han ni tan sols demanat perdó, i aquí entrem en tot aquest debat cultural, que sí que és veritat que anem molt enrere, però està molt més actiu en els últims anys, i hi ha, doncs, això, doncs, hi ha acadèmics, intel·lectuals, i des de les polítiques també s'està fent de feina de dir, a veure, escolta, això d'on surt? Bueno, d'on surt, ja ho sabem, perquè és l'època colonial, és l'època quan s'estava esclavitzant, i no només s'enviaven gent, doncs, persones humanes en el comerç transatlàntic, sinó que també es va robar peces que ara mateix estan als museus exposats per tota Europa. I França és un cas molt, molt descarat, perquè té, bueno, diuen entre 90.000 i 150.000 peces. I tot just ara es comença, ara fem més o menys una dècada que es debat, que s'ha mig decidit que s'han de tornar, però és que la llei no els hi permetia, no? I ara acaben d'aprovar aquesta llei per facilitar que si un país ho reclama, doncs els hi... Però estem parlant amb comptagotes, se n'han tornat menys d'una trentena, no? Amb una dècada.
1: Avui, 2 de juny, parlen d'Espectres a la vitrina, en un programa en el que també l'altra manera de mirar, més enllà del que trobem als llibres il·lustrats, és el que hi ha en Xanti, on els animals, monstres i criatures estranyes ens parlen amb humor i tendresa de pors, crueltats i contradiccions molt humanes. Dos llenguatges molt diferents, la recerca, la crítica i el dibuix, però també amb una mateixa invitació. No quedar-nos només amb la primera mirada. Xanti, bienvenido, ¿qué tal, cómo estás?
5: ¿Qué tal, cómo estás?
1: Hoy un placer tenerte aquí, ¿eh?
5: Bueno, muchas gracias.
1: Oye, tus animales vienen a ser como el muñeco del ventríloco, que le permite decir lo que piensa y a veces de una manera muy bárbara, ¿no? En el buen sentido.
5: Tal cual. Eso hacemos los historietistas. Tenemos personajes que dicen cosas por nosotros. Y por ahí cosas... un poco duras o con un humor un poco más negro, como en el caso este de Pequeñas Grandes Bestias. Pero siempre son como... Yo lo pienso también como actores que actúan. un paper los, mm-hmm. los personajes.
1: Una mirada a la realitat del món en la que ens volem acostar els pròxims minuts. En aquest dimarts 2 de juny que parlem d'Espectres a la vitrina, recordem-ho, Museus de Catalunya davant la colonialitat, un llibre que recull i sintetitza la recerca del projecte TR, clar, Transafricats, impulsat per la Fundació Solidaritat UB, els grecs, l'Observatori de la Vida Quotidiana, projecte que neix entre el 23 i el 26 per investigar què amaguen les col·leccions colonials conservades als museus catalans i també de la província de Barcelona. Això és d'on venen les peces, com arriben aquí, quin relat hi ha. A més a més, em comentaves, Gustau, antropòleg i coordinador del llibre, que els heu preguntat a gent provinent d'aquests països que com ho rebien ells, com ho vivien ells, si ho veien amb vergonya, si no ho veien amb vergonya. Què us han dit?
3: Home, la veritat és que moltes vegades som poc conscients de fins a quin punt aquests museus representen un discurs que reflecteix la supremacia d'Occident. De fet, tots aquests museus, quan es van crear, no es va pensar mai que hi hagués cap filipí o cap guineà o cap marroquí que algun dia anés a veure'ls. I, per tant, la reflexió que es fa sobre aquestes societats és sempre una reflexió sobre el nord, sobre la superioritat, per no parlar dels museus militars, on directament estan relatats els marroquins com l'enemigo, per exemple. Hem de pensar que avui en dia doncs, molta gent que visita els museus és descendent de gent d'aquestes societats. Mm-hmm. Avui en dia hi ha gent que és descendent d'aquí i de les altres societats i, per tant, tota aquesta gent es troba amb un discurs que es va crear en el seu moment com un discurs per reforçar la superioritat d'Occident i que, evidentment, en molts casos és humiliant. Jo recordo que fa unes dècades, però tampoc tant temps, a Banyoles hi havia...
1: Ho tenia al cap, ara, tornava a dir el negre de Banyoles.
3: Hi havia un cadàver d'un africà dissecat, exposat a Banyoles, i va ser molt difícil treure'l en aquell moment. Va haver-hi tota una polèmica d'una cosa que crec que avui en dia tothom dona per absolutament evident, que no es pot exposar un ésser humà en una vitrina.
1: I curiosament, si no recordo malament, la polèmica venia de que Banyoles se l'havia fet com un element identitari propi de la vila.
3: Sí, en realitat el conflicte va esclatar perquè un metge haitià va anar per casualitat a Banyoles, va entrar al museu de Banyoles i es va quedar horroritzat al veure que hi havia un negre dissecat. Aquest metge, el doctor Arcelén, va començar a moure cables per fer una protesta i va ser realment rebut amb una hostilitat tremenda, argumentant doncs, que el negre a Banyoles era un símbol de Banyoles, que amb una reacció en el fons profundament racista que marcava doncs, quin era el sentit d'aquesta societat.
1: I ara ens ha canviat la mirada, com amb tantes altres coses, Gustau. Amb què ens hauria de canviar la mirada? O amb què ens canviaria la mirada? O amb què ens canviarà la mirada si llegim el vostre llibre, el vostre recull? Vull dir, què és allò que ara mateix es dona per bo, o ja no es dona tant per bo, i diu, escolteu, hem de canviar la mirada sobre aquestes peces, sobre aquest tipus d'elements, clar, anava a dir requisats, confiscats o robats.
3: Bé, de fet, una de les coses que nosaltres plantegem és que fins i tot amb els vells articles que van ser comprats, que és un dels arguments que moltes vegades donen els museus, la compra moltes vegades no pot donar-se gaire per vàlida.
1: No era comerç just, eh?
3: Evidentment, la relació, molts d'aquests objectes van ser comprats, per exemple, administradors colonials, i aquests administradors colonials requisaven aquests objectes, els prenien sense cap caràcter, o senzillament, tot i que els compressin, el venedor no tenia la possibilitat de vendre-ho d'una forma justa ni de valorar-ho de forma justa. Sabem, doncs, que tenim objectes que van ser requisats. Per exemple, alguns objectes que hi havia a col·leccions catalanes eren restes humanes, cranis que van ser comprats, efectivament, però la persona que els venia no tenia la potestat de vendre'l, el crani d'un avantpassat no és vendible, i a més és un patrimoni conjunt de tota una família, tremendo. No pot haver-hi un membre que pel seu compte vengui el crani del seu pare, per tant això és il·legítim. Sabem en altres casos que es van comprar objectes prohibits, instruments musicals que s'utilitzaven en rituals religiosos.
1: Que eren sagrats, doncs?
3: Eren sagrats, estaven prohibits, i els requisaven els oficials colonials i després els oficials colonials el venien al Museu Etnològic, per tant, està clar que aquests objectes van ser requisats injustament i s'estan exposant injustament, o fins i tot tenien que estaven a museus religiosos, que són objectes que es van expropiar, considerant que la religió que practicaven era una religió de salvatges, etcètera, etcètera, sí, sí. I que després han acabat als nostres museus. I, per tant, hi ha una sèrie d'objectes que es qüestiona molt quina ha sigut la seva precedència, la seva trajectòria i, més endavant, la seva exposició, també.
1: Clar, Catalunya, Espanya, Gemma, no n'és l'excepció, tampoc, no? Ha sigut allò... Vinga...
4: Sí, i està bé que es comenci a fer una miqueta doncs, de llista i acceptar, perquè jo crec que un dels principals problemes és que no ens mirem, no mirem la història i no mirem d'on venim. I ara estava parlant d'instruments, justament ara acaben de tornar fa molt poc a Costa d'Ivori, és una de les peces que s'han tornat, el tambor parlador, que li diuen, que era un objecte no només sagrat, sinó que a més servia per avisar-se entre els diferents grups quan venien les tropes colonials. Oh. És a dir, que tenen molta simbologia i per això els extreien. I un dels principals, jo crec que el més interessant de no només fer aquests llistats i repertoriar-lo, és doncs fer aquesta reflexió, perquè coses que semblaven normals, com era doncs això, tenir gent a parlar el negre a Banyoles, però això també hi va haver una època del boom dels zoos humans a Europa, i aquí havíem tingut una tribu senegalesa al Tibidabo, no?, de gent viva, exposada, no?, pel públic. És a dir, jo crec que hi ha molta part de la història que no s'ha furgat perquè fa massa potser vergonya o mal, i que no l'hem ni tan sols mirat o analitzat, no?
1: Heu identificat més de 3.500 peces, Gustau, d'origen colonial en només 6 museus catalans, 250 objectes vinculats sobretot a Guinea Equatorial, al Marroc i les Filipines, objecte en el que aquí heu vosaltres la recerca hi heu aprofundit. Per què aquests tres territoris són centrals per entendre la colonialitat als museus catalans?
3: Són centrals perquè bàsicament és on el colonialisme es reflecteix més a Catalunya, entre altres coses perquè van ser colonitzats tardanament, els territoris que es van deixar a principis del segle XIX no, era un moment que pràcticament no hi havia museus a Espanya i per tant no hi ha un llegat de tot això directament. I els museus que es creen en període colonial es creen bàsicament pensant en Guinea i el Marroc, i tenim el cas de Filipines, que és un cas especial perquè a Filipines tenim un llegat molt fort perquè es va fer una gran exposició sobre Filipines el 1887. En aquell moment, Víctor Balaguer era ministre d'Ultramar, no només era el pare de la Renaixença, sinó que era un polític colonialista molt actiu, i una part d'aquesta exposició va acabar al seu poble natal, a Vilanova, on hi ha una tremenda col·lecció d'objectes filipins heretada justament del llegat d'aquesta exposició internacional, on també va haver-hi un zoo humà, el Retiro, on també es van portar alguns filipins per exhibir. En aquest cas es van portar dos grups, uns filipins cristianitzats per veure lo bons que eren un cop colonitzats i un grup de filipins considerats salvatges per demostrar l'antítesi entre els grups abans de la colonització i després de la colonització.
1: Estava esperant la paraula salvatges, eh? Quina manera de veure el món, gent colonitzada i gent salvatge.
4: I qui és el salvatge aquí, no?
1: Hòstia, sí.
4: Pensem-ho.
3: Jo crec que una de les meravelles del colonialisme justament és aquesta, és a dir, és algo que aconsegueix crear cohesió entre la societat del nord, bàsicament a partir de que considera que qualsevol individu del nord, per desgraciat que sigui, és superior a una altra sèrie d'individus que els col·loca per sobre. És terriblement pervers, però és terriblement eficaç, a dir, el fet d'ajudar a considerar que algú està per sobre. I els museus, en aquest moment, van jugar un paper amb això. Van jugar un paper de reforçar tots els tòpics de la superioritat europea.
1: A 2024, 25, 26, els museus, a data d'avui, amb 3.500 peces que heu identificat, 250 objectes fruit de la recerca, això ho heu hagut de fer amb càmeres ocultes, heu tingut portes obertes. Quina receptivitat hi ha als museus a l'hora d'encarar aquesta manera d'entendre totes aquestes peces, i potser també a l'hora, i aquí digue'ns-ho tu, si s'ha de reelaborar el relat, sí, no, i fins en quin punt de tot això?
3: Bueno, la veritat és que els museus és molt divers. Hi ha museus que han col·laborat molt activament, que estan molt receptius a actuar, entre altres coses perquè veuen que també el discurs del museu en si és un discurs que també està en crisi i que això pot ajudar a remoure com participa la gent que veu, els diferents col·lectius, la relació amb el museu. Per tant, hi ha museus que són molt receptius, però també tenim un problema bàsic, que és que som un país molt petit. I aquí, quan trepitges budiòfes, de seguida la gent s'irrita. Quan Sabater Pi, que s'ha convertit en un personatge pràcticament convertit en una mena de Sant Laic, qüestiones els procediments amb el qual va oferir peces a Guinea Equatorial, doncs, evidentment, això provoca malestar fins i tot a la nostra universitat, on s'havia presentat Sabater Pi com una mena de gran creador autòcton, que autodidacta, que havia arribat molt lluny. O quan toques, per exemple, doncs, la figura d'Eudal Serra, que va ser un escultor molt famós, que treballava en un museu etnològic i que feia tipus de persones humanes. Eudal Serra, tenim constància, quan va anar al Marroc, no trobava models, perquè la cultura islàmica no permet que facin models de persones per fer escultures, perquè és contrari a la seva religió, i com que no trobava models voluntaris, què va fer? Va apel·lar a les autoritats colonials perquè agafessin la gent que estava a les presons o estava als internats per petits delictes i els van obligar a fer de models i posar les escultures que avui en dia, algunes de les escultures que avui en dia estan en museus com a mostra d'individus marroquins, són escultures de gent obligada per les autoritats colonials a posar per Aldo del Serra. Lo qual, doncs, evidentment, és algo legítim. Quan toques aquests temes, doncs, hi ha gent que s'irrita.
1: I aquestes peces que estan aquí s'han de tornar? No s'han de tornar? En aquesta lectura, en aquesta revisitació, demonitzem a tota aquesta gent, fem una lectura, és a dir, els cremem a tots, els posem en la justa mesura?
3: A veure, jo crec que allò que els africans vulguin s'hauria de retornar. Ara, una altra cosa és completament diferent, és pensar si això que tenim aquí seria un bon museu a l'Àfrica. Perquè, en principi, les peces que van recollir aquí es van recollir amb una sèrie de criteris que són els criteris que tenia la societat d'aquí. Per exemple, tenim una sobrerepresentació de les armes. Hi ha moltíssimes armes filipines. Per què? Perquè la relació que hi havia entre els espanyols i els filipins era bèl·lica i, per tant, tenim sobrerepresentat les armes. Els filipins voldrien tenir les grans col·leccions d'armes que tenim nosaltres als seus museus. Probablement no seria una bona representació del que era la societat filipina, que era molt més rica que així. Per tant, també ens hem de plantejar la prioritat d'un govern africà avui en dia hauria de ser crear un museu. No ho sé pas, eh? Jo he estat visquent molts anys a Guinea Equatorial. Francament, no crec que la prioritat a dia d'avui fos crear un museu com els nostres. Per tant, jo crec que aquí el retornar directament és una opció i és un dret, jo crec, però no crec que sigui l'alternativa més directa ni que sigui gran perill. Hi ha alguns museus que pensen que si això es posa en marxa es quedaran buits. Bueno, això crec que qualsevol que vegi la reserva d'un museu, els milers de peces de qualsevol lloc que tenen, sabrà que els museus d'aquí no es buidaran ni en segles.
4: I he de dir que allà és un debat molt obert, també, i per diverses raons. Una, perquè hi ha gent que discrepa, també diuen que els museus no estan suficientment preparats com per mantenir-ho bé, que és una línia amb la que... Bueno, hi ha molta gent que, òbviament, no està d'acord. Sí que hi ha governs que estan apostant molt, com és el cas de Benín, o que hi ha una operació també de comunicació molt forta, però en aquest cas són peces molt concretes perquè estan vinculades a un regne i estan vinculades al poder, i llavors tenen tot un sentit, però hi ha moltes peces, com ara comentaves, les armes, hi ha peces que per ells no tenen un sentit especial, així com n'hi ha d'altres, és a dir, no les llegim de la mateixa manera, hi ha peces que són sagrades i són molt importants per un moment o per alguna raó en concret, vinculades a imperis o a, sobretot això, a poder, i d'altres que potser no les volen per res. És a dir, però tot aquest debat està obert allà, jo crec que és fonamental que hi participin.
3: No, i fins i tot pensem que hi ha moltes peces que es van fer especialment pels col·leccionistes i pels museus. A principis de segle XX, a l'Àfrica ja estava ple d'artesans que feien peces per vendre-les als blancs. Vull dir que moltes de les peces que trobem avui en dia als museus, com les que trobem a Wallapop, que n'està pleníssim, són peces que es van fer perquè les compressin als blancs.
1: Peces souvenir, eh? Com
3: sí, aquests, sí,
1: els souvenirs que trobem... de Barcelona, eh?
3: Sí, sí, com... mateix ho trobem a Nubia Africa des de principis de segle XX.
4: I he de dir que és divertit perquè la gent que busca màscares, per exemple, que sempre estan com amb la bogeria aquesta, si és original i no és original, i tu al fons penses, però... perquè normalment les màscares han de ser portades, tenen sentit si les ha portat. Clar. I les ha ballat algú. Home. Però després dius, bueno, hi ha alguns d'aquests col·leccionistes que dius, en el fons, si tu no saps ben bé ni qui l'ha portat ni com, no? Per què t'interessa? I aquí m'estic ficant en un món una miqueta... Però és divertit com funciona aquest món del col·leccionisme, també.
1: Gustau, Gemma, ho hem de deixar aquí. Us agraeixo moltíssim que ens hagi acompanyat en aquest primer tram de l'Aquí Barcelona. Anem a saludar en Xanti, va.
0: Aquí Barcelona,

0: Cuesta. Oye, ¿cómo de grande es este zorro? ¿Es como un perro grande? O...
1: Sí, más grande.
0: ¿Como una hiena?
1: Es como, exactamente, como un lobo.
0: Hostia.
1: Se le dice lobo de crin también, pero es un animal totalmente inofensivo. No ataca a personas y caza muy poco. Caza pequeños vertebrados, animales muy pequeños, y también se alimenta de frutos. Así que es el más vegetariano de los zorros.
0: Imagínate, ¿no? Y, claro, ves un zorro ahí, digo, me va a comer, me va a morder, y no, es vegetariano.
1: Totalmente. Encima sale de noche y aúlla, como los lobos, y nada, y de ahí se creó una leyenda en Argentina, la del lobizón, que es una especie de hombre lobo, porque creían que era como un hombre lobo, que era una persona convertida en lobo. Pero es muy inofensivo él.
0: Claro, entonces llega a casa y come tofu, ¿no?
1: Claro, exacto.
0: Es que las cosas como son, ¿eh? Es que me gustan mucho estos dibujitos. Oye, ¿cuándo empiezas a dibujar tú? ¿Cuándo te recuerdas por primera vez dibujando?
1: Desde muy chiquito, como todos los niños, a los 3 años, no sé, habrá sido 4 años. Ya a los 4 o 5 años ya estaba haciendo historietas, haciendo cómics. Y mi hermano más grande me escribía los globitos.
0: ¡Ay!
1: Porque yo quería contar historias, tenía muchas historias que contar y él me los escribía. En ese tiempo leíamos mucho historietas y entonces teníamos muchas en casa y uno copiaba cómo era la manera de comunicar una historia a través de la historieta. Así que desde esa edad hasta hoy no he dejado de hacer historietas. O sea, no hubo ningún momento que parara.
0: 8 horas al día, ¿es esto? ¿O depende de cómo te pille la inspiración? ¿O es como los escritores que dicen, el escritor de oficio es, venga, cada día, ¿no?
1: Es cada día, hay que buscar la inspiración, porque los trabajos por ahí no esperan, uno tiene que vivir, y por ahí hay que buscarla, porque es un ejercicio que uno hace, y viene generalmente. Además hay una parte que no es, está la inspiración cuando uno crea el guión, la idea, pero después está una parte más mecánica, por así decirla, que es cuando uno pasa en limpio, pasa en tinta, colorea, que también está creando, viendo qué colores va a poner, pero ya no es estar la mente puesta al servicio de esa idea. Uno puede estar escuchando música, puede estar escuchando un podcast, la radio, mientras dibuja.
0: En un momento en que la infancia y los adultos estamos rodeados de pantallas, estímulos rápidos y contenido audiovisual... ¿Y qué papel puede tener todavía la historieta a la hora de entretener, formar, divertir y en formato físico?
1: Claro, vos sabés que allá en Argentina es increíble la cantidad de niños que empiezan a leer a partir de las historietas. Yo allá en Argentina la verdad que me va muy bien, los libros se venden muchísimo, porque es como la puerta de entrada a la lectura, lo que han encontrado los padres para que no solo para que aprenda a leer, sino también para chicos que ya aprendieron a leer y que no tienen contacto con los libros y que se acerquen al mundo de la lectura. En los colegios se da historieta, me invitan muchísimo a dar charlas de colegio y es, como te decía, es muy común que los padres me estén agradeciendo todo el tiempo de que los chicos estén leyendo libros en formato físico y se hayan alejado un poco de las pantallas. Yo siempre les digo que yo les tengo que agradecer a los chicos por leer mi historieta. Es más, ayer recibí un mensaje de una madre que no había manera de que el chico se acercara a la lectura. Y bueno, cuando vio una historieta de las que yo hago, que se llama Mayor y Menor, no la podía soltar y se leyó 3 o 4 libros en la semana. Hay chicos que se leen el libro cuando están en la cola para pedir el autógrafo.
0: Quedan bien. Oye, esto me ha gustado mucho. Desde lo acabas de mirar ahora.
1: Claro.
0: Pues está bien.
1: Sí. Los chicos son un público un lector muy fiel y a mí me gustan mucho porque son muy sinceros también. Te marcan algún error o te dicen alguna cosa con total tranquilidad e impunidad.
0: Respuesta corta a la pregunta que te voy a hacer. Entonces, la tentación de crecer con ellos, es decir, que tú vayas creciendo con ellos, o llega un momento que digo, bueno, yo, mi trabajo llega a esta edad, que yo creo que es para todo el mundo igualmente, y los dejas volar, y bueno, que se vayan a otras cosas y que vayan siguiendo nuevas generaciones de chicos y chicas.
1: Perdón, la pregunta es si yo lo hago para una edad en específico.
0: Sí, para una edad específico, o ya abres...
1: En realidad, yo hago pensando en una edad, pero en general... lo leen de todas las edades. Es que, hasta adultos. Me dicen que se han divertido leyendo los libros junto a sus hijos, los que hago para chicos. O sea que en realidad por ahí le ponemos edades, pero hay que dejar que cada uno encuentre si le gusta.
0: Que la curiosidad los lleve.
1: Exactamente.
0: Tú. Santi, un placer, un honor.
1: Igualmente, gracias.
0: Gracias, Jordi.
1: Muchas gracias.
0: Fins demà passat, eh?
1: Yo.
0: No sé. Ara.
2: Aquí Barcelona, ser Catalunya. A la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del balcó.
3: Les 7, Guillem Delso, com estàs?
4: Bona tarda, com estàs?
3: Teje, què tal?
5: Hola, Anna Puigvoltes.
3: Tot bé?
5: Tot correctíssim.
3: Doncs vinga, el 70% de les nenes que cursen l'ESO, entre 12 i 16 anys, deixen de fer esport en aquesta etapa. I filant més prim, 4 de cada 5 noies deixen el bàsquet a l'adolescència, segons adverteix un estudi de Basket Girls fet per Endesa. Per què ho deixen? I què fan els nois, en canvi? Continuen. Xènia, com estàs? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
3: Tu tens 17 anys.
6: Sí.
3: Quants anys fa que jugues a bàsquet?
6: Jo fa des de primer de primària, és a dir, que ara farà uns 11 anys que jugo a bàsquet, ja.
3: On jugues ara?
6: Ara estic al club de la meva ciutat, al Club Bàsquet Balaguer, però també vaig jugar al club de la meva escola, que es va fer un club així petit.
3: Uh-huh. Per què vas triar el bàsquet?
6: Jo he provat molts esports durant la meva vida, he fet tennis, ballet, hip-hop, però quan vaig començar a ESO, els meus pares em van dir que se n'havia de triar un, i de tots era el que més m'agradava, era el que més disfrutava, perquè podia fer tot, treball en equip, córrer, passar-m'ho bé, i m'ho passava molt bé.
3: Ui, estàs parlant en passat. Això, en quin moment estàs ara? Vols continuar o vols deixar-ho?
6: A veure, jo ara estic fent primer de batxillerat i de cara a l'any que ve m'he plantejat bastant deixar-ho i estic més cap al sí deixar-ho que cap al no.
7: No et deixarem, Xènia.
3: És que, Xènia, estic acompanyada aquí d'una taula meravellosa de dones que quan estaves dient m'estic plantejant deixar-ho, hauries de mirar les seves cares, i la que acaba de parlar és la Mar Rovira, psicòloga esportiva i autora de l'estudi Basket Girls. Està ben dit, això, Girls?
7: Sí,
3: sí, ho dic
7: sí,
3: bé.
7: Sí, molt ben dit.
3: Bona tarda, Mar.
7: Hola.
3: Com estàs?
7: Molt bé.
3: La Xènia és un perfil clàssic de... Això passa a aquesta edat?
7: Sí, als 16-17 anys sol ser bastant comú, però la Xènia, jo crec que després d'estar aquí amb nosaltres una estona, intentarem que no li passi.
3: Per què estàs tan segura? Com la vols convèncer?
7: Amb 20 minuts, mitja hora aquí parlant, no, però després jo vaig a Balaguer on faci falta per convèncer-la.
3: Ho ha deixat claríssim. Faràs segon de batxillerat. Imagino que et preocupa la selectivitat, Xènia.
6: Sí.
3: I alguna cosa més?
6: Bueno, al final, durant aquest any, el primer any de batxillerat, m'he donat compte que el bàsquet em treu bastantes hores i jo, de cara a l'any que ve, necessito una nota bastant alta per la carrera que vull fer, llavors penso que aquestes hores doncs les prefereixo estar a casa estudiant, invertint en una cosa que prioritzo abans que el bàsquet, que és entrar a la carrera.
3: Ai, tenim problemes una mica per escoltar bé la Xènia. Aviam si es pot moure una miqueta. Mar, manca de temps, és com si aquestes hores no les vol dedicar al bàsquet, les vol dedicar a estudiar. Clar, com contraposes això?
7: Clar, a l'estudi el que va sortir és que la gestió del temps és una de les claus fonamentals per la qual s'abandona el bàsquet, i llavors estaria superinteressant ensenyar, i més avui dia que hi ha molts lladres d'atenció, sobretot en temes de xarxes socials, del mòbil, que això sí que treu temps.
3: M'agrada molt allò de lladres d'atenció.
7: Sí. Doncs hauríem de, entre tots, intentar donar eines perquè els adolescents vegin que es poden fer mil coses, perquè pots fer primer de batxillerat, segon de batxillerat, carrera universitària, pots fer-ho tot tenint eines de gestió del temps.
3: Anna Campos, 22 anys, com estàs?
8: Hola.
3: Es pot fer tot, com diu la Mar?
8: Es pot fer tot.
3: Digue-li a la Xènia què fas. Quan vas començar? Quin és la teu historial amb el bàsquet?
8: Jo vaig començar el 2012, ara farà ja molts anys, i he jugat tota la vida. Vaig tenir un petit impàs on sí que ho vaig deixar, que va ser em vaig mudar aquí a Barcelona per fer la carrera, jo també sóc de Lleida, I vaig començar un equip així de forma una mica accidentada, perquè havia estat com fent diverses proves, havia escollit com el que sí que volia fer ser el meu equip i es va dissoldre just al començar la temporada, però jo tenia clar que sí que volia jugar. I llavors vaig acabar així de rebote amb un altre equip i vaig sentir que no estava agafant la dinàmica que jo volia agafar i ho vaig deixar perquè pensava que si no jugava amb el meu equip de tota la vida no trobaria el que n'estava en el bàsquet. I vaig estar 2 anys sense jugar i va ser absolutament horrible, terrible, i llavors vaig tornar a començar.
4: El TG, que entrevista moltíssimes jugadores, té pinta ja de jugadora professional, no, l'Anna? Com s'expressa?
5: És que quan parlava la Mària pensava, dic, no només és compatible, sinó que em sembla fins i tot necessari fer l'esport. Jo que també feia esport amateur quan estudiava, entre treballs, estudi, o abans d'exàmens, d'allò de dir, aquesta hora i mitja d'entrenament la necessito, me'n vaig, escampo la boira, i un cop m'hagi dutxat i torno i faci una altra repassada, és que veus fins i tot les lletres més grosses. T'ho dic de debò, o sigui, pel cervell em semblava ultra necessari, no? I escoltava la Mar com ho explicava, i ara sentint el seu testimoni, vaja, és que em sembla que va cap aquí.
4: Xènia, això que de veure les lletres més grosses no et convenç també el fet, ho diuen sempre, no? Psicològicament, Marc, si tu fas un esport, no sé, neteges una mica el cervell fins i tot. No et convenç això, Xènia?
6: Sí, de fet, amb els meus pares ho he estat parlant i ells m'han dit, si deixes el bàsquet t'apuntarem a un altre lloc, al que tu vulguis, perquè el que no pot ser és que estiguis tot el dia tancada estudiant i t'anirà molt bé fer un altre esport. A part, el meu pare és professor i ell ho veu, que va molt bé fer esport. Llavors, no sé, el que he pensat és això, durant l'any de segon de batxillerat, que és l'any en el que he d'estar més pendent de treure nota, doncs deixar el bàsquet, fer un altre esport que no em tregui tantes hores i després, quan me'n vaig a la universitat, doncs tornar amb el bàsquet.
4: Aviam si això és el que els hi passa a moltes noies que no acaben tornant. La Débora Ruiz és entrenadora del club de bàsquet Sant Jordi de Rubí i és una de les impulsores del projecte Continua Jugant. Com estàs, Débora? No t'havíem saludat encara.
9: Hola, bona tarda.
4: Què és això de Continua Jugant?
9: Bueno, doncs és un projecte que basat una mica en l'estudi que va fer la Mar, doncs nosaltres volem treballar amb les nostres jugadores, no només a l'àmbit esportiu, sinó també donar una miqueta d'importància a el que és la salut mental i el seu benestar i una formació una miqueta més integral en tots els aspectes. Ens estem trobant amb molts problemes, no? Pues d'estrès, no? Amb problemes com el que té la Xènia, no? Amb el tema acadèmic, no?
4: Seria ja problema de salut mental, que s'entengui, sí. Estrès, angoixa...
9: Totalment, perquè al final ella està prioritzant que no vol patir aquesta pressió o aquesta angoixa i vol deixar l'esport precisament per dedicar-li aquest temps que ella creu que necessita aquests estudis. I realment l'esport el que ens proporciona és un benestar que segurament l'optimitzarà aquests estudis. No traient el tema de l'esport, optimitzarem els estudis des del meu punt de vista, i crec que el de tothom. El que passa que jo entenc també que en les edats que tenen aquestes jugadores, no, perquè això està basat en jugadores entre 12 i 18 anys, aquesta pressió i aquesta edat adolescent, aquesta vulnerabilitat que tenen i aquesta por, doncs crida més a fer aquest tipus de coses com una seguretat per elles mateixes.
4: M'encanta l'Anna que ha dit, 2 anys vaig deixar i va ser un desastre. Què et faltava?
8: Bueno, o sigui, no he parat mai quieta, o sigui, el temps em seguia faltant, seguien estant temps per estudiar, temps per fer coses, perquè surts d'una cosa, et poses en un altre esport, una altra feina, una altra cosa, el temps el segueixes necessitant i no tenia el meu espai de deixar-ho tot fora i ficar-me jo a fer una cosa que m'agradi, a fer esport i estar com connectada a una sola cosa, que és la pista i el que em dona estar allà entrenant.
4: Débora, si ara ho deixa la Xènia, ho sento, t'has convertit aquí en l'objecte de l'estudent del pim-pam-pum. Diu, no, ho deixo un any i ja hi tornaré. Passa, no?, perquè segons una mica l'estudi, que no tornen, que en molts casos no tornen.
9: No, perquè després del segon de batxillerat i la selectivitat començarà a la universitat i llavors ja crees una dinàmica, no, una mica també aquesta por de lo nou, no? La carrera que comences o els estudis nous que no saps ni com serà ni com no. I bueno, tens aquesta seguretat de dir, bueno, doncs m'espero un anyet més i després com que costa una mica més, perquè també tens altres coses després. Al final l'esport genera moltes coses també. En les edats adolescents deixes de fer altres coses, no? com amb els amics potser que no són esportistes, no? I també prioritzes aquest tema d'oci que potser ja, a l'haver deixat l'esport, ho vols fer, o sigui, ja no vols tornar. Bueno, jo a la Xènia, el que passa que la Xènia viu molt lluny, si no jo la convidaria a venir a nosaltres i que amb el nostre premi, el nostre projecte...
4: La Mari ha dit que hi anava.
7: Sí, sí, jo vaig.
4: Tu entens aquestes causes? O sigui, psicològicament, creus que sí, la Xènia ho deixa un any, l'Anna deia que 2 anys deixar-ho va ser tremendo... Què sí, penses que sí, acabarà
7: sí.
4: passant?
7: No, o sigui, no són extraterrestres, vull dir, són causes molt habituals, que és aquesta sensació de no tenir temps per fer les coses, quan realment, quan deixis el bàsquet, pues, ho has explicat superbé, no? Que hi haurà altres coses que faran que no. I, de fet, quantes més activitats tinguis en el dia a dia, més eficient ets. Per tant, quan si tens un horari ben atapeït, doncs seràs molt més efectiu. Per això introduir el bàsquet dintre d'aquest dia a dia va molt bé. Aquesta seria una. I l'altra, hem de tenir en compte que és veritat que la gent és adolescent i hi ha aquí activitats d'oci que no es tiren mucho. I és veritat. Llavors ens hem de liar. Vull dir, pues anem a entrenar i després els divendres ja anirem a fer la cerveseta.
4: T'estàs parlant de farres, no? De...
5: Ens hem d'aliar, no ens hem d'aliar. Què és el que passa?
7: No, bueno, jo ho deixo en puntos suspensivos i cadascú que...
5: No, ho dic perquè una altra cosa que em plantejava escoltant la Xènia és que, si, és a dir, quan fas un esport de forma estructurada amb un equip, el que tens en el fons és una disciplina del compromís, no? De tal hora d'entrenar, tal hora d'anar aquí, tal hora d'anar allà. Això t'ajuda també a l'hora de portar la rutina d'estudis, que no si dius, doncs, quan tingui una estona ja aniré a córrer, o ja aniré al gimnàs, o ja aniré a la piscina, no? És a dir, el fet de mantenir-te en l'esport d'equip t'ajuda a mantenir una disciplina diària.
7: Sí, sí, si no, pregunta tots els adults fent teletreball que se dispersen. El no tenir aquesta marge temporal ben marcada fa que no, si no estàs ben treballat, la gent no es deixa de concentrar. Llavors, Xènia, veus que el bàsquet és fantàstic.
5: Sí, l'edat tampoc ho cura, això de la dispersió.
7: No, ja.
5: No, que ho sàpiga.
4: Mar, tu has fet aquest estudi amb les noies, però això, no sé, si ho haguessis fet amb nois, els nois no ho deixen.
7: És un, no respondré,
4: ja sé que,
7: perquè...
4: Ja, perquè has fet de dones, però, sí. però és evident, o sigui, contraposadament, igual no estaríem fent aquest tema, per entendre'ns. No haguessis fet aquest estudi.
7: No respondré perquè no ho sé, però hi ha una tendència natural a que als homes els agradi més, no? l'activitat física en si. Té una part de banda biològica, però una part molt cultural també, i això també és un fet. I llavors el que nosaltres hem de veure, que jo, una dada que estic molt orgullosa, per una banda, perquè sóc molt optimista, però per una altra m'agradaria que fos zero, és que quan ets adolescent, abans, o sigui, anem millorant, a poc a poc, però anem millorant, quan començaven a tenir nòvio, no? Parella, el que sigui, deixaven. Que llavors jo em posava dels pèls de dir, tu et penses que el teu xicot et dirà, no? Et dirà, escolta'm, no vagis a entrenar, que has de quedar amb mi. No, ell va i entrena, i després, si vol, i té temps, llavors ja quedarà amb tu. Doncs nosaltres també hem de fer això,
5: si
7: que ja ho estem fent.
5: I si t'ho diu, fuig?
7: No? Exacte, si t'ho diu, fuig, però ben lluny, evidentment. Llavors, a l'estudi sortia que era un 19%, que aquesta era una causa.
4: Però si els nòvios, eh?
7: Sí.
4: No, 19%.
7: Sí, no, que ara avui en dia, no sé.
4: No, però està molt bé aquesta dada.
7: No, aquestes així.
4: Sí.
7: Llavors, bueno, està bé. Hauria de ser zero. Vull dir,
4: no,
7: això
4: està
7: no hauria...
4: bé la dada. No, no, no. Ah. No dic que sigui un bon promig. Dic que és una dada molt significativa.
7: Sí.
4: Débora, clar, tu ets entrenadora. Tu vas jugar a bàsquet?
9: Sí.
4: Quina edat ho vas deixar?
9: Jo amb 37.
4: Amb 37.
9: Sí, sí.
4: Una Laia Palau, no?
9: Ojalà, però no. Gràcies per la comparació, però no.
4: Però vas deixar... O sigui, per tu el bàsquet què significava? I com els hi transmets això a qui entrenes?
9: Bueno, a mi el bàsquet m'ha agradat molt. A mi el bàsquet m'ha donat moltes coses, no només el que és l'esport en si, m'ha donat els amics. A l'actualitat el meu grup d'amics és de la meva època de jovenet al bàsquet, la meva parella és del bàsquet, els meus fills juguen a bàsquet. Per mi tot està centralitzat en el món del bàsquet i em dona moltes coses, no només el que és l'esport. Jo vaig deixar molt tard perquè també per mi, un cop vaig ser mare i tot això, era el meu espai, no? La meva estoneta d'anar a fer esport. Jo no concebeixo fer esport jo sola. Necessito anar i xerrar amb les meves companyes i també la competició em tira molt, sempre m'ha tirat molt, però bueno, és una mica això, m'encosta, a mi anar amb gimnàs em costa. em costa.
4: Bàsquet no.
9: No.
4: Eugènia, tens entrenador o entrenadora?
6: Tinc un entrenador actualment.
4: Entrenador. Anna, tu tens entrenador o entrenadora?
8: Jo tinc un entrenador, de cara a la temporada vinent serà una entrenadora.
4: Que hi hagi més homes entrenadors també és una de les causes. El fet de que, igual, no sé, els entrenadors homes no estan tan al tanto de les preocupacions femenines?
7: Això és una sensibilitat que és evident que no tenen, però a l'estudi no era de les causes principals. Això és com un mal endèmic, perquè les dones sempre ens hem d'acostumar a fer tot el que fem, les activitats que fem amb les ulleres d'homes, i llavors ja pues, intentem sobreviure i fer igualment el que hem de fer. Que sigui home o dona, l'únic que fa és que no hi hagi aquesta sensibilitat, però no ho posaria en aquest cas com algo que faci que abandonin més, perquè no seria just dir-ho.
4: I la projecció professional?
7: La projecció professional, doncs, és una cosa evident que... jo quan vaig començar, o jo, la Laia, bueno, no teníem referents, o no existia, però per mi no va ser cap problema, perquè jo deia, ai, m'agrada el Magic Johnson, que ja sóc gran, com fa les passades, o m'agrada el Magic, tot i que jo no podia aixecar, ostres, ja m'agradaria a mi ser com el Michael Jordan, i, bueno, eren referents, perquè jugaven a bàsquet, ho feien molt bé, però jo no em sentia... Bueno, t'acostumes. I llavors jo vaig seguir perquè m'ho passava molt
4: bé.
7: Fins
4: quan?
7: Fins als 35. Però jo perquè vaig ser professional. Ja. Sigo professional 17 anys i llavors és com... és la manera fàcil. Però jo mai vaig voler ser professional, que és una de les coses que avui en dia amb les xarxes i amb aquests temes és un altre meló per obrir. La gent vol ser professional quan llavors és pressió. Mira, aquí haurien d'anar a aquí a les... a demanar ajuda psicològica, perquè a la nostra època tu ho feies perquè t'agradava, i com que t'agradava i ho feies bé, pues, reforço positivo, i anaves fent, i de cop i volta tenies ja un contracte, doncs, ai, pues, el signo, ai, que em donen diners. Ai,
4: és a dir, t'hi vas trobar sense...
7: I no és sense voler, no, és que m'apassiona tant, m'agradava tant, i no ho feia malament, llavors era gratificant, doncs... se li diu fer un Laura Pausini. Perquè la Laura Pausini ho explica ella molt, i li va passar el mateix. Jo no volia ser cantant professional, i a part la fama, això no m'agrada. A mi m'agradava cantar, i efectivament cantava i cantava bé, i és la roda que retroalimenta.
4: O sigui, la Mar Rovira va fer un Laura Pausini.
7: Sí,
4: jo
7: sí.
4: Jugava bé a bàsquet, pim-pam, pim-pam.
7: Sí.
4: No, i admirava Teje pel tema de referents dones, no?
5: Sí, no, però jo com a home que ha fet esport... Sí. Si segueixes fent esport més enllà d'adolescent esperant a ser professional, és que vius molt enganyat, eh?
4: Yeah.
5: És un percentatge amplíssim de la població.
4: Mm.
5: O sigui, sí que entenc és a dir, el percentatge d'adolescents dones que deixen l'esport molt aviat perquè veuen que no hi ha una sortida professional, per talent, imagino que deu ser un percentatge similar al dels homes, no?
4: Mm.
5: Pregunto, eh?
7: Segons l'estudi, la veritat és que no hi ha molta afectació. Això és així, però no vull dir aquesta dada perquè realment hem de fer molt, perquè necessitem referents i necessitem...
5: Ah, això 100%.
4: Però en quant als referents, Teje, tothom baixaríem al carrer i faríem una enquesta de noms de dones futbolistes, i d'en bàsquet ens costaria més.
5: Clar.
4: Això també afecta, imagino, no?
5: Sí. Clar.
7: Però fixeu-vos, també tornem a estar amb la mirada masculina, perquè
4: sí.
7: Ara perquè les referents, que això amb esports com un bàsquet, que hem estat mil milions d'anys abans, doncs ara resulta que els referents, que jo m'alio i vull tenir referents femenins, que siguin les noies de futbol. Doncs, una altra vegada, és perquè són les ulleres d'homes i han decidit que, bueno, si hem de fer referents femenins, que siguin el més proper a lo nostre, quan podien haver sigut altres referents, no?
4: Débora, tu, quan has vist noies que ho deixen, la mare ha esgrimit moltes de les causes del per què ho deixen. T'ha sorprès alguna vegada alguna de les causes que dius, ostres, no ho entenc?
9: No. Normalment sempre ha sigut per estudis, o per falta de motivació, o perquè o han tingut potser una mala temporada, que també pot passar, no? Que tens una temporada que és dolenta i ja el que faltava, diguem, com és la gota que faltava per acabar-ho de deixar. I després, els equips femenins també tenim problemes ara per volums, o sigui, tenim equips amb poques jugadores perquè costa captar jugadores, altres esports han crescut més, Vale, llavors, abans el bàsquet era la primera elecció, ara ja no ho és tant i ens està costant una mica també omplir els equips. Llavors, abans, si tenies un equip de 12 i 2 et pleguen, et quedes amb 10, no notes tant. Ara, si tens un equip amb 8 i et pleguen 2, et quedes amb 6, ja no el pots fer. Llavors, és molt més complicat.
4: I en aquest continua jugant, ara fareu una consulta, no hi haurà, amb un psicòleg esportiu.
9: Sí,
4: Això quan ho comenceu a aplicar?
9: Això començarà al setembre. Quan iniciem la temporada, ara estem acabant de muntar una miqueta tot el cronograma de tot l'any, amb totes les activitats que farem. Estem acabant de polir el tema de la consulta, ja tenim el psicòleg, ja tenim el lloc, i ara hem d'acabar de fer aquests detalls, doncs com accediran, quins dies, de quina manera... No?
4: I la idea és que s'escampi pels altres clubs. A tu, Anna, t'agradaria que hi hagués una consulta?
8: Sí, jo crec que el mateix d'això que busquem tenir fisioterapeutes o tenir condicionament físic o aquestes coses més específiques, jo crec que és un punt bastant important, que estaria guai que tinguéssim.
4: Mària, triem, no? Tu que ets psicòloga, ja això havia de,
10: no, jo
4: de passar.
10: Xènia, m'apunto perquè...
6: Vale.
4: Sàpigues que s'està fent ja, estan ja conxorxant-se per muntar un cotxe i venir-te a veure. Tu, Anna, també hi vas, no? A veure la...
8: Sí, em queda prop de casa.
4: I és que tu hauràs de seguir-ho, si això va bé.
5: D'aquí un any farem allò on... Com ha anat, no?
4: Com ha anat, clar. Xènia, t'hem convençut una mica?
6: Bueno, sí, al final, entre vosaltres i la gent del meu entorn, em m'aneu convencent, perquè és que al final és el que he dit, o sigui, porto 11 anys jugant al bàsquet i a mi em sap molt greu deixar-lo. Llavors, poc a poc em va convencent i jo he parlat això amb el meu entrenador també i li he comentat, si jo continuo jugant al bàsquet l'any que ve, que sàpiguis que hi haurà entrenaments doncs, que no podré venir per estudiar. És a dir, li he com fet veure la possibilitat de que si jo em quedo hauré de tenir com aquesta flexibilitat o necessitaré aquesta flexibilitat de saltar-me algun entrenament.
5: Vols que et faci un spoiler? Dies que diràs no vindré i acabaràs anant perquè ho necessitaràs.
6: Ja, això també és veritat.
4: I tens l'exemple de l'Anna, que és tot combinable. Anna, ens està explicat, estudies, què estàs estudiant?
8: Estic estudiant estadística.
4: I es pot, entre números, entre gràfiques.
8: Estudio, treballo, estic independitzada, fem una mica de tot. Es pot.
4: Avui has jugat?
8: Avui no.
4: Han entrenat, perdona?
8: No, entreno dimarts, dimecres i divendres com a jugadora. Després sóc entrenadora, que avui tenia entrenament, però al final, amb això de festes de final de curs i aquestes coses, doncs avui no n'hi havia.
4: Mar, Déu era l'exemple a seguir, no, l'Anna?
10: I tant. Sí.
4: Les has admirat. De veritat, moltes gràcies. Xènia, triaràs amb cap, segur. Espero que t'hagi servit aquesta conversa. Jo penso que és molt il·lustratiu el que hem explicat i sobretot també pel que dèiem, perquè un 70% de les nenes que cursen l'ESO ja entre els 12 i 16 deixen de fer esport en aquesta etapa. Nosaltres ens hem bolcat amb el bàsquet per aquest estudi tan interessant de la Mar i aquest projecte que té la Débora. Moltíssimes gràcies a totes, de veritat. A la Débora Ruiz, entrenadora del Club de Bàsquet Sant Jordi de Rubí i una de les impulsores del projecte Continua Jugant, i la Mar Rovira, psicòloga esportiva i autora de l'estudi Bàsquet Girls. Gràcies. De veritat. Anna, moltes gràcies. I Xènia, el mateix dic. Teje, ens veiem d'aquí uns minuts.
5: Fins ara.
4: Fins ara, Delso.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del balcó.
4: Joan, què ha de sonar?
11: Hans Zimmer.

0: Hans Zimmer, que és un dels compositors més prolífic que ha fet més bandes sonores.
1: M'encanta que soni això, aquesta hora així tan...
0: Que sí? Sí, és totalment de banda sonora. Hans Zimmer, que ha fet la del Rei Lleó, la de Dune, la d'Inception, Gladiator, Pearl Harbor, Gladiator, que ens va dir la...
1: Sí, Gladiator.
0: Perdó.
1: Em va dir que t'agrada dir Gladiator.
0: Dunkerque. Doncs ara també és el creador, Hans Zimmer, de la banda sonora de la tercera temporada de la sèrie Euphoria HBO.
2: ¿Has estado en México?
3: ¿Yo? ¿En México?
0: Hem hagut d'esperar 4 anys perquè arribés la tercera temporada amb uns personatges que ja han acabat l'institut i ens ensenyen com s'han incorporat al món laboral, entre cometes, i ara entendreu per què poso les cometes. És una temporada que res té a veure amb les dues anteriors per la trama, també per la pròpia banda sonora, perquè fins ara la banda sonora era una cosa que sempre marcava molt Euphoria, que formava part del fenomen, juntament amb la fotografia. I el seu creador, l'artista Labrin, amb temes tan coneguts com aquests, All For Us, ja no ha fet la tercera temporada. Aquesta, All For Us, que era la principal de la temporada 1, o Still Don't Know My Name de la temporada 2. I ara la tercera temporada tenim a Hans Zimmer, però el gir de la sèrie ha estat tant que, a banda de la banda sonora... És una sèrie, podríem dir, com qualsevol altra, perquè, per cert, hi ha un paper molt important en aquesta sèrie tercera temporada, que és el que fa la Rosalía.
4: Bueno, pero es que tengo que llevarlo, yo understand. ¿Y si me mandan un detective privado, qué hago? ¿Eh?
5: Who are you talking to? I don't speak Spanish.
0: Que clar, no sé si és per comparació amb Zendaya o amb altres grans actors... Que,
1: no
0: bueno,
1: fa bé.
0: Hi ha algunes escenes que...
1: Estàs dient que no fa bé.
0: Que, bueno, que...
1: Joan Bofill li està dient que Rosalía no és bona actriu, que canta molt bé, però...
0: No, dic que en algunes escenes, comparat, per exemple, amb Zendaya, doncs a vegades dius, ostres, no? N'hi ha una, que és una de les escenes que més virals ha fet de la tercera temporada, que és una discussió a crits amb la Ru, que és la que interpreta la Zendaya.
6: ¿Qué hablas? ¿Hood rat de qué, pedazo puta?
7: Hood rat. Hood rat. That's what you are.
6: Que te calles la puta boca ya, que como sigas hablando mierda te cojo.
0: Doncs aquesta tercera temporada, que sobretot ha destacat per això, per aquesta viralitat, per aquests moments virals, perquè si fem cas de les crítiques, realment no passarà la història per res més. Feel the morning on my face. Vagi per davant que sóc molt fan d'Euphoria.
1: Ja, és que per això et dic
0: primera,
1: que
0: segona temporada,
1: trobo molt honest,
0: fan,
1: avui.
0: Fan absolut. Però, per exemple, The Guardian deia: no ha valgut gens la pena l'espera. Una obra sòrdida i sense humor de pornografia del patiment. Quin alleujament que això s'acabi. IndieWire diu: espiritualment buida. Les temporades anteriors eren més actives, insistents i ambicioses. O The Telegraph: una paròdia estranya del que havia estat. Crec que aquesta és l'última. Aquesta última és la que més millor ho defineix. Perquè s'ha criticat molt com s'ha banalitzat i s'ha cosificat algunes de les actrius, les dones, els personatges, que sembla que al sortir de l'institut totes es dediquen d'una manera o altra a prostituir-se o prostitueixen altres dones. Si la veieu, entendreu per què. La cosa és que ara mateix, a partir d'avui, ja està disponible l'últim capítol d'aquesta tercera temporada.
8: You know something we don't... How do so many people get to be so evil?
0: I quina pena, quin final, perquè resulta que publiquen l'últim capítol de la tercera temporada i de cop ens diuen: no serà l'últim capítol de la tercera temporada, serà l'últim capítol de tota la sèrie, perquè Euphoria s'acaba aquí i no continuarà. Hi ha hagut 26 episodis després d'haver estat un fenomen cultural, una plataforma de llançament d'una gran nova generació d'actors, perquè recordem que aquí van començar Sydney Sweeney, la Zendaya, en Jacob Elordi, que ara són mega estrelles, doncs van començar Euphoria. La primera temporada, que va ser 2019, la segona 2022, i acabes amb aquesta sensació que potser aquesta temporada... No, que no sabien massa com acabar la sèrie.
1: Que tu no t'has quedat ni trist, perquè no t'ha
0: però
1: encantat.
0: Però s'entén una mica també, si fem cas al que deia el propi director Sam Levinson, que també ha rebut moltes crítiques de molts actors que no s'han sentit molt còmodes treballant amb ell. Deia això el director fa uns dies al podcast, que es diu Podcast, del New York Times.
9: Because of the, you know, this actor is not available, so logistically it becomes tough, and then at the same time
0: parlava que hi havia actors amb agendes tan impossibles que havien hagut de traçar i de retrasar moltes vegades el rodatge, que això l'havia obligat a reescriure guions perquè cada vegada els actors eren més grans, i que per tant doncs segurament aquesta sèrie, al final d'aquesta sèrie, ha sigut una mica improvisada. I a més deien també que hi havia molta mala maror entre alguns dels protagonistes o alguns dels actors amb el propi director, així que al final aquest ha estat el final d'Eufòria, que és una pena, tenint en compte que aquesta sèrie havia començat sent un gran fenomen de massa. És una mica el que va passar amb aquella sèrie de The Weeknd, recordes? The Idol, que també va ser un fracàs.

0: la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del balcó.
1: Dale, José. Venga, va.
2: Una nana canila podria anar a dormir.
0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Dimecres a la nit.
3: Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Alberto Núñez Feijóo reivindica ante los empresarios catalanes que no ha venido a pedir favores ni a regalarnos, ni a regalarlos, sin mencionar ni a Junts ni al PNV. Ha dicho que devolverá la decencia a España con ayuda o sin ella, Javier Liébana.
4: Desde el Cercle de Economía, el líder del PP ha insistido en la necesidad de un cambio en el gobierno. Sin menciones directas a los socios, ha apelado a la responsabilidad democrática frente a la conveniencia política, ha dicho, y no ha respondido a la propuesta de Junts de que vaya a Waterloo a negociar con Puigdemont. Julia Molina.
5: El líder del PP ha insistido ante los empresarios en que la situación del gobierno es insostenible y ha reivindicado la necesidad de que todos los partidos que piden elecciones hagan todo lo posible por sacar a Sánchez de la Moncloa. Feijóo ha apelado a la responsabilidad individual de cada formación sin contraprestaciones.
6: No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
5: Dice Feijóo que la corrupción es ahora la norma en un país que asegura que está en decadencia y por eso defiende que se necesita con urgencia un gobierno con autonomía para gobernar. El líder del PP ha evitado responder a la propuesta de Junts de ir a Waterloo a negociar la moción. Desde Génova defienden que nadie les marcará la agenda.
4: En Vox huyen esta mañana del debate de esta reunión planteada en Waterloo y le insisten al PP en que deje de marear, es literal, y que presente ya una moción de censura. Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso.
7: Ya veremos en qué condiciones se presentan. Desde luego, yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España, con un partido que ha dado un golpe de Estado.
4: Sobre esta propuesta de Junts también acaba de hablar la líder de Podemos, Ione Belarra, que ha apostado por un camino, ha dicho, sin atajos.
8: Yo creo que ese es el camino, que no hay atajos, que es difícil, pero que es el único camino posible si la gente quiere sanidad, vivienda, educación, atención a la dependencia y que cada familia en este país tenga una vivienda.
4: Mientras, el Consejo General del Poder Judicial ha emitido una declaración en la que muestra su preocupación por las declaraciones del Gobierno, cuestionando la independencia judicial por los casos Zapatero y Leire Díez. Pedro Jiménez.
9: La comisión permanente que dirige al Consejo General del Poder Judicial ha aprobado con el voto a favor de vocales progresistas y conservadores una declaración en la que muestra su preocupación por las manifestaciones de cualificados responsables de altas instituciones del Estado en referencia a los ministros Óscar López y Óscar Puente que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales. Esta declaración responde al comunicado suscrito por todas las asociaciones judiciales a excepción de jueces para la democracia. El documento reprochaba al Poder Judicial su silencio ante las informaciones que revelan que el PSOE, con Santos Cerdán y Leire Díez a la cabeza, inició una campaña de desprestigio contra jueces y le pedía que estuviera a la altura.
10: Cadena SER. Servicios informativos.
11: A Badalona el maig el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
12: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
11: Cada espurna encén la flama.
13: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
14: ¡Valorado!
13: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
14: 100% asegurado.
13: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
15: En verano todo cuesta tan poco, desconectar, relajarse.
16: ¡Y los frescos de Aldi!
15: ¡Al!
16: Ahorra con las cerezas a 1,99 los 250 gramos, la segunda unidad al 50%.
15: Y descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. ¡Aldi!
16: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
17: El dels 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 7:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
1: Dale, José. Venga, va.
2: Hola, nana. Camila, podríem anar a dormir.
0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
18: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
19: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
20: És un animal.
19: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
20: Quin golarro que acaba de fer la miña mal.
19: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
20: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
18: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
21: Bon dia, què tal? Benvinguts al Què t'hi jugues, SER Catalunya. Fins a les 2 del migdia us acompanyem en aquesta estona de ràdio i d'esport. Bojan Kerkic, què tal, com estàs?
22: Molt bé, bon dia.
21: Ara feia dies que no ens veiem.
22: Sí, sí, bueno, teníem feina una mica.
21: Tot bé?
22: Tot bé, tot perfecte.
21: Escolta'm, ara parlarem amb tu de com està el mercat del Barça, però hem pensat que per començar, per fer un primer tastet, per cursar els teus pensaments d'una persona que n'entén tant i tant de futbol i de mercat, doncs plantejar-te un petit test, gairebé diria que de pregunta de sí o no, si vols un titular el pots fer, però després ja ho ampliarem. Però així sabem una miqueta com pensa Bojan o què pensa Bojan dels darrers moviments i del que està passant al voltant del Barça i del Madrid. Et sembla bé o no?
22: Em sembla perfecte.
21: Doncs va, Willy, som-hi, va. Anem a posar-li musiqueta així d'aquestes que t'agraden. Són preguntes molt senzilles, Bojan, no pateixis. És Gordon un bon fitxatge pel Barça?
22: Sí.
21: Pagaries més de 100 milions d'euros per Julián Álvarez?
22: No.
21: I 100?
22: Si fa bon Mundial, sí.
21: Depèn del Mundial, 100, sí.
22: Sí.
21: Bernardo Silva l'ha d'incorporar al Barça?
22: M'encantaria, sí.
21: Cal fitxar sí o sí un central pel Barça?
22: No. No ho veig, necessitat.
21: Confies?
22: Si se queden a Araujo, Koundé, Eric, tots, no veig necessitat.
21: De fet, per aquí anava la següent pregunta. Escoltaria Bojan ofertes per Koundé?
22: Va amb aquesta. Sí, i llavors això estaria lligat amb el fitxatge de central.
21: M'agrada, perquè va de cara a barraca.
22: Sí.
21: Necessita el Barça un segon porter de més garanties que Chesney o amb Chesney ja n'hi ha prou?
22: Jo aniria amb Chesney i amb Koshin.
21: Avui explicarem coses de cotxe, per cert.
22: Sí.
21: Passem al Madrid. Mourinho és la solució pel Real Madrid?
22: Per serietat de vestuari, només en aquest aspecte. És a dir, no futbolísticament, però serietat i exigència de vestuari, autoritat, sí.
23: Gràcies. Perdona, però gràcies. Ok, vas dient d'hora. Algú ens pensa que sí.
21: Home, Florentino també ho pensa.
23: Esto es normal.
21: Hi ha gent del madridisme que també ho pensa.
23: I tu?
21: Jo no.
23: Ves? Otra vez. El subdirector del programa o Hacienda de suplente?
21: Soc el caranca del programa, diguéssim.
23: Ja està.
21: Pel Barça és bo que Vinícius acabi renovant el seu contracte amb el Madrid, si és que el renova?
22: Tanto Vinícius com Florentino per Barça és bo.
21: Ostres, aquí m'has ampliat el focus. M'ha agradat. I la darrera. Qui guanyarà més títols? Ho dic perquè el Bojan, quan el Barça va perdre el Clàssic de Lliga l'any passat al Bernabéu, el dia següent va dir: tinc clar que el Barça guanyarà la Lliga. El Barça havia perdut aquell Clàssic, i es quedava, crec que eren a 5 punts del Madrid. I l'endemà Bojan va dir: guanyarem aquesta Lliga. Doncs ara et pregunto, qui guanyarà més títols la propera temporada, el Barça o el Madrid?
22: Si Barça fitxa tot el que s'està parlant i preguntes que m'has fet tu, Barça guanyarà més títols, però Barça guanyarà Champions la que ve.
21: Doncs crec que no hi ha millor manera d'acabar el test i començar el programa. Què t'hi

0: 12 i 9, amb el Boyer estarem una bona estona aquí parlant de mercat en clau Barça. En aquest dimarts, en què, com sempre, us acompanyem fins les 2 del migdia. I ja sabeu que aquest divendres, Bermúdez...
1: Yeah!
0: Anem a Tarragona.
1: Oh, yeah!
0: Aquest divendres 5 de juny, des del vestíbul del Teatre de Tarragona, la Rambla Nova número 11, doncs fem aquest programa ja per començar a escalfar tot el que serà el Tour de França, que sortirà de Barcelona, però també passarà, entre altres llocs de Catalunya, per Tarragona. I, per tant, volem anar allà a copsar una miqueta l'ambient i a fer xup-xup ja de cara a la gran volta ciclista que passa per casa nostra.
1: L'important és que aquest divendres a les 12 del migdia hi ha aquest i jugues des de Tarragona. Això és el que us ha de quedar. I que si voleu venir, m'escriviu nom i cognoms de tots els que veniu al telèfon del programa, 616-32-72-11, i us apunto automàticament, us diré. Sí, apuntats, ens veiem divendres, i ja està.
0: 616-32-72-11. Hi haurà molts convidats, hi haurà sorpreses...
1: Traguapo.
0: Hi haurà gent de la taverna...
1: Traguapo.
0: Ens ho passarem molt bé. Per tant, aquest divendres 5 de juny, si voleu fer-nos companyia a Tarragona, aquest teatre de Tarragona a la Rambla Nova, doncs li envieu aquest missatge al 616-32-72-11, simplement dieu-nos qui sou i ja us apunta el Bermúdez.
1: Tal qual, és que no ho podies haver dit millor.
0: No, és que és molt, molt senzill, molt fàcil de fer. Adrià Soldevila, què tal, com estàs?
2: Acalorat.
0: Què ha passat?
2: Bueno, que el senyor Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Madrid, ens ha tingut més d'una hora esperant al carrer.
0: Perquè hem de dir que avui Enrique Riquelme,
2: amb la calor que fot.
0: Ara mateix és a Barcelona.
2: És a Barcelona.
1: Estàs moreno.
2: Bueno, vaig cremar les motos, crec. Fa 15 dies.
0: Les motos ja fa temps.
3: Moreno
2: i suat. Fa 15 dies. Sí, no, és que fot una calor tremenda. I a més, això, ens ha tingut una hora i quart esperant.
0: És a dir, té un acte aquí a Barcelona, Enrique Riquelme, un acte de campanya amb els socis, entenc, o penyes del Real Madrid aquí a Catalunya.
2: Sí, i els ha tractat la mar de bé, perquè els ha fet esperar també una hora.
0: I ha arribat una mica tard. Almenys ens ha atès als mitjans de comunicació, no?
2: Sí, ens ha atès de la manera que ens agrada a nosaltres als mitjans de comunicació, que és... En planteu davant meu una càmera i un micro, faig el meu speech de 2 minuts i mig, 3 minuts, i adeu-siau sense acceptar preguntes. Ens encanta, a nosaltres, això.
0: Però, clar, això, amb una candidatura, el que li interessa és vendre's una miqueta, no?
2: Sí, bueno...
0: Bueno, tampoc ens creixem que ell vam tenir l'Arguero.
2: No.
0: Ell vam tenir l'Arguero.
2: No, això em sembla molt bé, sí. Però el que ha fet avui no té nom.
4: Ha fet lo mateix a Màlaga, lo mateix.
0: Què vols dir?
4: Que...
0: Va arribar tard i no accepta preguntes.
4: Va arribar i no acceptava preguntes ni deixava tots els periodistes que entren. Pensava, quina campanya.
0: Caram. El Real Madrid celebra...
5: És per a los demás.
0: Doncs mira, el Real Madrid fa eleccions aquest diumenge. Florentino Pérez, Enrique Riquelme, Enrique Riquelme, Florentino Pérez. Ahir, Enrique Riquelme, el candidat, va estar al Larguero, amb Manu Carreño, on va desvetllar el nom del que serà director esportiu del Real Madrid si guanya les eleccions. És Raúl González Blanco, i a part també va parlar de que si ell guanya les eleccions, un jugador com Rodri, del City, acabarà jugant de blanc.
6: Si yo soy presidente del Real Madrid, don Raúl González Blanco será el director deportivo del Real Madrid. Alguien que ha jugado en Real Madrid 16 temporadas, más de 740 partidos, más de 300 goles, internacional más de 100 veces, no hay nadie que conozca mejor el Real Madrid, y es la persona que hemos decidido que sea el director deportivo del Real Madrid, y cuanto más lo he conocido, creo que es la persona correcta para liderar de lejos un proyecto deportivo como lo que viene al Real Madrid. Y me encanta un jugador como Rodri para el Real Madrid. Lleva los valores, la profesionalidad, la competitividad. Fue Balón de Oro, madrileño, capitán de la selección española. Si soy presidente del Real Madrid, un jugador como Rodri jugará en Real Madrid.
0: ¿Et cuadra, Raúl, como director esportivo, en el Real Madrid o no?
4: A ver, él ha dicho una cosa, que es cierta, que conoce el Real Madrid, ha estado tres años, todo eso, pero no ha dicho la otra, que es mucho más importante. Es decir, has de conocer el mercado, has de conocer agentes, has de hablar varias lenguas, has de saber que negociar contractes avui no són 4 clàusules, són 60 i pico. Jo penso que no va amb bon peu. És a dir, si diu, jo vull director esportiu, un xiqui Pigristany, per home, dir, però Raúl que l'acompanya per aprendre com un secretari tècnic, això sí, però no lo veig.
0: Veurem què passa, amb Raúl, que ja sabeu que no té la millor de les relacions amb Florentino Pérez i que, doncs, pren partit en aquest cas assumint aquest rol de director esportiu si Riquelme acaba guanyant les eleccions. Un Riquelme que en plànol esportiu també va dir l'Arguero que a Mourinho hi ha certes coses de quan va entrenar al Madrid que no li van agradar.
6: Como madridista y como socio, pues no me sentí cómodo todo el tiempo. Hubo cosas muy buenas, un gran entrenador, pero hubieron algunas cosas que yo no me sentí cómodo y reflejado com a madridista i com a socio.
0: Doncs Riquelme, que a Mourinho li acaba de convèncer. Has dit que, Boyer, en el test aquest que t'hem fet per arrencar el programa, que pel Barça, Mourinho i Florentino.
4: Sí. A ver, tots hem seguit i hem vist Mourinho tant en Inter com en Manchester United, com en Fenerbahce, com en Chelsea, com en Benfica. És un entrenador que té autoritat a vestuari. Això sí que donarà un plus a vestuari de Real Madrid. És a dir, és molt recte, els jugadors le respeten, se fa respetar. Però el que és futbolísticament, el que és plantejament de joc, el que és jugar a futbol, no és creatiu, Mourinho. No és un entrenador que pot aportar una qualitat futbolística al Real Madrid. Però, com el problema de Real Madrid ha sigut el vestuari, ha sigut el rendiment de jugadors dins del camp sense pilota, aquí Real Madrid, si serà Mourinho entrenador, guanyarà.
0: Doncs veurem què acaba passant, si arriba Mourinho, com se suposa que arribarà, sobretot en cas que guanyi Florentino Pérez. El Larguero ahir també, Enrique Riquelme, va insistir en la idea del per què es presenta a les eleccions, i és bàsicament per aturar, diu, la venda del Real Madrid.
6: Me he presentado para parar la venta del club. Era mi primera línea roja. Si había alguna duda para alguien, ayer en El País está muy claro. Van a abrir los estatutos para la venta del club. Más claro, no lo puede decir.
0: Doncs más claro no lo puede decir l'entrevista de Florentino Pérez al País. Riquelme, sobre el cas Negreira. Aquí s'hi va extendre una miqueta més el candidat a les eleccions del Real Madrid, criticant, per exemple, l'actitud que ha tingut al llarg del procés des de que es va desvetllar la notícia aquí al Que t'hi jugues a ser Catalunya amb Florentino Pérez.
6: Y lo digo de verdad, me deja sin palabras, si hay una realidad paralela, si yo soy el primero que está diciendo y denunciando que se debería de haber atacado antes el caso Negreira, pero el tema es que como está, cuando era socio de la Superliga y él decía que había que tener un Barça fuerte, es que hay que recordar, es que don Florentino Pérez salvó al Barcelona cuando estaba cao. Y sale Laporta claramente diciendo que se quedó en la Superliga porque le prometieron 300 millones, que fueron más de casi 400 que se los dio a la banca, que se lo negoció el ahijado, amigo, socio, no sé qué es, de don Florentino Pérez. Y además cobro por ello. Entonces, que es que salvaron por estar en la Superliga, por intereses personales, o del Real Madrid, según sus intereses. Pero cuando el Barcelona estaba cao, le salvaron. Y se ha estado callado el caso Negreira durante años, mientras le ha interesado por la Superliga. Y cuando el Barcelona se ha reído de nosotros, es cuando ya es todo contra Negreira. Oiga, es que habría que empezar hace 3 años, no ahora. Entonces, claro, blandito. Bueno, yo mañana justo voy a Barcelona y voy a la radio de allí y yo mañana justo tengo todo para poder enfrentarme a esa parte. Porque me parece que es de ser sinvergüenzas. Y lo dije el otro día en la portada, que no sé qué periódico también de Cataluña, que salió, que también los puse a parir. Y que era que ser sinvergüenzas. Y por lo tanto, a mí otra cosa no, pero justo en este tema, oiga, que han sido ustedes los que han salvado a Barcelona cuando estaba cao por intereses con la Superliga, y han sido ustedes los que han estado callados durante años con el caso Negreira. Pero qué vergüenza es esta.
1: Pero se puede saber.
0: ¿Qué pasa?
1: ¿Por qué se frena cada dos?
3: Vas fer molt bé.
0: Hem de dir que a la ràdio aquestes pauses posen molt nerviós. Posen molt nerviós perquè, clar, penses que s'ha parat el...
1: No, perquè vostè se piensa que se ha estropeado la màquina de los àudios.
2: Encara la pausa ha sigut curta.
0: Sí, però si fa la pausa ja enmig d'una paraula, aleshores ja sí que és de drama.
1: Però se puede saber por qué se frena cada dos por tres este señor. Me pone nervioso.
4: Te copia a ti.
0: Ai, senyor. Hem de dir que en això el Madrid, amb el cas Negreira, va haver-hi un abans i un després del tema Superliga.
2: Home, té tota la raó del món Enrique Riquelme. És veritat, el Madrid es va posar de perfil amb el cas Negreira, tot i personar-se perquè el seu soci aficionat no digués res, es va posar de perfil amb el cas Negreira fins que el Barça va decidir baixar del carro de la Superliga i, parlant en plata, fotre una patada al cul a Florentino.
0: I una darrera reflexió d'Enrique Riquelme i el Larguero quan explica com ha anat tot el procés per aconseguir aquest aval que se li va denegar en bancs espanyols i el van haver de buscar a fora.
6: Bueno, el banco es español. Lo que exigen los estatutos del Real Madrid es que el banco sea español, que cada día son mentira, tras bulo, es que he tenido que, a nivel personal, poner una garantía de casi 700 millones de euros míos, personalmente, para poner el aval de casi 200. Y además, si quiero que sea personal, para poder tomar las decisiones estructuras importantes dentro del club sin presiones de ningún tipo. Llevantes de un banco español. Todos sabemos, y le pido que no me haga hablar, porque prefiero dejar al margen ciertas cosas y no cruzar ciertas líneas rojas.
7: Usted puede decir lo que quiera, lo que quiera y lo que no.
6: Claro, por supuesto, pero yo

0: considera que fa Florentino Pérez, que és la de vendre aquest 5% i obrir la porta a la privatització del Real Madrid. De seguida en parlem més, però Sol, del Barça, ja ho vas explicar ara fa uns dies, però m'interessa requadrar-ho. Davant de tot això que s'està parlant al Madrid de privatitzar aquest 5%, de vendre aquesta petita part del club a un inversor, etc., el Barça està fent el camí invers.
1: Sí, ho vull dir entre cometes, perquè el Barça... diguem-ne que ja ha venut alguna part dels seus actius. És a dir, el Barça ja ha creat societats paral·leles per gestionar diversos actius, com per exemple el Barça Studios, i ha aconseguit ingressos, no els que voldria, però ha aconseguit ingressos per Barça Studios venent-se una part dels seus actius. Això, entre cometes, el Barça ja ho ha estat fent. Però és veritat que no ha venut la part grossa, que és la part del club, que és el que sí que pretén fer Florentino Pérez amb aquest 5 o 10%, que encara no està ben bé aclarit el que vol fer Florentino Pérez en tot això. Esperem que en els propers dies, si guanya Florentino, ens ho expliqui. Però és veritat que el Barça sí que per estatuts vol blindar aquest model de propietat, vol que algú que proposi vendre alguna part accionarial del Barça, és a dir, primer canviar el model de societat a societat anònima esportiva i després vendre una part, doncs això que passi per un referèndum entre tots els socis, que participin la gran majoria de socis, és a dir, que hi hagi una mínima participació de més d'un 60% dels socis, i a partir d'aquí també que el resultat, si en el cas que sigui positiu de venda del club o de canvi de model de propietat, que sigui també un percentatge molt alt de vots a favor.
0: Per tant,
1: que no sigui fàcil.
0: El model de propietat, intentar blindar-lo a través d'aquesta complicació perquè pugui tirar endavant, doncs sigui més complicat, valgui la redundància. En fi, doncs, volíem escoltar les reflexions d'Enrique Riquelme, que avui és a Barcelona, seguint fent actes de campanya, i que ahir es va passar pel Larguero explicant doncs diferents temes de l'actualitat del conjunt blanc. Sobretot va cridar l'atenció, evidentment, aquest nom, el de Raúl González Blanco com a director esportiu, si acaba guanyant les eleccions, i el de Rodri, que seria un dels fitxatges tipus que invaloraria...
2: Qué vergüenza. Pero que es que qué vergüenza, que quiere traer a un chico que nació siendo del Atlético de Madrid.
0: Pues si usted también el vol.
2: Un Atlético de Madrid.
0: Si usted también el vol.
2: Y que además se fue dejar en la selección española y empezó a ganar la selección. Yo no sé exactamente qué es lo que quiere esta gente.
0: Ah, parla de Raúl, usted.
2: De Raúl.
0: Ah, pues ha hablado de Rodri.
2: No, Rodri... És un xico que, bueno, pues nos pueden llegar a interessar.
0: Però pot ser interessant la convivència Rodri-Vinicius, perquè al final Rodri és el que li va prendre la pilota d'or a Vinicius.
2: Sí, però esto va a ser muy divertido. Esto puede ser muy divertido.
0: Molt divertit.
2: Pues entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me está usted diciendo? ¿Qué me viene usted a vender? Cállese ya.
0: Me callo.
2: Seguimos.
0: Seguimos.
2: Seguimos con su programa.
0: Doncs si ordena Florentino, endrecem l'actualitat. Va.
3: Què t'hi jugues? Presenta... l'actualitat del dia.
0: Ana Palet, què tal, com estàs?
4: Què tal, bon dia.
0: Andrés Iniesta comença la seva carrera com a entrenador.
4: Ho farà a Dubai, dirigint el Golf United, club de la primera divisió dels Emirats Àrabs. Als 42 anys, Iniesta continua amb la seva formació per obtenir la llicència pro, i encara en futbol, l'Espanyol començarà la pretemporada el 7 de juliol amb proves mèdiques, i del dia 15 al 22 es concentrarà a Girona.
0: 3.000, l'Espanyol concentrant-se a Girona. Com ho interpretes, això?
5: Jo, bueno, una mica de sort, estaré aquí treballant.
0: Però veus aquí un...
5: No, ja vaig dir que l'exemple, el Girona, ara mateix l'Espanyol és l'exemple pel Girona per tornar el més aviat possible.
0: Andrés, que t'estrenes
6: sí,
0: com a entrenador,
6: sí,
0: eh?
6: Sí, me han fichado de un sitio nuevo.
0: Sí. El Golf United,
6: de Dubai. Después de Kobe, pues ahora en Dubai.
0: Sí.
6: Y así voy teniendo como flechitas marcadas en el mapa.
0: Vas posant allà la...
6: Voy metiendo cosas, así me tengo que acabar de sacar el carnet. Clar. Por eso y ahí te dejan entrenar, porque es como un segunda catalana.
0: ¿Li veus fusta d'entrenador, Boyan, a Iniesta o no?
7: Iniesta és molt tranquil, sap molt sí. del futbol i és com a jugador en moments, us recordeu, en moments molt importants de partits o de la temporada,
6: claro.
7: Sempre era aquest que donava canya. I jo espero que sigui així com a entrenador.
6: Se me han dormido tres jugadores ya en la primer prepartido. No, vamos, no. Chicos, estoy súper emocionado de estar aquí. Espero que salgáis pues con todo el respeto del mundo y... Chico, despierta. Pues eso me ha pasado.
0: Més coses, Anna. Sergio Ramos nega haver enganyat els accionistes del Sevilla en el procés de compra del club.
4: I per explicar-se, Ramos va convocar ahir una roda de premsa al més pur estil professor d'universitat, amb PowerPoint, ulleres i un punter làser. En aquesta roda de premsa, Ramos va detallar les dues ofertes presentades i va demanar facilitats per tancar l'acord.
8: Que podria salir aquí a decir barbaridades, però nosotros el único objetivo que tenemos es cerrar la transacción. ¿Cuándo? Pues nosotros ya estaría cerrada, pero obviamente son muchas personas, son muchos accionistas

0: pero sí que es verdad que el tiempo corre en contra, porque hay muchos factores, no solo el financiero y el económico, sino el deportivo, que ya vamos muy, muy retrasados y es prácticamente igual de importante que el económico.
1: Vamos, Sergio... vamos muy retrasados, esto es verdad. Sigue, sigue.
2: No, anava a dir que Sergio Ramos continua obert a negociar, però que ara mateix el procés està estancat.
3: Ten un poco de respeto, que estamos hablando.
4: D'aquí una estona crec que podrem assistir a, sí, a l'insight.
1: Exactamente.
4: D'aquesta...
1: De mis transacciones. Sí, sí. De yo haciendo una presentación de PowerPoint y de Prezi, porque quiero ser el Prezi.
4: Claro, el Prezi cantando.
1: No. Ya hice una canción, ahora compro un equipo de fútbol. ¿Qué más quieres?
4: No, tens de tot, Sergio. En bàsquet, el Barça debuta avui als play-offs de la Lliga.
2: Visita la pista de Lucan Múrcia a les 7 de la tarda en el primer partit de la sèrie, un rival que només ha perdut dos partits en tota la temporada com a local. El jugador blaugrana Toko Shengelia, sense embuts, diu és el tram més important de la temporada.
5: Hoy empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido con mucha ventaja.
2: També avui Real Madrid, la Laguna, Tenerife a les 9 del vespre.
4: I demà torn de la penya contra Baskonia, l'última hora des de Badalona, Martí Juncà.
6: El Joventut s'enfrontarà al Baskonia, conjunt a qui fa un mes va aconseguir derrotar. L'equip ve amb una gran dinàmica en un mes de maig on només ha perdut un partit i ha guanyat a rivals com el Madrid o el Tenerife. Dani Miret, entrenador de la penya, confia en aprendre dels errors comesos a Europa a l'abril per passar a les semifinals, que segons ell és l'objectiu.
7: Penso que l'equip arriba bé als play-offs. Mantenim la il·lusió que hem tingut des del principi. És veritat que el tema de la Final Four, doncs, en una competició on el camp a favor ha estat molt determinant, doncs ens ha passat factura. Hem de tenir una mica més de tranquil·litat segurament quan arribin aquests petits partits de 2-3 minuts al final per acabar de portar-los al nostre costat.
4: I en directe a aquesta hora s'està presentant el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Xavi Seixó.
8: Bon dia. Hores d'ara s'està presentant en un hotel de Barcelona una nova edició del ara anomenat Gran Premi Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Es disputarà del 12 al 14 de juny i serà l'últim abans d'entrar a la rotació. Expilots com Pedro Martínez de la Rosa o Marc Gené també estan presents en un acte on es desvetllarà l'impacte econòmic i la venda d'entrades, que sembla que va amb molt bon ritme, confirmant la recuperació en aquest sentit del circuit. A manca del Gran Premi de Mònaco, que es disputarà aquest cap de setmana, l'italià de Mercedes, Kimi Antonelli, arribarà com a líder a Catalunya.
4: I tanquem amb tenis. Serena Williams torna al tenis professional als 44 anys.
2: Gairebé 4 anys després de la seva última aparició a l'US Open del 2022, l'estatunidenca guanyadora de 23 títols individuals de Grand Slam tornarà a competir al torneig de Queens a Londres del 8 al 14 de juny en modalitat de dobles. I encara en tenis, Rafa Hoddar juga avui als quarts de final de Roland Garros, no abans de la 1 del migdia, contra Zverev, número 3 del món.
4: I en restaurant, Joan Laporta?
9: Doncs en restaurants hem de destacar la presència del Barà 75, home, millor rosseria de la Barceloneta, que bé, ara ja tenen una terrassa espectacular. Home, que
4: fantàstica, el sol que fa.
9: Més a més allà, el sol que fa, i més a més et porten qualsevol de les 19 varietats d'arròs, de paella, que, bueno,
4: que estan totes bones.
9: Estan totes bones, és increïble. Des de la popa a la gallega fins al cardós, el magret d'ànec, el de verdures...
4: S'emociona el president.
9: En fi, va de 75 i és tota una experiència, i has d'anar a Manà 75.
4: S'hi ha d'anar, s'hi ha d'anar.
9: Manà 75, punès.
4: Bon arròs i millor terrassa. Allà. Bona terrassa i millor arròs. Tanto, monta, monta, tanto. Manà 75. Anem al quiosc, va.
10: El quiosc del Marcos.
4: Hola, Marcos López, bon dia.
11: Hola, bon dia, què tal? Com estàs?
4: Bé.
11: Molt bé. A Itàlia, però per hablar del Mundial. Ah. Irán busca la paz. Ese es el título de la página 27 de la Gacheta del Sport, en el que se explica que la selección iraní ha elegido concentrarse en México durante este Mundial para realizar solo viajes relámpagos de apenas 48 horas a Estados Unidos, donde debutará, por ejemplo, el 15 de junio en Los Ángeles ante Nueva Zelanda. En esa misma ciudad, Los Ángeles, 21 de junio con Bélgica. Tercer y último partido de la primera fase en Seattle, el 26 de junio ante Egipto. Irán, como ha explicado la Gacheta, se instala en México, Tijuana, Baja California, para así evitar estar mucho tiempo en Estados Unidos.
4: Doncs serà un dels temes a seguir durant aquest Mundial, però tot el conflicte que hi està havent, evidentment, la política en aquest cas no et pot dissociar d'aquest Mundial de futbol. Gràcies, Marcos.
12: Hasta luego.
4: Dos quarts d'una, anem a les xarxes, va.
13: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
14: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
15: Arroba que t'hi jugues.
4: Hola, Núria Vilabala, com estàs?
16: Lluís Flaquer, què tal? Bon dia.
4: Bé, què ens expliques?
16: No, volia comentar un altre tema avui, però és que al xat de YouTube només es parla d'una cosa i no és broma.
4: De què es parla?
16: De veure on és Sique Rodríguez.
4: Ah.
16: De fet, mira, jo només llegiré el que diuen els oients, Flaqui. Insisteixo, El Yassir diu textualment, Sique de vacances un altre cop, però aquest home corre algun dia... Això, i llavors s'encén un debat, és molt divertit el xat de YouTube avui, perquè llavors el Roberto l'està defensant i diu que clar, que no només és el que t'hi jugues, que les ràdios són moltes hores, i s'ha encès un debat al voltant de si treballa o no treballa algun dia. Des d'aquí una abraçada al Sique, evidentment.
4: Un parell de dies de descans i tornarà a estar dijous aquí.
16: Dit això, per sortir una mica del tema...
4: No, t'has ficat tu mateixa,
16: Com que ara parlaré...
4: Les explicacions les hauràs de donar tu.
16: No, és que clar, dic, a veure què diuen avui, clar, si... S'ha de respectar la veu del poble.
4: Les vacances, el Sique.
16: La veu del poble és aquesta. I mira, Flaqui, avui hem preguntat per Ansu Fati, perquè ara en parlarem.
4: Sí, ara en parlarem, sí.
16: El que t'hi jugues, i hem volgut demanar a la gent què hagués fet amb Ansu Fati, si se l'hagués quedat o si havia de sortir. Un 81% dels oients, Flaqui, diuen que Ansu Fati havia de sortir. Només un 19% diuen que se l'hagués quedat al Barça aquesta temporada.
4: Doncs ara en parlarem, d'Ansu Fati i del que passarà amb el seu futur i de quines conseqüències tindrà pel Barça, sobretot a nivell econòmic, la seva sortida. Recordem, Bermo, que si la gent vol anar a Tarragona aquest divendres a veure el que t'hi jugues, ens ha d'enviar missatgets.
1: Efectivament, 606-32-72-11, aviam, si ens voleu comentar qualsevol cosa, notes de veu, ja sabeu, però 606-32-72-11, per si voleu venir aquest divendres a Tarragona, farem que t'hi jugues des d'allà.
4: De fet, si algú li vol fer tirar alguna pregunta al Boyen, doncs oberts estem a que li feu arribar alguna consulta. Per tant, ja que el tenim aquí avui a l'estudi de Ser Catalunya, si voleu fer una pregunta en clau mercat, en clau Barça, doncs també ens la podeu fer arribar. 12:32.
13: Deixa'ns la teva nota de veu al WhatsApp del que t'hi jugues. 616-32-72-11.
17: Collons, si provocar un altre que vols cobrar, aneu a tomar pel sac.
13: 616-32-72-11.

0: Anem a parlar del Barça i del mercat. Santi Ovalle, què tal, com estàs?
1: Molt bon dia.
0: Nil Solà, ja t'he saludat abans, però bon dia de nou.
2: Hola, bon dia de nou.
0: Ara ho esmentàvem. Ansu Fati, el Mònaco té previst, com ja vam explicar, fer efectiva aquesta opció de compra, aquests 11 milions d'euros, no m'equivoco. Quan té previst fer-la efectiva?
1: Abans de final d'exercici, que és 30 de juny, això és el que calcula el Barça, que abans del 30 de juny estarà resolt.
0: Per tant, Ansu Fati, que ha brillat aquesta temporada al Mònaco, doncs continuarà la seva trajectòria allà. Això té unes conseqüències a nivell econòmic pel Barça, que està molt pendent del fair play, i el cas Ansu Fati pot servir d'ajuda pel que pugui venir.
1: El que ens expliquen és que allibera 12 el primer any i 10 el segon.
0: 12 el primer any i 10 el segon.
1: Això és el que ens expliquen fons que coneixen més o menys íntegrament com va l'operació.
0: Doncs és la xifra prou interessant que allibera Ansu Fati.
1: I que veient que Gordon, que es vol anar a buscar Julián, etc., doncs veu que no té cap mena opció de tornar, i aleshores s'executa l'opció del Mònaco, que ja era una opció que quan vam escoltar l'entrevista, li agrada molt estar allà i ha estat molt a gust, i era això, el Mònaco tornar al Barça, i com veu que el Barça està per altres coses, doncs que s'executi aquesta opció.
0: Home, al final entens, no?, la decisió d'Ansu Fati, perquè des del club, amb els fitxatges que s'han fet, doncs, sobretot amb l'arribada de Gordon, queda clar que Ansu Fati no comptava.
3: És que Ansu necessita continuïtat. Fa 3 anys que no la té, aquest any l'ha aconseguit, bueno, últim tram de la Lliga, i ha jugat molt bé, i ha marcat, i llavors ell se va... Jo estic segur que Barça farà un contracte d'una clàusula de recuperació,
1: sí,
3: d'Ansu.
1: De recompra.
3: És a dir, més a més, la compra és relativament barata, de 11 milions del jugador que parlem, i aquí Barça pot jugar bé. I si Ansu agafa una bona... juga bé l'any que ve, tot és possible, perquè la veritat aquest any amb el Gordon, amb el possible nou davanter, amb el Ferran, amb el Rafinha, Lamin, tindria, la veritat, dificultats de jugar.
0: Clar, al final és interessant, que ja ho vam explicar també en el seu dia, que aquesta doble direcció, una cosa és que el Barça pugui comptar o no amb Ansu, però també cal veure què li interessa a Ansu. I Ansu Fati és evident que el que necessita és jugar. Sí. I ell és conscient que aquí el Barça, doncs, està molt car, i que aquesta continuïtat tan important per ell per assolir la recuperació plena, doncs no la tindria.
3: No la tindria. Després és bona relació entre Barça i Mònaco de fa molts anys, i qualsevol... És a dir, bon rendiment d'Ansu de cara a l'any que ve, se valorarà, i evidentment, el que he dit abans, una compra barata pues pot convertir una recompra també barata.
0: Home, jo celebro que el Barça no perdi el control absolut, si és que s'acaba donant d'Ansu Fati, perquè, escolta, mai se sap, si en el futur t'acaba interessant recuperar-lo, doncs que tinguis un jugador que l'has format tu, que era teu, que estava cridat a ser el que era, que va retar el 10 de Messi, doncs que no li perdis el control i que tinguis alguna mena de possibilitat de poder-lo encara tenir sota control amb alguna mena de clàusula que te'l permeti recuperar. L'altre nom del qual tenim informacions, Nil, és el de Diego Cochen.
4: Sí, ha estat el tercer porter del Barça aquesta temporada, un porter nascut el 2006, que té contracte amb el Barça fins al 2028. Estan contents el Barça amb el seu rendiment, però evidentment veient el panorama que hi ha a la porteria, hem parlat evidentment Joan García, Chesney, Santi Ovalle l'altre dia ens explicava també les intencions d'Iñaki Peña. Sortirà cedit aquesta temporada, des del club se li ha aconsellat que el millor és que marxi cedit, li queden encara aquests 2 anys més de contracte, és a dir, un any per marxar fora i encara li quedarà un any més de contracte. A dia d'avui és veritat que ha rebut l'interès de diverses segones divisions de la Lliga Espanyola, però sembla que l'equip que més està apretant i que més opcions té d'emportar-se'l és el Lyngby de Dinamarca, un equip que ha pujat a la primera divisió de Dinamarca, que té part de la seva propietat d'un fons americà, Diego Cochen és internacional amb Estats Units, de fet ara crec que està preparant fins i tot el Mundial com a quart porter allà, i se li garanteix el que és més complicat de trobar en un porter tan jove, jugar. Per tant, sembla a dia d'avui que el futur està a jugar al Lyngby de Dinamarca, una decisió que s'ha de prendre els propers dies, perquè es considera des del seu entorn que l'experiència que han tingut altres porters del Barça joves marxant a segona divisió no ha acabat de ser del tot fructífera, i es prioritza poder anar a jugar, encara que sigui segurament una lliga d'un escaló més baix, per revaloritzar-se i veure què passa de cara a la temporada que
0: ve. És un dels grans calaixos endreçats de la porteria, el Barça,
3: Bueno, a veure, Chesney, també s'ha de mirar el porter com és, el suplent com és com a persona. Què aporta a vestuari? Si tens un porter que vol jugar contínuament, que no està d'acord amb el seu estatus, que protesta, que no fa bon rotllo al vestuari, pues un problema per com Flick veu futbol i per mateixa convivència. Bischesny, jo penso que està en condicions de ser un bon segon porter, toquem fusta de que Joan no li passi res, perquè és un grandíssim porter, i Bischesny perfectament assumeix aquest paper.
0: Però tu no creus que hi ha un salt molt, molt, molt evident entre Joan Garcia i Bischesny? Que, sí. Que si li passa alguna cosa a Joan Garcia, Bischesny és molt bona persona, fa molt vestidor, tot el que vulgueu, però...
3: Quan li passes grans clubs, veuràs de que tot els passa el mateix. És a dir, tu veus el Madrid, Courtois i l'Unin...
0: Oh, però l'Unin en el seu dia va rendir prou bé.
3: Sí, però també és molt diferent.
1: I Chesney, quan va tenir continuïtat, també.
3: També, és a dir...
1: El que passa que ara no en té i es nota molt, però amb dos mesos de continuïtat no donaria les prestacions que dona ara entrant cada tres mesos, no?
3: Després, el segon porter... si és jove, si té una bona edat i si té ambició, sempre és un problema en un gran club. Clar. I aquí no.
1: De totes maneres, el problema de la porteria no és Chesney.
0: No, no, ni molt menys. El problema de la porteria és el que el Ter Stegen.
4: Clar. És que és un dels cinc porters, pràcticament, que crec que té contracte amb el Barça.
0: No, per això deia que és un dels grans calaixos a endreçar.
4: Que perquè, ja m'ho explicava l'altre dia, però que si el Girona continuava a primera divisió, el destí més probable era que continués el Girona una temporada més, però ara aquí ja hi ha molts porters en contracte, perquè no només hi ha Ter Stegen, Chesney, Iñaki Peña, Diego Cochen... clar, són...
1: Jakovishvili
4: està la... Clar.
1: Tots aquests tenen algun tipus de vinculació amb el club.
0: És la línia més poblada, i només pot jugar una.
1: Sí, però és igual, és a dir, Jaco, Estalaga, sí. Iñaki Peña li hauràs de satisfer part del contracte perquè marxi, però és pecat a minuta comparat amb Ter Stegen, que té un impacte a la massa salarial de 20 quilos anuals.
0: Imagina't.
1: Aleshores, un porter, el tercer porter, cobrant el sou que ha de cobrar el davanter centre titular, no és viable.
0: No és viable.
1: I té difícil solució, perquè, Ter Stegen està cobrant 20 milions perquè va deixar de cobrar aquests milions quan va renovar dues vegades el seu contracte per diferir salari. Aleshores et dirà, jo ja he fet el que havia de fer per ajudar el club i ara vull cobrar els meus calés.
4: I pel que em consta, Santi, no té cap mena d'intenció de perdonar un euro al Barça.
1: Clar. I està lesionat.
4: Sí, és que no ha anat ni al Mundial.
0: És un combo total que el fa de difícil solució.
3: El que passa és una pena que un porteràs, perquè ha sigut un porteràs que acaba una carrera així, que ja són dos anys de polèmiques, i la veritat, llàstima el que l'ha passat a Girona, però jo crec que ell, per amor propi, per seva imatge, per acabar la carrera bé, hauria de buscar una sortida que Barça segur que l'ajudarà econòmicament. És a dir, evidentment que ell no cobrarà, salvo que no va a la Premier ni a la meitat. Però Barça, aquí, és important la sortida, però has de col·laborar.
1: Però i a part té un problema, que és que Ter Stegen, l'última temporada que ha jugat sencera, és la temporada de la Lliga de l'1-0 de Xavi. Clar, és que pel camí hi ha hagut un, dos, tres, aquesta serà la quarta temporada, on no és que ja, mira, el Barça ha passat pàgina, que no ha pogut jugar, que ha tingut, crec que quatre operacions.
0: Cosa que compliquen...
1: Ja no són les polèmiques i el sou que també, que no pot jugar.
3: I no és ninguna culpa de Barça.
0: I això encara complica més la possible aposta que faci un club per ell, perquè clar, és un jugador que malauradament a nivell físic també genera aquestes incerteses, que fa que tingui un sou elevat, que genera incerteses pel físic, que té ja una edat, que fa molt temps que no té continuïtat. És una cosa de difícil solució i seria fonamental poder-ho arreglar pels 20 quilos de salari que evidentment té. De Julián stand-by, no?
1: No hi ha, jo no tinc cap mena de novetat.
0: Estem encara pendents.
1: Sé que hi ha hagut trobades i... No trobades amb l'Atlético, vull dir que de trobades que hi ha hagut en aquest últim cap de setmana, el missatge que surt d'altes instàncies del club és que aniran a per totes amb Julián. És a dir, que no dona... Amb els tuits de... Això t'estic parlant de reacció després dels tuits de l'Atlético. Amb els tuits de l'Atlético ni molt menys es dona per... Ah, no ens el venen. O sigui, més que mai, el missatge que envia altes instàncies del club és anirem a per totes a per Julián.
0: Entens que el Barça faci aquest esforç per Julián Álvarez? Tu has dit que sent sí, depenent del Mundial, però que a més ja no.
3: Jo he dit,
0: 100 quilos.
3: Jo he dit que l'últim programa que a mi me falta el registre és golejadors de Julián. Però com encaixa ells en sistema de Barça, evidentment que encaixaria molt bé. Ara, aquí, ara se tracta, el club ha demostrat la intenció, clarament, a gent també. Ara, aquí falta Julián. És a dir, està molt mans en jugador. Jugador, quan vol marxar, marxa. Si serà juliol, si serà mig de juliol o final d'agost, últim dia, jugadors marxen, però ara depèn de Julián. És a dir, ell és aquest que ara ha de donar a atendre a l'Atlètic Madrid, tant internament com públicament, que està molt agraït, que ha passat molt bé allà, que és un gran club, però que ell vol donar un pas endavant i que vol marxar a Barça. Ara el seu paper és importantíssim.
0: Veurem què passa, després de, jo ho deia ahir, després de com s'ha posat l'Atlético, o fa aquest pas Julián, no em sembla que no es podrà desencallar gaire aquesta situació, tot i que el Barça diu que seguiran anar per totes i que evidentment confia en poder-ho fer. Tu entens la reacció de l'Atlètic de Madrid, tu que has treballat en el món de la direcció esportiva, secretaries tècniques, etc. Entens que l'Atlético reaccioni amb aquesta pataleta amb la que va reaccionar amb els tuits i tot plegat?
3: A mi no m'ha agradat i penso que és desmesurat. Aquí el que s'ha de ser sempre senyor en aquests casos, s'ha d'atendre de que tu, Flaque, ets superior de mi com a periodista, narrador i tot això, i jo tinc d'acceptar això i Atlètic ho hauria d'acceptar. Ell ha comprat un jugador per 75 milions,
4: li ha donat rendiment?
3: L'ha donat rendiment i llavors, si és un preu de 100 milions i el jugador té 26 anys, no té un molt bona edat, vol donar un pas endavant, li vol un gran club, ostres, 100 milions benvinguts, perquè si Atlètic Madrid va amb 100 milions al mercat de comprar un davanter, le comprarà per 70. Barça, si va amb 100 milions, le comprarà per 100. I n'hi ha davanters centre. És a dir, pot fer inclús un negoci, però m'ha faltat senyoriu per part d'Atlètic Madrid.
0: Doncs encara hi ha més per part de l'Atlètic de Madrid, perquè em sembla que el Cholo Simeone...
2: Lluís-me.
0: Oi que has volgut fer una carta...
2: Estoy hasta la nariz ya, de que se hable de estas cosas.
0: També estàs enfadat.
2: Necesito hacer una carta para el señor Barcelona.
0: Una carta del Cholo Simeone al Barça.
2: Eso es. Querido Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, quien corresponda, después del insulto de oferta que recibimos el pasado viernes y que ya respondimos mediante aspavientos en forma de tuit, quería dejar bien claras las negociaciones por el jugador Julián Álvarez, que hoy día me pertenece a mí. Es por ello que, lo primero de todo, adjunto un cacho de oreja del jugador como prueba de vida.
0: ¿Cacho de oreja?
2: Lo primero, me gustaría dejarle notar un patrón que hay entre los traspasos del Atlético al FC Barcelona. Arda Turán, 40 millones, solo fue a Barcelona para recuperar su zapato. Antoine Griezmann, 120 millones, 3 bailes del Fortnite, volvió por la mitad. Joao Félix, 50 millones, un lastre como pocos he visto. En cambio, Luis Suárez vino al Atlético por 3 billetes del Monopoly, David Villa vino por 4 monedas de chocolate. Así pues, visto el historial, los términos y condiciones del fichaje de Julián son los siguientes.
0: Ahí, a ver ahora.
2: 1. 150 millones a Tocateja. 2. Garantía de que va a jugar fatal. Y 3. Vuelta del jugador a las 2 temporadas por 30 millones. Cualquier cosa que no incluya uno de estos 3 puntos será rechazada. El jugador permanece ahora mismo en una mazmorra donde se le están proyectando vídeos de Memphis Depay y Alfonso Pérez con el Barcelona para que vaya entrando en calor. Atentamente, Lecholé. Por data, si te eliminó el Atlético en 2 competiciones, clap your hands.
0: Ens ha fet aplaudir a tots, Ens ha fet aplaudir a tots. Veurem què passa. I si no és, si no és Julián, què?
3: Jo a Pedro.
0: Tu n'estàs convençut d'això, eh?
3: Jo, per coses que
0: sí,
3: vull
0: sí,
3: dir,
0: per això.
3: Que a mi m'agrada Joao Pedro, i de fa temps que m'agrada, el segueixo, i és molt bona opció, també. És més referència, és més fort en joc aeri, és jugador que pot jugar també com Julián de mitja punta, i si se fitxa un com altre, molt bé.
0: Ens pregunten a la gent a YouTube, per exemple, el Quique diu, per què no es parla d'Osimhen pel Barça?
3: Bueno, no és mala opció. El que passa és un jugador en dificultats de partits, en mateix moments de partits, és jugador que li costa guardar la tranquil·litat, que li costa ser serè, però qualitats té. O sigui,
1: que és, i agrada.
0: Agrada.
3: Sí, sí.
0: Osimhen agrada al Barça.
1: No, com, o sigui, agrada a Julián sobretot, sí, sí, i jo a Pedro després, però sí, és un dels futbolistes que a la direcció esportiva li agrada, sí.
0: Doncs,
1: per cert, que preguntat al cos tècnic, el que ens expliquen és que volen un perfil de davanter centre, ara el que deia el Joao Pedro, que és un perfil diferent. El que volen és un molt associatiu, i posen com a exemple quan l'equip ha jugat amb Dani Olmo com a nou. Que els agrada aquest estil de nou amb més gol que Dani Olmo, perquè un nou ha de tenir més gol que un mitjà punta, per molt golejador que sigui Dani Olmo, però que li agrada aquest perfil associatiu, que coincideix amb Julián, coincideix bastant bé, també amb Harry Kane, per suposat, però aquest és el perfil de nou ideal que li agrada, que li agradaria tenir a Hansi Flick.
0: Perquè si arriba el nou, com t'imagines que jugarà el Barça l'any que ve? Perquè Gordon, 70 milions, se suposa que tindrà un rol important.
3: Bueno, en context és el que ha passat aquesta temporada. És a dir, hi havia moments que Rafinha estava lesionat, hi havia moments que estava Pedri, inclús crec que contra Atlètic Madrid, no sé si era Liga o Champions, no va jugar ni Pedri ni Rafinha.
0: O la Barça, Copa, potser.
3: O la Copa, potser. Mm-hmm. El Barça el que vol fer és un equip competeix en totes tres competicions amb garanties. Evidentment, Rafinha a principi tindrà avantatge sobre Gordon, però després tot depèn de rendiment, el que ha demostrat Hansi. Qui rendeix, qui juga, qui treballa defensivament, que Gordon també treballa molt defensivament, és a dir, jugarà. I, si no està bé un, juga altre que té mateixes característiques i mateixa qualitat.
0: Perquè tu veus Gordon competint amb Rafinha, no veus a Rafinha, per exemple, movent posició o fins i tot que Lamine pugui entrar pel mig?
3: Jo veig que si era això, inclús Gordon pot competir davant de centre, perquè ha jugat.
0: Sí, sí.
3: És a dir, serà un abanico de possibilitats molt interessant, perquè si volem guanyar la Champions, per això he dit abans,
0: sí,
3: si Barça fitxa aquest tipus de futbolistes, i ha fitxat un, i fitxa un Julián o un Joao Pedro, llavors sí que podem competir, perquè no s'ha fet la tercera cosa al partit de Chelsea. Contra Chelsea no jugava Rafinha i no jugava Pedri.
0: Tampoc, crec. És veritat.
3: I llavors, esclar, aquest tipus de partits que són molt competitius necessites, a part de 11, banqueta.
0: Has dit que t'encantaria que vingués Bernardo Silva.
3: M'encantaria, perquè és un futbolista dels pocs futbolistes que pot jugar moltes posicions. Després, la seva professionalitat, la seva discreció, com juga, la seva entrega, treball, i a més tinc informació de que és molt bon company, aportaria molt. Lamine, has de descansar, no juga, te compleix tranquil·lament Bernardo Silva. Al mig camp, algú ha de descansar, Bernardo juega, mitja punta juega, des de l'esquerra, inclús ha jugat al City, és a dir, moltes posicions. I seria un fitxatge a part econòmicament, és un jugador lliure, que no te costa res, però té qualitat i molta experiència i ha jugat una Premier molts anys i porta un bagatge i és molt competitiu.
0: Doncs veurem què acaba passant amb Bernardo Silva, pel que el Barça, doncs, el que dèiem, no? Pendents de si acaba de quadrar, si acaba de convèncer Flick i si acaba de quallar com a opció. Veurem què és el que acaba tenint Bernardo Silva, que arribaria com a agent lliure. I la darrera que rescato del test que t'he fet al principi, el tema de la línia defensiva. Tu dius que no tocaria res, que no cal reforçar.
3: Jo,
0: sempre quan no marxi ningú.
5: Claro, es que yo estoy ahí, a tope. Claro, dispuesto a ayudar al club en lo que sea. Muy importante, mi papel.
0: Veurem el bon Araujo la temporada
5: claro, que viene. Claro, claro, lo veremos, el mejor. Veremos el mejor de yo. Lo mejor de yo.
0: De Jong.
5: No, de yo. De yo mismo.
3: A ver, Eric s'ha convertit en un central de garanties. Pau Cubarsí lo és. El Gerard Martí ha demostrat que se pot comptar seriament amb ell. Tenim Araujo, que en moments quan ha entrat... ell l'any passat tenia dos o tres lesions que no tenia continuat en entrenament i l'ha costat en aquest aspecte. Ara, si Koundé també, si se queda, te pot servir com un central, però si Koundé, que estic d'acord, que jo escoltaria ofertes, si se va Koundé, llavors sí que fitxaria un jugador que és capaç de jugar hi ha jugadors, hi ha centrals, lateral, central, sigui esquerra, sigui dreta, és igual. Més seria orientat en un lateral, però si pot tenir característiques de jugar també de central, per exemple, com un Pubill, és a dir, són jugadors...
1: Anem a per Julián i després a Pat.
0: No, no diguis coses que s'enfaden. No,
1: sí.
0: S'enfaden.
1: Com Eric García.
3: Que s'enfaden. Eric García, exacte.
0: Per ser, ahir Pubi va dir que ja havia fet la broma amb Cucurella de que
1: sí, no, és que, llavors, és que aquesta gent es queixa molt, es queixa moltíssim de que Araujo va obrir-li les portes en el seu dia
0: a
1: Julián i resulta que Pubill reconeix que li ha dit a Cucurella que venga, que para l'Atlético.
0: Llavors aquí no es pot dir res.
1: És tremendo.
3: Bueno, podem donar opcions i no passa res.
0: Podem donar opcions. Bueno, veurem què passa. Veurem què passa.
5: Això ho va construir tranquil. Deixeu-me construir tranquil.
0: Ara que estem reconstruint tot plegat.
5: En construcció ja sabeu que només hi ha una solució correcta, que és Material Building by MCAT, on hi tens els millors materials per construcció de reforma, decoració...
0: I per donar forma a les coses, també.
5: Exacte. Disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, en fi, és espectacular. I, a més, amb els preus més competitius. MCAT.cat.
0: Doncs recta final d'aquesta primera hora que hem obert amb un test que li hem fet al Boyan i ara li faré del Santi Ovalle.
1: A mi?
0: Sí.
1: Ah, va.
0: Perquè tu ets més... El Boyan s'ha mullat molt, eh?
1: Jo també em mullo molt.
0: Polèmica.
1: El que passa que jo avui em puc respondre A i demà B sense cap salida.
4: Podem això queda registrat, eh? Queda registrat.
0: I tornar-ho a fer demà. Ah, és molt senzill.
1: Va.
0: Gordon és un bon fitxatge pel Barça?
1: Sí.
0: Pagaries més de 100 milions per Julián Álvarez?
1: Sí.
0: Molts més?
1: Els que tingui.
0: No sé si en tens gaire més. 101.
1: 120?
0: 120 seria el teu límit.
1: No. És a dir, si pogués pagar 150, pagaria 150.
0: És a dir, si tu l'Atlético et demanés 150, tu pagaries 150.
1: Jo crec que sí, per un nou com Julián, un nou de 5-6 anys top mundial, jo crec que... És a dir, Julián és millor que Alexander Isak?
0: Per mi sí.
1: Doncs Alexander Isak va costar 140.
0: Ja, bueno, però...
1: És que els davanters valen...
0: Però és que...

0: comprant, injust, això.
1: Perdona, que estem comprant, estem intentant comprar davanters a preu de davanter de fa 10 anys. Que els davanters valen això? Que t'ho digui el Boja, que val un davanter al mercat, si és que per això Pedro, que és un bon jugador, no, però que fa poc va pagar 60, no?
2: Sí, pues ara,
1: ara et val 100, no, et val 90.
2: 100 euros, 100 milions per això Pedro. 100 milions per
3: Julián,
2: que em surt el nom.
1: Sí, jo em pagaria més de 100, sí.
2: Val, val. I el Barça ja
1: sí,
2: ja sí que anirà per totes, per tant...
1: El Barça,
3: era un test ràpid.
2: El Barça, si la primera oferta és de 100, suposo que si l'Atlètic no tindrà capacitat.
1: No, el Barça, és a dir... Però és que, clar, és que això del mercat... Avui diem una cosa és i demà és més. Però el Barça podria arribar al 100. El que et diuen avui és podem arribar al 120. Ja veurem d'aquí dues setmanes què et diuen.
2: Però tu... tot. De casa per la finestra.
1: Jo pagaria més de 100, sí. És a dir, no em posaria 100 com a límit com has fet tu.
2: Jo sí, jo el poso com a límit. Vale. I més després de l'actitud de l'Atlètic de Madrid.
1: Vale.
2: Almenys ir allà. Fitxaries Bernardo Silva pel Barça?
1: Sí.
2: Cal fitxar un central?
1: No.
2: No cal. Escoltaries ofertes per Jules Koundé?
1: Sí.
2: Necessita el Barça un segon porter de més garanties que Chesney?
1: No.
2: Mourinho, solució pel Madrid?
1: Per algun dels problemes que té el Madrid, sí.
2: Lo Valle té un puntet mourinyista, em sembla.
1: No, ni molt menys. Però crec que és una autoritat dins del món del futbol i que pot, com es diu castellà, poner en vereda. Certes coses d'aquell vestidor.
2: Pel Barça és bo que Vinícius acabi renovant el seu contracte amb el Madrid?
1: No.
2: Qui guanyarà més títols la propera temporada, el Barça o el Madrid?
1: El Barça.
4: Té criteri, Santi?
2: Ha plagiat una mica, quasi tu,
1: No he escoltat. No, perquè varia... M'he passat tot el matí fent el punyetero carnet internacional. Un tràmit d'un minut, he trigat una hora i mitja a fer-lo.
2: Però jo ho vaig fer en 10 minuts.
1: Doncs jo hora 30.
3: Esmorzat i tot
1: No he esmorzat res. Hora 30, entre el bus, arribar, una hora d'espera, el bus, tornar, etc. Bueno, hora 30 allà, després els trajectes en bus.
2: 10 minuts, no va arribar.
1: Tu tens tracte VIP.
2: Segurament. Boyan, gràcies per estar al Que T'hi Jugues.
3: Gràcies.
2: Fem una pausa, endrecem la resta de l'activitat i després del butlletí tornem amb més coses aquí al Que T'hi Jugues. Fins ara.
5: Que T'hi Jugues amb el Sique i el Flaqui.
6: Ser Catalunya, Barcelona.
7: La núvia anirà maquíssima. I tu?
8: Jo, a Xeviot.
7: A Xeviot? Uau, tu sí que en saps.
8: Home, és que a Xeviot són les botigues de nuvis més grans de Catalunya. Més informació al 93 748 42 49. 93 748 42 49 o a xeviot.com.
9: A MCAT Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
10: I també totes les eines i ferreteria.
9: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
10: Si ets professional, troba el més proper a mcat.cat.
11: Al llarg de la història, filòsofs, científics i escriptors han somiat amb la màquina del temps. Però per viatjar al passat, només cal pujar al tren de la història.
12: Atenció, el tren de la història és a punt de marxar. Via 1.
13: Com el tren...
11: L'únic tren que surt puntualment des de les estacions de SER Catalunya, conduït per l'historiador Xavier Carmeniu.
14: Acompanyats de persones expertes que ens guien per les vies del passat.
11: Cada diumenge de 12 a 1 a les freqüències de SER Catalunya.
14: I a qualsevol hora a les plataformes digitals.
15: Joan, què ha de sonar al balcó d'aquest dijous 4 de juny?
16: Doncs probablement, evidentment, una mica de Bad Gyal o The Cure.
15: Sí, perquè aquest dijous obrim el balcó des del Primavera Sound per conèixer com es prepara el festival més gran del sud d'Europa i el més massiu del nostre país.
16: Ballarem moltíssim.
17: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: És la una mediodía en Canàries. Alberto Núñez Feijóo esquiva la pregunta de si va a ir a Waterloo a negociar con Puigdemont la moción de censura

0: N'hi ha d'altres doncs, que estan en una línia de creixement i d'obtenció de resultats bona i aquí, com sabeu, no? Diguem-ne, més enllà de la part romàntica del futbol, doncs ja és una indústria que es competeix i que es compra talent i quan tu no tens una posició d'avantatge, doncs pots perdre aquest talent, no? I si a més, com sembla que és el cas del Madrid, doncs el talent que generes tampoc l'aprofites, doncs tens més necessitat de comprar, per tant tens que fer un esforç econòmic superior, no? En el cas del Barça, doncs la Masia ens ha proporcionat talent, diguem-ne, a un cost molt més baix que si l'haguéssim hagut d'anar a buscar al mercat.
1: No? Vamos, que me está dando la razón.
0: Me
1: está usted dando la razón, ¿no? Entonces...
0: En cuanto a modelo, no. Yo prefiero el modelo del Barça al suyo, señor Florentino.
1: ¿Qué es?
0: Yo prefiero generar talento a tenerlo que comprar.
1: ¿Qué talento? ¿De qué está hablando? ¿Qué es talento?
2: Talento, lo que formas abajo en la Masía.
0: No, usted de números sí que entiende de fútbol, ya no lo tengo tan claro.
2: Pero en aquel sentido es pot...
0: Con todo respeto, ¿eh?
1: ¿Perdón?
0: Con todo respeto.
1: No.
2: Pero es pot dir que...
3: Es pot dir que... Lo que más es de fútbol.
2: Sí, eso va diferente.
1: Claro, está feo mucho que lo diga.
2: Està feo, però
1: és que soy el mejor.
2: Però, Albert, això pot... La Masia, es pot treure aquesta conclusió que la Masia pot salvar el Barça d'haver de fer passes com aquesta, tot i que el Barça alguna cosa ha venut, com explicàvem abans, però la Masia pot evitar que tu hagis de fer aquesta operació?
0: Home, és evident que... És a dir, hem de ser tots conscients de que hi ha molts factors que afecten a la situació econòmica d'un club. Moltíssims, no? L'estructura de costos, la capacitat de generar d'ingressos, el nivell d'inversió que tinguis, no? El nivell d'endeutament que tinguis, etcètera, etcètera, no? I en aquest sentit la situació econòmica del Barça és tot i que va en bona direcció, doncs no és bona, eh? No estem i ens costarà anys. En aquest context, òbviament, la capacitat de generar talent i de que arribi al primer equip i de que permeti que el Barça sigui un equip competitiu amb menys necessitat d'invertir en fitxatges, ajuda a preservar el model actual de propietat. Clar, sens dubte, ara serà suficient. El temps ho dirà.
2: Albert Deulofeu, gràcies per estar al Quet i Jugues per il·lustrar-nos una miqueta al voltant d'aquest assumpte que segurament és el que marca aquesta campanya electoral i el postelectoral, si en cas de que guanyi Florentino Pérez doncs es convoca aquesta assemblea i el posterior referèndum. Una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu.
2: Doncs així estan les coses.
1: Bueno, veurem en quin model s'inspira que... Florentino, perquè...
2: Tot una boirina.
1: És veritat que ell ha posat l'exemple del Bayern, que jo crec que no serà,
2: no.
1: Perquè és massa bèstia el canvi de model de propietat, però el del Benfica poder sí que és un bon exemple per Florentino. El del Benfica és 100% dels seus socis i el que passa que té diverses societats que gestionen diverses parcel·les de negoci, eh? Des del pàrquing a l'estadi, passant per la venda i compra de jugadors, etcètera, etcètera. No? Té diverses societats amb diversos inversors i allà fa negoci.
2: Doncs veurem quin model acaba assumint el Real Madrid. Sobretot veurem quan ho explica Florentino Pérez, perquè sent un tema tan capdalt i capital, doncs estaria bé que els socis anessin a votar amb coneixement de causa. Gràcies, Solde.
1: Fins ara.
2: 1:24. Fem una pausa i seguim endavant. El que t'hi jugues.
4: Què t'hi jugues?
5: Ser Catalunya a Barcelona. Al migdia és tan important escollir un bon menú com la persona que el cuina.
6: Bona tarda, l'actualitat de Catalunya passa ara mateix per la situació.
5: Hora 14 amb Joan Bofill, per una bona digestió informativa. Cada migdia a partir de les 2:05 a la cadena SER i SER Catalunya. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
7: Entre Cerdana i Cerdana, les audicions que fèiem a la catedral, ens anaven cap a dalt a Sant Felip Neri i ens posàvem en un portal i a fer-nos petons i a fer manetes. I llavors, quan sentíem el Flabiol, que ja venia la transmissió...
8: El Flabiol, vinga, que va.

0: el pla de la catedral, i vam arribar tots dos amb els llavis encetats.
1: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.

0: Escuchar este temazo y ponerte a cantar es tan normal como ser cliente de Unicaja, el banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es.
1: A ver, quiero entenderlo mejor.
2: Si eres de los que no le basta solo con el titular, eres de periodismo. Fórmate en el Máster de Periodismo del País, un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid, impartido por profesionales en activo en las instalaciones de El País y la cadena SER. Apúntate a la primera convocatoria hasta el 30 de junio e infórmate en la web de El País.
3: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila. Ven el piso y se lo quedan.
4: Perdone, que nos la quedamos.
3: ¡Ea! ¡Otro!
5: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en BBVA.es. ¡Avanzamos! BBVA.
6: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Flaqué.
7: Jo m'hagués emportat a Gonzalo, a mi Gonzalo m'encanta, em sona un tros de davanter i per tenir com a recurs jo me l'hagués emportat a més que a Borja Iglesias, no me n'amago.
8: Si esto Javier se resume con una frase...
7: Javier? Javier.
8: Bruno.
7: Vale.
8: Creo que fue Kafka quien dijo...
9: ¿Kafka?
8: Guste más o guste menos... Aquí mandan mi huevo moreno.
6: ¿Qué te jugas?
7: ¿Sabes que era del tío Faja?
8: Del tío Kafka.
7: Ah, sí. Tío Kafka.
10: Una i 28, seguim endavant al Què t'hi jugues. El Sique Rodríguez està de festa avui, però ara li farem una miqueta de ràbia.
9: Sí?
10: Sí, jo crec que sí, jo crec que sí. Adai Benítez, ostres, què tal, com estàs?
11: Flaqui, què dius?
10: Com va tot? Que teníem ganes de saludar-te.
11: Bueno,
10: i el Nil, i el Bermúdez, i estem tota la colla pessigolla.
9: No descarto que apareixi, sí que,
10: Però el Sique avui s'ha agafat festa, tu, i no podrà xerrar amb tu aquí a la ràdio.
11: Ja, quina llàstima. Justament m'ho va dir i vaig dir, bueno, pues, truca'm aquest dia. broma. No, li mando un salut, una llàstima que no pugui conversar amb ell, ja que no puc venir habitualment ni estar acompanyant-vos.
10: Fas aquest tros de temporada i, clar, se't multiplica la feina. Sí, no?
11: No, se'ns ha multiplicat, home, sí, per sort. Se'ns ha multiplicat
10: ara amb el
11: playoff. No, benvinguda sigui. Sí que estem contents, la temporada ha sigut increïble en molts aspectes. També ha hagut moments que han sigut una mica de dir, escolta, què juguem? Però bé, contents per el que hem fet, per el que hem aconseguit, que al final se tracta de fer i aconseguir.
10: Adai Benítez, entrenador de l'Europa, l'any passat el va pujar de categoria, aquest any l'objectiu era la permanència, però com que fa tan bé les coses, l'ha posat al playoff d'ascens. El teníem allà ben encarrilat, davant del Celta Fortuna, l'últim minut va empatar el Celta i haurem d'anar a guanyar Balaïdos, Adai.
11: Doncs sí, mira, la lectura positiva de tot això és que nosaltres som un equip més potent quan tenim necessitat, quan hem d'anar a guanyar. Ara és com dir, hòstia, però no em diràs que amb l'1-0 és pitjor que l'1-1. No, l'1-0 és millor, però jo conec bé el meu equip, conec bé la personalitat i l'energia del meu equip i sé que mira, la part positiva dintre de lo dolent és que hem d'anar allà o allà. I aquesta part que ens s'ha obert o se'ns desperta, en aquesta fase som millors que si hem d'anar a aguantar un resultat. I vulguis que no, encara que jo plantegi el partit allà per anar guanyant 1-0, però anem allà i hem de fotre 4 i tal, igual. La tendència en el futbol és protegir-te. És protegir-te del que tens. I nosaltres som millors quan hem d'anar a guanyar. Bueno, hem de buscar la part positiva, no?
10: Sempre, lectura positiva sempre, només faltaria.
9: De fet, jo vaig veure Adai acabar just el partit i vaig anar a parlar amb Jordi Cano i m'han saludat diversos jugadors i el primer que em deien és, algun, no diré el nom per si de cas, imagina't si està sonat Adai que ens ha dit que el gol aquest ens va bé. I clar, i vaig pensar, realment tu has transmès el missatge a la plantilla que el gol en contra anava bé.
11: És que ho crec, t'ho prometo, Nil, que només acabar, hòstia, el pal, jo també me vaig emportar. Sempre a cada partit en fem una, saps? No és... Quan no la lio jo, la lia el davanter, quan no la lia el central, saps? Però vull dir que és una mica el que ens ha passat durant l'any, però només pel gol, hòstia, ja em va vindre cap i que ara hem d'anar a guanyar. Ara ja hem d'anar a guanyar, i l'hem d'anar a guanyar, a nosaltres ens va millor que si hem d'anar a aguantar, saps? I només acaba el partit, la gent estava una mica amb el cap que va baix i tal, i els hi vaig dir, tranquilos, esto nos va bien.
10: Veus?
11: Sí, clar.
10: Sí, arriben els jugadors al vestidor tocats pel gol al minut 97 i a dalt els
9: rius.
11: Si dic això i guanyem serà l'hòstia. Això és com el Luis Enrique que va dir ara ho controlaré tot.
10: I mira, si l'ha sortit bé.
11: Totes. I t'ha guanyat dos Champions. Sí, sí. Hòstia puta, aquest tio és Déu.
10: I tant. Home, de marcar-se aquella frase. I fer el que ha fet després.
4: Com a entrenador, quan fas una d'aquestes, flipa, eh?
10: És que vas.
4: Quan en fas una d'aquestes...
10: Pot ser un gran farol o una carta guanyadora. I en el cas de Luis Enrique li ha sortit, vamos.
11: Li ha sortit molt bé, però inclús... Encara que no hagués guanyat la final, ja li havia sortit bé, més o menys. Perquè al final és... Si la creu la té el Madrid, me cago en Déu, que ha fitxat en Mbappé i no...
10: Bueno,
11: i ara se'n va d'allà i...
10: Però vindrà Mourinho, Adai, que ho arreglarà
11: ja,
10: tot.
11: Ja, ja ho sé. Ens ho passarem bé, això sí, eh?
10: Això segur. Escolta, Adai, tornant a l'Europa, ara parlem d'altres coses, sí. Per l'Europa, si guanyeu a Balaïdos, passaríeu a la final, la temporada ha estat un èxit brutal, però tu t'imagines la bajanada que seria pujar?
11: A mi m'encantaria, jo només... T'ha dit on estic ara mateix?
10: On estàs? Explica'm.
9: Sorprèn-me.
11: Perquè d'entrenador no sé...
10: És que jo crec que alguna pista m'han donat. Mira, el Willy ha tirat una musiqueta.
11: Estic a Montserrat.
10: Estàs a Montserrat.
11: Estic a Montserrat. Jo, l'Alberto González. Els delegats del filial i del primer equip i del camp d'aquí, que és en Josep i l'Enric. Estem aquí i fiquem unes veles per si no donem... amb el pla de partits, almenys que ens ajudin, no sé, aquesta força.
10: Has de posar una espelma a Montserrat perquè t'ajudi i t'il·lumini a diumenge.
11: Us passo una foto, ara me faig una foto aquí,
10: la podem penjar a xarxes o no?
11: I tant, que la podeu penjar. Ara te la passaré la gent.
10: Adai Benítez, l'entrada d'Europa, ara mateix connectant amb el que t'hi jugues des de Montserrat, on han anat a posar una espelma perquè els ajudi a assolir la victòria a Balaïdos.
11: Clar, que ja sabem que haurem de fer bé, però bueno, si...
10: Qualsevol ajuda és bona, escolta'm.
11: Tot és bo, hem de creure-hi, va.
10: I tant. No, t'anava a dir això, que per l'Europa, imagina't la bajanada que seria, t'ho diuen fa dos anys quan arribes a l'Europa i evidentment prens per boig a qualsevol que t'ho digui, no?
11: No, totalment. Si l'any passat, me'n recordo quan vaig arribar, van sortir 17 jugadors de la primera plantilla... 17 jugadors van sortir, hosté, i bueno, pues fitxàvem el que podíem, vam tindre la sort de fitxar en Pime, que va ser el millor jugador de la tercera, aquell any, amb l'escala que va estar en l'any anterior, però van fitxar jugadors del perfil tercera. Clar, jo me'n recordo que però l'Europa ha quedat segon, però quin objectiu tens? I jo ja tremolava, saps? Deia, bueno, pues mira, si entrem a... Si... Perquè, clar, era consolidar-te, no? Ja no dius salvar-te, perquè la paraula és com molt... Però ara si ens consolidem a la categoria i després van quedar primers.
4: Puedo dar un mensaje de ánimo a l'Europa.
10: Tu, mensaje de ánimo.
9: Sí, clar. A tu et ve perfecte.
4: El mensaje de ánimo per a ti, gilipolla.
11: Por eso vine, tonto.
4: A ti. Tu, a Benítez, pa segunda, gilipolla, pa arriba.
10: En aquest cas és un missatge de positiu. Molt bé, Vini.
4: I arriba.
10: Clar, pa arriba.
4: Jo que quiero que la segunda divisió...
10: El ta és, no sé com ho hauríem de dir, cap a dalt.
4: Ta per arriba.
10: Ta per arriba.
4: Ta per arriba. A segunda, tu, gilipolla.
10: Però no diguis gilipolla.
4: No cal. No puedo decir a segunda, tu, guapo.
11: Vini, tu sueles mandar a segunda a la gente.
4: Claro.
11: Que por eso... Esto se te da bien, ¿eh?
4: A ti te mando también para segunda. Ojalá un día... tendría que ser una segunda división de 94 equipos.
10: Los amigos de Vini.
4: Todo. Y llamarse la liga Vini Motion.
10: Vini Motion.
9: Adai, parlant de segona divisió, i és veritat que encara hi ha el playoff per davant, però com has viscut aquest descens del Girona? I a Girona hi ha molta gent que somia amb algun dia que Adai Benítez, o creu que Adai Benítez ha de ser algun dia l'entrenador del Girona. Què ens pots dir d'això?
11: Bueno, pues això m'alegra molt escoltar-ho, m'alegra molt. La veritat és que ho veig per molts jocs. Jo, sincerament crec que el Girona no pensa en mi, pensa en un entrenador amb experiència per lo que li ve, no perquè no estigui preparat, a mi m'encantaria entrenar al Girona, m'encantaria. I ojalà no s'hagués donat aquesta situació, jo deia que se salvi, que Mitchell segueixi o que si Mitchell ja ha acabat la seva etapa, pues que vingui un entrenador de primera divisió i seguim veient el meu equip a primera divisió, que ostres, tant ens va costar portar-lo, després sí que és veritat que vam baixar, però ens va costar una altra vegada 3 anys tornar-lo a portar i no serà fàcil tornar, ho he viscut, m'ha fet mal, però però és que la primera és la primera. És que... I el que ha fet mal una mica Girona és amb l'equip que té, no? Té un equip de molts noms, s'ha gastat... Jo crec que Calés està fent la ciutat esportiva, però bueno, la part positiva, anem a una altra vegada al mateix, Nil. Vindran millors jugadors a segona, tindrem el millor equip de segona i tenim ciutat esportiva nova, pujarem, ja està, pujarem.
10: M'encanta, Dai, m'encanta.
11: Amb el que vingui serà el millor, segurament.
9: Ja em sap greu per Sique Rodríguez i l'afició de l'Europa, però bueno, com ha dit, és una cosa pública. Girona, molta gent desitja que sigui Adai Benítez, que torni algú que ha defensat els colors d'aquesta manera. Ho hem parlat amb l'Eloi també moltes vegades. Per tant, Adai... Ja ho saps, si has de venir a fer alguna cosa oficial algun dia, t'esperem aquí a la dreta del pare Lluís Flaquer.
11: Sereu els primers a saber-ho, però crec que, sincerament, que el Girona no pensa molt en mi, però ja arribarà el moment si arriba, jo estic preparat per quan arribi, perquè al final el Girona és el club del meu que m'ha donat tot i, pues... mai s'està preparat, però a la vegada estàs preparat sempre. Saps el que vull dir o no?
10: Oh, i tant.
9: Ho ha entès a la perfecció. Sí,
10: perfectament.
9: A la perfecció.
10: Si de sobte hi pensen, allà estarem.
11: No, però vull dir que el dia que toqui, gas, a fondo i ja està. I ara, el que vingui, li desitjo tota la sort del món i que pugi l'equip a primera divisió.
7: Epa, secunda tu.
10: Doncs tant de bo sigui així, que el Girona pugi de nou cap a primera el més ràpid possible i que tant de bo l'Europa, de la mà de l'Adai, pugui assolir aquest ascens a segona. Per tancar, Adai, el teu Madrid, com el veus?
11: Hòstia, he patit molt amb el Madrid també. He patit molt amb el joc del Madrid. Ostres, jo crec que no havia vist el Madrid jugar tan malament fa molt de temps, perquè quan estava el Madrid aquell dels Galàctics que no guanyava, però almenys donava espectacle, saps? Però és que aquest
10: any ni res.
11: No, aquell Madrid, si Beckham, canvi d'orientació, Roberto Carlos, sí, Takov, sí. Zidane, ruleta, Ronaldo, carrera, Vaselina, el pal. Hòstia, almenys molava. Almenys, no guanyem, però...
10: Tu passaves una mica bé, clar, tenies el consol del joc.
11: Amb aquest Madrid jo veia el joc i deia... Impossible que guanyem ni si... Dic, ojo que no ens enfrontem, Ojo que... No, però amb el joc he patit molt, molt malament. El joc del Madrid s'ha de ser crític, és el Madrid, no? El Madrid és el Madrid.
10: Oh, i tant, se l'ha de ser màxim.
11: Pugui ser l'entrenador que sigui i tal i qual, no? El Madrid és... Si no guanyes... Sí que és veritat que el Madrid no és aquell equip que has de jugar... Perquè ara, si ve Mourinho i no juga bé, però guanya, cap problema. Madrid no és el Barça, no, en aquest aspecte. Però si no guanyes, almenys juga bé. M'entens o no?
10: Sí. Que et quedi si algun no consol, guanyes, clar. Almenys,
11: almenys tira canyos, no sé, tira canyos, tira parets, fes alguna cosa.
10: Ai, senyor. Adai, que vagi tot bé per Montserrat, que rebis la inspiració divina i l'ajuda necessària per...
11: Ja la tens.
10: Ja has vist la llum. I que diumenge guanyeu a Balaïdos i que tant de bo continuï el somni de pujar de categoria. Una forta abraçada. Vinga. I seguim parlant.
11: Va, família, moltes gràcies. Adeu. Va, un salut a tots. Adeu.
10: Adai Benítez, entrenador de l'Europa, que està fent història al conjunt escapulat, al conjunt de Gràcia, amb aquest ascens la temporada passada, i ja veurem si un altre aquesta que el porti cap al futbol professional.
7: Està molt mirant el YouTube.
10: Norbert, què tal? Bona tarda.
12: Bona tarda.
10: Què fas?
12: Home?
10: Què fas? Per què truques?
12: Bueno, truco per guanyar-me la Wonder World, no, aquell?
10: Però què, hem dit alguna cosa que es pugui trucar ja? Bermúdez, tu saps a què va, això?
7: Sí, sé a què va,
12: no,
7: sí.
12: No, perquè està mirant el YouTube.
10: Amigo! Avui ho hem fet pel YouTube, però no hem dit res.
7: Hem ensenyat un missatge al YouTube que posava, si voleu trucar... És que la gent del YouTube al final és superfidel, és gent que ens mira.
9: Sí, sembla molt bé, sí. Això, Bermú, molt bé.
7: I escolta, que a vegades sembla aquí que no puguem regalar coses per la gent de YouTube. Clar que podem regalar coses per la gent de YouTube. Doncs avui el que hem fet ha sigut...
10: Però ho has fet
7: només
10: amb silenci.
7: La pantalla.
10: Sí, perquè només fos un concurs per la gent de YouTube.
7: En
10: no
7: silenci.
10: Res, has ensenyat un cartell amb el número de telèfon
7: i el Norbert
10: ha estat el més ràpid.
7: Ha sigut el més ràpid en trucar quan ha vist això.
10: Ha trucat una allau de gent.
7: Sí.
10: Doncs, Norbert, sempre el Sique fa una pregunta. Primer expliquem en què consisteix el premi d'avui.
7: Sí, tant, coi, ho ha dit el Norbert. Sí, és sí. La col·lecció mundial dels capibarres de Mr. Wonderful, que és Wonder Goal.
10: Wonder Goal, boníssima.
7: I això, una pila de seleccions que tenen cadascun el seu boli esborrable, el seu clauer, amb el seu cromo... Una passada, home, és la febre Wonder Goal.
10: Doncs, Norbert, ens has de dir a qui li regalaries del món de l'esport aquest pack de capibarres Wonder Goal.
12: A qui li regalaria?
10: Sí.
7: Algú que et caigui bé.
10: Algú que et caigui bé del món de l'esport, del Barça, de l'Espanyol...
12: Hansi Flick.
7: Sí, Hansi Flick. Amb allò...
10: Li agradaria,
7: Hansi Flick. Fa cara de voler-ho.
10: De que li agraden les capibarres.
7: Sí, fa cara de voler-ho.
10: I algú que no li regalaries mai de la vida?
12: A Vinicius. A
4: ver, he estado tonto. Este. Pues yo te mando para segunda.
10: Para segunda, ta.
4: El polla este.
10: Doncs, Norbert, gràcies per trucar, gràcies per estar atent al que t'hi jugues, i t'ho traslladem a tu, i traslladem a tota la comunitat de gent que ens veu cada dia el programa a través del YouTube i de les xarxes socials, doncs també concurs per vosaltres. Gràcies, Norbert.
12: Gràcies.
10: Una abraçada forta. Doncs el Norbert, que ha estat el que ha estat atent al YouTube, podem fer aquest... aquesta trucada rapidíssima. Gràcies a tots els que ens seguiu per allà. Ens demana pas el Xavi Saissó, perquè ja està en protagonista, perquè comencem a escalfar motors per al Gran Premi de Fórmula 1. Xavi, amb qui estàs?
13: Bon dia, Flaqui. Doncs ara et passo algunes dades que s'han donat, però abans deixem que saludi el Marc Gené, expilot, ambaixador de Ferrari. Marc, què tal?
14: Hola, bon dia.
13: Bueno, un nou Gran Premi al circuit, un circuit que ha invertit molt i esperem que sigui una gran cursa, no?
14: Sí, un circuit que es va modernitzar des de l'any 2022, es va fer una altra modernització d'instal·lacions amb el traçat clàssic, que ens agrada més als pilots, amb les dues últimes revolts, que són realment ara molt ràpids, i moltes ganes, a més, aquest any amb la Fórmula 1, que amb aquesta nova tecnologia que hi ha a la Fórmula 1, crec que els aficionats la gaudiran. A més, està tot exhaurit, i això m'omple d'orgull, que aquest any amb dos grans premis d'Espanya, com deia abans el Pau Relat, doncs que hi hagi, igualment, s'hagi vengut tot. És una gran notícia.
13: Com veus la nova regles de la Fórmula 1? T'ho has dit que va haver 100 voltes els pilots en les proves, però bueno, sembla que a poc us aneu adaptant, no, els equips?
14: Sí, jo crec que la Fórmula 1 s'està reajustant. És una tecnologia molt disruptiva, la Fórmula 1 híbrida, a més amb 50% és motor de combustió i 50% és motor elèctric. En alguns grans premis l'energia elèctrica no era suficient i els pilots havien de gestionar energia, i això no és molt de Fórmula 1, amb la qual la Federació Internacional ha fet unes modificacions des de fa poc amb la direcció correcta, i jo crec que l'última cursa de Canadà, per exemple, va ser una de les millors curses de l'any a nivell d'espectacle, amb la qual crec que la normativa, ja et dic, s'està reajustant perquè l'espectacle sigui el més important.
13: Marca, de moment, la referència és Mercedes, però, bueno, Ferrari, per exemple, ha donat un pas endavant, hem vist un gran Hamilton, també. Com veus aquesta part de temporada?
14: Sí, estem a prop. No estem al nivell de Mercedes, som el segon equip ara mateix. Jo crec que si aquest cap de setmana a Mónaco poguéssim guanyar, jo crec que és, no dic que guanyarem, òbviament, però crec que tindrem possibilitats amb el Leclerc, sobretot, que corre a casa. Després ja sí que Mercedes es podria ficar una mica nerviós, no? Ja dic, no estem al nivell d'ells, però estem suficientment a prop que crec que podrem lluitar amb ells. És la sensació que tinc. I Barcelona seria un gran lloc per poder-ho fer.
13: Molt bé, gràcies.
14: Gràcies.
13: Molt bé, gràcies al Marc Gené. Situo una mica les dades més importants que s'han donat a conèixer en aquesta presentació, com per exemple que el circuit ha invertit 65 milions d'euros del 2022 al 2025, que totes les entrades estan venudes, que hi haurà un sold out de cada aquest Gran Premi, el primer any en el que hi ha la part que també Madrid al setembre doncs també estarà, i deixa'm dir-te també que del 9 al 13 de juny hi haurà un fan village a la plaça de Catalunya, en el que hi haurà una actuació de l'Orquestra Filarmònica de Londres, en aquest Fan Village a la plaça de Catalunya. Per tant, tot a punt ja, aquesta presentació que s'ha fet en el marc del que és la Sagrada Família, aquí de fons, i que, sens dubte, doncs, ja escalfa motors, i mai millor dit, de cara a aquest gran cap de setmana de la Fórmula 1 a casa nostra.
10: Doncs gràcies, Saissó, gràcies també al Marc Gené, amb aquest Gran Premi que ja comença a escalfar motors. La cara ja.
9: I la Fórmula 1, tanta que també arriba al centre de Barcelona. Arriba ja del 9 al 13 de juny. Pots gaudir gratis de Fan Village! Fan Village de Plaça Catalunya, amb tot activitats de Fórmula 1, activitats familiars, gastronomia... Jo portaré en Heinz Harald Frenzen al mig de la plaça.
7: Ostres.
9: Al mig de la plaça, música en directe i molta diversió. Al tanto, Fórmula 1 al centre de Barcelona.
10: A on?
9: Ja arriba.
10: Al centre d'on?
9: De Barcelona. El Fan Village. Plaça Catalunya.
10: Ai, el Francesc Roger el anirem tenint, crec, bastant els propers dies. Fórmula 1 Catalunya. Ja, Virolles. Cazorla, com estàs?
15: Molt bé.
10: Tot bé?
15: Bé. Sí.
10: Sí?
15: Veient la cara d'això.
10: Sí. És que amb la cara... fa una ganyota. La ganyota de Fórmula 1. Va, que aquesta setmana també l'hem cagat.
16: Què t'hi jugues que l'has cagat amb Xavi Cazorla?
10: T'hem portat bé?
15: Sí, sí, bé, com sempre, la línia habitual.
10: Som fiables,
15: sí,
10: som fiables.
15: De fet, vull començar recuperant una cosa de la setmana passada, quan el Siki es va indignar bastant perquè l'Ovalle explicava l'estalvi del Barça amb l'adeu de Lewandowski arrodonint el fair play i tot això.
17: Sempre el de Lewandowski, però t'estalvies 40 quilos de massa salarial de cara a la temporada vinent.
18: Això de t'estalvies 40 quilos, d'on surt?
17: La massa salarial, si fins ara era 500, ara...
18: Sí, però amb Lewandowski no t'estalvies 40 quilos de massa salarial.
19: La pregunta mamporrera.
17: Sí, home, no, 26 sí, sí, més sí, sí. Amortització.
18: L'amortització de quan és?
17: 11. No és... clar, 50, 11 més els variables.
20: 50 i pico milions més, entre 4 temporades, és això.
18: Però són 11, o sigui, 26 més 11 són 30...
19: Oh,
18: 37, sí,
10: m'arrodonim.
21: Liberacions de massa.
18: Sí, però arrodoneixes cap a dalt.
17: Cony, perquè hi ha variables, també.
21: Perquè,
17: perquè els 45 són, són més 5 en variables.
20: Sí, recorda que per guanyar la Lliga, 600.000 euros. Eh?
10: 600.000 euros.
18: Va, va, ho has arrodonit, un 40, vale.
22: Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte.
17: Bueno, és el càlcul que fa el club, és un càlcul que surt del club, no meu. Parlant de 40 milions de Lewandowski.
18: Que no són tants. Són menys.
23: I nada, i dale que te pego, i pego que te dale.
17: Bueno, però potser són 38,8 o 39, o sigui, arrodonim a 40. Això, ja m'he perdut. Per on anàvem amb la Lliga?
24: Jo penso que tenen un gran problema, sí, amb això.
15: Sí, sí que una mica... podem dir...
10: per què el recuperes, aquest tall, ara?
15: Perquè resulta que aquesta setmana el Sique va parlar de números, dels fitxatges, sí, de Gordon, del sí, que ha costat, sí, tal i qual, no sé què, i el que queda per amortitzar si s'hagués quedat Rashford, tal i qual, i es veu que si ho explica el Sique, llavors sí que es pot arrodonir.
18: Comptant preu del traspàs més el salari, et surti d'acord amb el que tu has calculat i, tot i que sorprengui, perquè Gordon costa 70 milions i Rashford 30, com que el contracte d'un és més llarg i el salari més baix, l'amortització acaba sent la mateixa, fins i tot em deien que una mica inferior en el cas de Anthony Gordon. Ara estem donant números, diguem-ne, arrodonits, eh?
22: Coma!
18: Estem donant números, diguem-ne, arrodonits, eh?
22: I ara què? Ara què?
15: Ara què?
10: Ara què? Sí que...
15: Amigo...
10: Anda!
15: Doble rasero, saps?
10: Sí.
15: En fi, aquesta setmana també hem après que el Sique hi ha coses que les fa bé i altres que no, com per exemple això d'escriure lletra no massa bona.
25: Mira, mare.
26: Què tal, Sique? Bon dia. Saps qui també necessitava ulleres abans?
18: Sí.
10: Jo.
26: El Solde, quan li has passat els teus apunts...
27: Oi.
10: Però això
26: 5 no, minuts de rellotge,
10: no sé si amb unes ulleres s'arregla.
26: No,
10: això és qüestió
26: no,
10: de tipus de lletra, em sembla.
26: 5 minuts hem estat...
28: Ai, pobrecito.
26: T'entén perfectament,
10: la si tu mateix l'entenies, al
26: bar. Què va,
10: si tu al bar no l'entenies. Hi ha hagut un lapsus que estaves mirant què he posat aquí.
28: No se puede permitir.
18: Dona apunts sobre detalls del per què el Barça fitxa aquest jugador, quants diners costa i tal, però s'entén perfectament.
26: Sí, segur.
18: Sí, problemes en partits d'alta intensitat. Faltava energia.
26: Bayern no ha dormit, hem vist.
18: Ei. Nou mig del camp de l'intensitat física.
28: Quasi!
15: És el mateix efecte, en realitat.
18: Sí, sí.
15: Ai, els companys del Sique tenen problemes amb la lletra, val? I també tenen problemes quan corregeixen alguna cosa al Sique d'alguna cosa que potser no està dient bé.
10: Que tenim una pregunta, un desempat. No? Un desempat. Sí, això va començar a fer justo.
18: Aproximar-se, no?
10: Aproximar-se.
18: Sí, repetim-ho perquè quedi clar.
29: Sí, seguro.
10: Qui s'aproximi més i si et passes el que s'apropi més des de passar-se.
18: És a dir,
29: clar.
18: És a dir, qui s'hi apropi més al número correcte, a la xifra correcta, guanya.
10: I si no et passes,
18: empat,
10: millor.
18: Si no et passes, en cas d'empat, qui no s'hagi passat...
10: Vale. Això, vale?
30: Venga, apunta, agafa-la, apunta.
10: No sé què hi ha dit, però apunta.
27: Debería haber alguien con LGB, vamos.
10: Ui, complicat.
15: És complicat a vegades explicar difícil, coses dels concursos. El que també és complicat és això que us deia, no? Quan vols fer un... vols donar... És que ara no sé bé a quin tall anem, perquè aquest no era i el vull... Ah, anem al Sique.
10: El que deies abans. Va,
15: doncs
10: sí,
15: el que deia.
10: Sí.
15: Doncs anem amb... què passa quan...
10: Sí, el Sique, avui.
15: Corregeixes el Sique i ell decideix tornar-te-la una mica.
18: Ser un futbolista que té qualitat, que té agressivitat i que permet múltiples opcions en atac, com per exemple que ell jugui per l'esquerra i Rafinha per la dreta, o a l'inrevés, Rafinha per la dreta i ell per l'esquerra.
0: Repetim-ho.
18: I que permet múltiples opcions en atac, que ell jugui per l'esquerra i Rafinha per la dreta, o a l'inrevés, Rafinha per la dreta i ell per l'esquerra.
0: Oh, claro, claro.
18: Pot jugar al mig.
20: Acabes de dir exactament el mateix.
0: Sí, una mica, sí.
18: Bueno, ja m'has entès. Un per la dreta, l'altre per l'esquerra, o a l'inrevés.
9: Pot jugar tots a tot arreu.
18: Sí, no em despistis. Estic explicant les coses sense tenir-les escrites. Solde, que sembla que hagis nascut avui. Si no ho expliqueu tu...
0: Jo crec que si això continua així, aquesta gent acabarà a trets.
15: Sí, sí,
17: va picar, eh?
15: Sí, una miqueta. I més que es va picar i després es deuria posar content perquè el Solde, després d'emportar-se aquesta hòstia uns minuts després, doncs va ser ell que es va quedar encallat.
18: I com es pagarà tot això? És la pregunta que es fa la gent. I més si tenim en compte que ara ens explicarà el Nil Solà que el Barça accelera per Julián Álvarez. Els oients deuen pensar, ens preneu per tontos o què?
20: Home, no, la situació econòmica del Barça va millorant a poc a poc, i va millorant, i des de fa anys que està millorant. És veritat que els últims anys no ha acabat d'assolir el cert fer... Assolir el fair play financer, ja ho diré.
18: Ah, ara no és tan fàcil, parlar d'antena.
1: Bumba, cap a dintre! Cap a dintre! Però...
9: Que no t'entens la teva lletra, tampoc!
15: Sí, perquè...
17: No l'ha deixat ni votar.
18: És que és molt bon tio, però té un punt repel·lent a vegades.
20: Un punt, diu.
2: Le ha dado una caña que ríete tú de los marines de la película americana.
15: Una frase maca, el Sol de Vila és bon tio, però a vegades té un punt repel·lent.
17: Bueno, va ser repel·lent en aquest cas.
15: Sí, en aquest cas sí.
17: I li va sortir i l'han pintat la cara.
15: Exacte. Ens quedem amb el Sol de, que estava parlant del Milan i va fer un matís que crec que és molt important.
18: I s'ha quedat fora de la Champions.
20: Pues que el minut 2 guanyàvem 1-0, eh? El minut 2, eh? I dic, va, ens hi fotrem 7.
17: No. Però saps quan no? Al final, a l'1-90 ja no guanyem.
20: No, no, va haver-hi una bronca important a San Siro, eh? Perquè...
18: És molt greu, el Milan fora de la Champions,
17: sí,
18: eh?
17: Sí, sí,
18: és molt greu.
20: Que s'ha encarregat Alegre, que jo estic content per això. Ja està bé.
18: I va haver molta bronca, San Siro?
20: Moltíssima.
3: Insults, aixecant les cadires, amenaces, hasta contra els difunts.
20: Crits contra Alegre, crits contra Fofana, crits contra Leao, crits de jugadors aneu a treballar, amb italià, evidentment.
3: Ui, caramba, no me digues.
15: Hòstia, sí.
17: Hauria estat del seu
15: tot què? San Siro, aneu a treballar, cap un déu! Amb un català.
17: Cas un seu, ne.
15: En fi, anem a tu, Bermúdez, que l'altre dia vas intentar lligar un separador del programa amb una menció que havies de colar,
17: sí.
15: I no va acabar de sortir com suposo que havia el teu cap.
17: No.
5: De 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Plaquer.
0: Si tu t'hauràs a pensar una selecció que et juguen ratlla, porro, no sé si passarà l'antidoping.
18: Que tinc aquí el meu fill.
0: La rafeta.
5: Què t'hi jugues?
18: És tremendo, Lu.
0: Es el Lu.
6: Estén muy atentos, ay, sobre todo a la voz. No hace falta ni imagen.
17: Sí, segurament deu fer servir... Deu prendre coses que no toquen. Hi han coses que... No, això no, no, no.
18: No sabies com lligar la menció i no tenen sortit. Tira, directe,
17: me bajo del barco, directe, me bajo del carro. Sí, sí. Directament. La qualitat es nota en els acabats i a MCAT Group hi tenen els millors materials...
18: Però que no volies lligar amb la qualitat?
17: Malament.
18: Tot tipus de material.
17: Tot tipus de material.
8: Y bueno, no queda más que hoy pues, agachar la cabeza y comer la mierda.
17: Ja està, volia parlar de guix, sí, sí, i ja està.
15: Val més una passa enrere i tornar a començar.
17: Totalment.
15: I ja està. I els millors materials, ja està. Punt. No intentar lligar el tema de la droga amb els anunciants, perquè...
17: Perquè bueno, no cal.
15: Perquè no.
17: Perquè
15: no
17: seria la millor.
11: Perquè que sigui no vindria bé.
15: S'ha de dir que a Bermú tenies excusa perquè, bueno, per una cosa que ens va explicar el Sique a tots, ho va fer estès a tota l'audiència i és d'agrair que ens ho expliqués.
18: Anirem a fer una canya amb el Ramon Besa.
19: Sí, convidarem el Besa a venir una estoneta aquí també per parlar de la figura d'Alexia Putellas, que avui en article al País també del Ramon, que val molt la pena remarcar.
18: I el que queda de l'Albert Bermúdez cantarà una cançó de comiat a Alexia Putellas. Dic el que queda perquè t'has passat el matí al lavabo.
21: Muy interesante.
17: Sí, bueno, gràcies per la informació que faria tota Catalunya.
18: Però és que si la gent connecta el live, podrà observar del color pàl·lid de la teva cara que et passa alguna cosa.
17: No estic del tot allò, però bueno, saps.
18: Tens aquest color, aquest color blanc i, aquesta textura cancel·lada.
17: Vols que digui que m'he passat el matí amb el cul obert? Doncs sí.
30: Fins aquí les notícies.
15: Agradable, molt agradable.
17: És el que té.
15: Aquesta hora quan estàs a casa. No, de les interioritats que es podien haver dit, no és la pitjor. De fet, va haver-hi una que encara ho supera, això. Passa que és una mica més agradable. No va haver-hi un membre d'aquest programa, un tertulià, que entra bastant sovint... No, sovint no, de fet, entra molt de tant en tant, que serà pare. I aquesta persona ho va explicar aquí públicament sense que el Sique el coaccionés en cap cas perquè ho expliqués.
18: Lluís Cortés, gràcies per estar també en aquest especial que t'hi jugues. que vagi bé a Aràbia Saudita i petons a la Cris.
4: Gràcies, gràcies a vosaltres.
18: Està molt content el Lluís Cortés Flaqui.
19: Està molt content?
18: Molt.
19: Ah, mira.
18: Té motius.
19: El celebrem.
18: Una abraçada forta.
4: Ja es pot dir, ja es pot dir.
18: Ah, sí, es pot dir?
7: Què serà, què serà, què serà?
18: Es pot dir o no?
4: Sí.
19: Vinga, va.
4: Vols, sí, clar,
18: vols,
4: sí.
18: Vols donar la notícia tu o la dono jo?
11: No, no me jodas, Manolo.
19: Que la doni ell.
4: Vinga, aquest mes d'agost, si tot va bé, serem pares de la nostra primera filla.
18: Pares de la vostra primera filla.
12: Jo quan veig això em quedo una mica atònit. Em quedo una mica fins i tot estupefacte.
15: Em parla de molt el moment del sí que vols dir-ho tu o home, suposo que home. Em deixaràs dir-ho a mi, no?
19: La notícia la vull dir jo, no?
15: En fi. Ai, anem a confusions amb els noms. Primer va tenir un petit lapsus al Ramon Besa.
13: Que jo li faria la reverència de l'Alèxia, li faria amb ell. Perquè amb tota la tensió que tens competitiva amb Alèxia, que no saps què passarà amb les que se'n van, que no se'n van, amb Salma Paracuello, que de cop i vol...
14: Què dius? Que què?
13: Que se'n van, que no se'n van, amb Salma Paracuello, que de cop i vol... Amb Salma Paracuello...
16: Para què?
13: Paracuello...
14: Això és una equivocació.
15: Pot passar, pot passar. Paracuello, Paralluelos, en fi... És...
19: Digues Salma.
15: Ah, exacte. Ja que passa, llavors pot passar que diguis Sandra, saps?
19: També és veritat.
15: Que a més el que em passaria...
19: Sandra Paracuello.
15: Sandra Paracuello. I segona confusió, l'Helena de Diego, ella no es confon en el cognom, sinó que canvia les persones directament.
26: Tècnic madrileny a la banqueta del Girona. Gràcies, Àlex, gràcies, Nil.
18: Gràcies.
15: Una abraçada.
26: Va, anava a dir Willy. Un record, un petonet al Willy des d'aquí, que avui no pot estar amb nosaltres. No, no, no. Avui el Pol Regàs t'anava a dir, vinga, va, Pol, anem a les notícies del dia.
16: Vamos allá, ¿no?
21: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
26: Toni Camacho, què tal? Bon dia.
22: Hola, bon dia, Helena.
26: Perquè Mapi León confirma el seu adeu al Barça.
23: Aquesta te l'explico jo, Helena.
16: Ni una vol dir ni una.
15: En 10 segons, eh? Sí, sí. Una punyetera casualitat.
19: Quan entres en bucle ja no surts.
15: Sí,
19: eh?
15: Ja està. I una altra confusió del nom, aquesta per ubicar-lo amb algú que no coneix, la va tenir el Sique amb el Moisés Hurtado.
24: Desde mi época, incluso más atrás, ¿no?
18: ¿Tú llegaste a tener a Mitchell? No, es antes que dejas de jugar, ¿no?
24: Sí, sí, mucho antes. Ya con Machín, con Rubi...
18: Es verdad, verdad, verdad. Sí, sí, sí, es verdad. O sea...
14: Ay, bueno... No passa nada.
18: La sensació era de ai, ai, ai, sí, sí. Que ens n'anem a segona. I després, Moi, tu, con este sí que coincidiste, tu, Ani, no?, en el Español.
24: No, tampoco.
18: Ah, ¿tampoco?
24: Tampoco. Oye. Soy mucho más antiguo.
18: Hostia, mira que tu, Ani, tiene 40 años ya, ¿eh?
16: No cierto ni uno.
15: Passa res, ja dius que no entra i que no vol entrar. El que sí que va entrar bé va ser l'altre dia que el sí, que sense que ningú li demanés, va decidir regalar-nos una imitació d'un animal i ell va decidir que havia de ser el mico.
22: Sí.
18: Acabem... Jo en domino bastantes, eh?
15: Sí?
18: D'animals.
15: Doncs va, sí que, sisplau.
18: Quina?
31: Oídos tots, eh? Ojo les orelles.
18: No, mono.
15: No, no, tia, sí. Tot...
14: Que susto.
18: Ostres.
19: Que mono... Ho hem tingut net en pantalla, eh?
20: La rata, la saps fer, també.
18: No, la rata ja ho soc.
20: Bueno, per això.
15: Clar, l'has fet bastant, la rata.
31: Coma!
16: Te estàs tomant una pastilla.
15: Exploteu-li aquesta vena, el Sique, de...
19: Sí, sí. A més, jo crec que aquell dia, si li arribes a dir un animal que... No la rata, una que fes, sí. També el feia.
15: Sí.
19: I ja no hi havia aturador.
22: El cavall. Vinga,
19: sí,
22: torres
19: sí,
22: el cavall.
19: Sí, sí, sí. Hauria fet tots. Tots. Gràcies, Cazorla.
15: A vosaltres.
19: Gràcies, Bermúdez.
22: Ep, que vagi bé.
19: Gràcies a l'Helena, al Willy i a tota la relació d'esports de Ser Catalunya. Tornem demà a les 12 de mitja. Gràcies a la Núria, que m'està fent gestos allà. Núria, va, gràcies també tu. Algú més per allà?
16: Li regalo su Champions particular.
19: Tornem demà.
21: Què t'hi jugues?
32: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
33: ¿Qué tal? Buenas tardes. Junts reta Feijó a verse con Puigdemont en Waterloo.
34: Senyor Feijó, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijó sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, perquè hi ha una altra...
33: És la resposta de Jordi Turull, el número 2 de Junts, a la proposta de Feijó de impulsar una moción de censura solo para convocar elecciones. Emplazamos a Feijó a hablar, sí, pero en Waterloo. En resumen. que no, que la vía de la moción instrumental de momento se va a quedar en eso, porque Junts pone condiciones casi imposibles y porque el PNV se mantiene en la misma posición. Feijóo hoy en Barcelona no ha ido mucho más allá en su charla en el Cercle d'Economia ante el empresariado catalán.
0: No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
33: Eso dentro y fuera, preguntas de la prensa sobre un hipotético encuentro con Puigdemont en Waterloo.
1: ¿Está dispuesto a reunirse con Puigdemont en Waterloo, señor Feijóo, o enviar un emisario? ¿Qué le parece esa idea?
0: Vale. Venga, oye, gracias. Vamos a hablar de cosas serias, ¿vale?
33: Ha respondido así. Hablemos de cosas serias. Así que la moción instrumental de momento es la moción a ninguna parte. 2:01. Esta marcha ya la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde acaba de pronunciarse el Gobierno precisamente a la propuesta de Feijóo y donde esperamos también reacciones del Ejecutivo a las críticas del Poder Judicial después de que algunos ministros como Óscar Puente hablaran la semana pasada de maniobras poco democráticas para derribar al Ejecutivo. Declaraciones que hizo, recordemos, tras la entrada de la UCO en la calle Ferraz, en la sede del PSOE. ¿Alguna referencia ya? ¿Ha habido alguno de estos temas? Como digo, estamos en Moncloa. Ana Fernández Vila, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Pues sí, sobre esas críticas del Poder Judicial, acaba de decir la portavoz Elma Said, que respetan esa declaración, comparten la necesidad de fortalecer y respetar la independencia judicial, dicen, pero ha reivindicado el derecho de cualquiera a cuestionar las decisiones judiciales cuando no consideran que sean correctas, usando, ha dicho, herramientas del Estado de Derecho. También ha criticado Elma Said el último movimiento de Feijóo, ha denunciado su cinismo y su desesperación.
3: Yo calificaría la actitud del señor Feijóo con dos palabras: cinismo y desesperación.
2: No teme el Gobierno que esa opción, esa propuesta tenga éxito. Continúa ahora mismo la rueda del Consejo de Ministros.
33: Ahí media, regresamos allí a Moncloa y estaremos en los Estados Unidos, donde Donald Trump se encaraba anoche a Netanyahu por no detener sus ataques en Líbano, lo que pone en peligro el final de la guerra de Irán. Trump le llegó a decir a Netanyahu: estás jodidamente loco, estarías en la cárcel de no ser por mí. Unos reproches que no han tenido efectos porque Israel ha continuado durante la mañana atacando el Líbano. Última hora, Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, Javier, buenas tardes. La prensa israelí rebaja el tono de esa llamada, pero sea como sea, el enfado y la mediación de Trump, como decías, han servido para poco. Hay al menos 8 muertos, incluidos 2 niños, en los ataques registrados esta mañana y la pasada madrugada en Líbano. Hay nuevas órdenes de evacuación forzosa decretadas también por el ejército israelí y las que vendrán, según su ministro de Exteriores. Israel Katz ha asegurado esta mañana que la operación del ejército israelí va a continuar, sean cuales sean las circunstancias. Israel mantiene, por tanto, su ofensiva, a pesar de lo que pueda perjudicar a esas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que sigue reclamando el fin de la violencia en todos los frentes.
33: Y el paro, bien, muy bien. En mayo la afiliación a la Seguridad Social alcanza los 22,3 millones de cotizantes y el desempleo desciende en más de 36.000 personas.
6: Durante años, el paro fue una de las grandes preocupaciones de nuestro país, pero aquellas España quedó atrás. Es la cifra más baja para este mes desde el año 2008. Y esta buena noticia no ha caído del cielo. Detrás hay políticas concretas.
33: La euforia de Yolanda Díaz esta mañana, el buen tiempo y la campaña de verano que han contribuido a este dato. Los extranjeros aportan casi la mitad del empleo creado en nuestro país.
32: Hora 14, con Javier Casal.
33: 2:04, nos acercamos ya hasta la redacción de informativos de la SER. Allí está Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El Gobierno ha aprobado el anteproyecto del Estatuto Marco que va a regular las condiciones laborales para casi 1 millón de sanitarios. El texto recoge las reformas previstas, fin de las guardias de 24 horas, que pasan a un máximo de 17, o exclusividad en la pública para jefes de servicio de los hospitales. Sanidad a este paso, pese al rechazo y las huelgas de los médicos, y una muestra de la tensión es que la ministra Mónica García no ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, la temperatura del agua del mar en España ha vuelto a pulverizar todos los récords para mayo. Las boyas medidoras del Cantábrico y Galicia, y gran parte de las del Mediterráneo, han registrado máximos de temperatura del agua, destacando, Casal, los 26 grados y medio de la boya Boya de Mahón en Baleares.
33: En cuanto al tiempo, bajada de temperaturas, pero ligerísima. Inapreciable, desde luego, en el sur del país, Jordi Carbó.
4: Ambiente fresco en el Cantábrico, pero en el sur de la península va a hacer más calor que ayer, destacando máximas que superarán con facilidad los 35 grados en el Valle del Guadalquivir. Nos acercaremos a los 40 en el interior de provincias como Málaga, Granada, Almería, también en Valencia y Alicante. Incluso los superaremos en el interior de Murcia. En el resto del país, temperaturas sin grandes cambios. En general va a hacer mucho sol, con nubes y lluvia débil en el Cantábrico. Cuidado al norte de Cataluña, esta tarde las tormentas descargarán con fuerte intensidad.
33: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Alicia Fernández en el control de sonido, arrancamos a las 2 de la tarde y 6 minutos.
32: Hora 14, Catalunya. Joan Bofill.
8: 11 ferits, 3 d'ells a l'hospital en un desnonament a Mataró en què els Mossos han disparat bales de foam. Ha passat aquest matí el desallotjament d'una família que havia deixat de pagar la hipoteca l'any 2008. La policia justifica l'actuació assegurant que els manifestants els han rebut amb pedres. Hi ha també 5 agents ferits lleus. A Barcelona, els pisos que es lloguen cada vegada són més petits. D'un any per l'altre s'han disparat els contractes de menys de 45 metres quadrats i, per entendre-ho, parlarem amb l'Ivan. Ell, el seu inversor, el farà fora per dividir el seu pis de 80 metres quadrats al Poblenou. El govern de Salvador Illa evita criticar el papa per no parlar català durant la benedicció de la Torre de Jesús, el moment més important de tota la seva visita a Espanya dimecres que ve.
9: S'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
8: Absolts els responsables de la fallida de la cooperativa de crèdit de l'Aldea, que va deixar sense els estalvis dels 400 socis. Han pactat amb l'auditoria, amb l'auditor, una compensació de 880.000 euros. Catalunya torna a batre el rècord de treballadors en actiu per segon mes consecutiu i l'ocupació del mes de maig frega ja els 4 milions de treballadors. En total, hi ha 50.000 ocupats més que el mes d'abril. I de seguida també farem la radiografia dels tirotejos a Catalunya. N'hi ha hagut una trentena en el que portem d'any, un 34% més que l'any anterior, la majoria per drogues.
10: Entre les seves bandes que es maten i arriben a Catalunya, i amb això no podem fer res. És la globalització que acaba amb un efecte aquí.
8: De seguida amb l'Andrea Villoria repassarem on han estat i qui hi havia al darrere. Tot això en un dimarts amb una mica de tot al cel, Jordi Carbó.
4: Tarda de tempestes al nord de Catalunya i en general continuarà fent calor. A més, amb més humitat que ahir, augmentarà la sensació d'aixafogor. En breu, les màximes se situaran entre els 25 i 30 graus a la major part de poblacions, superant-los a les comarques de Tarragona i al sud de Lleida. Sol, esmorteït, estones per núvols, que aniran deixant alguns ruixats, gotellades al llarg de la tarda per diferents punts de Catalunya. Contra els Pirineus, el de Lleida, alguna tempesta descarregarà amb intensitat, però no seran generals. Sí que les comarques de Girona, sobretot al Pirineu i a l'interior, també a l'Empordà, durant la tarda la pluja pot comportar alguns aiguats, sobretot entre el Ripollès i la Garrotxa, on es podran acumular de 50 a 100 litres per metre quadrat. Al nord de Barcelona també hi haurà algunes tempestes de caràcter violent.
8: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
32: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
8: Què tal? Molt bona tarda. De seguida anem a Mataró per saber com ha estat aquest desnonament amb aquesta actuació policial polèmica amb bales de foam, però abans hem de parlar d'un dels efectes de la compra d'edificis per part de grans inversors, perquè a Barcelona els pisos que es lloguen cada vegada són més petits, ja de menys de 45 metres quadrats. A SER Catalunya tenim les dades i les podeu, de fet, ja consultar a la nostra web i a l'aplicació de sercatalunya.cat. A finals del 2024, el 9% de tots els contractes que es van signar a la capital catalana eren de pisos de menys de 45 metres quadrats. I un any després, al tancar el 2025, ja eren el 15%. Del 9 al 15% en un any. En canvi, baixen el nombre de lloguers dels pisos d'entre 45 fins als 90 metres quadrats. I els promotors immobiliaris ho certifiquen. Avisen que això, el que està fent, és també distorsionar les dades del preu del lloguer. No és que estiguin baixant els preus a Barcelona, sinó que consideren els APIs, com que es lloguen pisos més petits, el preu mitjà és més baix. Montserrat Junyent, dels APIs de Barcelona.
11: Que els preus no baixen, sinó que els preus pugen, perquè el valor metro quadrat el 2024 era de 16,13 euros metre quadrat, el 2025 el tens a 16,61 euros metre quadrat.
8: Aquesta és la diagnosi de la presidenta del Col·legi d'Apis de Barcelona. 45 metres quadrats o menys. I recordeu que la llei fixa que per ser habitable un pis com a mínim ha de tenir 30 metres quadrats. Per què cada vegada els pisos són més petits? Doncs perquè cada vegada es fragmenten més quan s'hi fa una reforma. Els inversors els trossegen les plantes per treure'n més rendiment. Un dels milers d'exemples al barri del Poblenou, el nostre company, en Ferran Dalmau, és a un edifici d'allà, del Poblenou, que s'ha transformat en molt poc temps. Ferran, des d'allà, bona tarda, explica'ns on ets.
12: Hola, Joan, bona tarda. Som al carrer Ramon Turró, en un edifici molt bonic, històric del Poblenou, amb balcons de ferro ondulat i amb els marcs de les portes dels balcons decorats amb figures de pedra, una sanefa a les escales. Té 5 plantes i sempre hi havia hagut 2 habitatges a cadascuna, a la banda esquerra i a la banda dreta, com a molts edificis de Barcelona. Però ara, una família ha adquirit el bloc i s'ha dedicat a fer una tercera porta al mig de les plantes per fer-hi un tercer habitatge. I fa una mica més petits els dos que tenim per crear-ne un de tercer. De fet, una planta acabada ja té aquestes 3 portes, però hi ha un veí que s'ha resistit, que es nega a marxar, i a la seva planta, és bastant curiós, hi queda la seva porta tradicional del pis, que encara no se l'han pogut quedar per fer-lo més petit, un pis ja acabat i una tercera porta preparada per el que serà el futur tercer pis. Ivan Guissen, què tal? Bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
12: Ivan, tu, quan vas veure que els veïns començaven a ser expulsats, això va començar el 2014, ja vas veure que això podia passar, perquè, clar, el teu pis, quina mida té, i els pisos nous que creen, quina mida tenen?
13: Clar, el meu pis té aproximadament 85 metres quadrats, i que, però els nous que han fet, no sé què han fet, 3 de 2, són entre 45 el més petit i potser el més gran són 55, potser 60, no? I així que això és el que han fet, no?
12: Tot i que els pisos siguin més petits, els preus els que els ofereixen són més elevats.
13: Clar, els nous que estan llogant ara són no només elevats, sinó molt més elevats i inclús per sobre, jo diria, dels índexs de preus, no? De referència, perquè estan llogant els pisos entre 1.700 i 1.900, no? Així que són molt més elevats perquè jo estic pagant 730 i així que és el doble o més.
12: Fins i tot han fet aquesta porta ja en la reforma, que és una espècie de mesura de pressió per ja mostrar-te el que volen fer amb el teu pis.
13: Clar, han fet totes aquestes obres amb mi, òbviament, dintre del pis i també amb dos altres veïnes de rentes antigues, i de fet han fet tota la reforma dintre del meu pis també, així que sempre ha sigut com un assetjament, no? Perquè realment el soroll que vam patir aquí al bloc durant les reformes més grosses han sigut terribles, i de fet havia moments molt perillosos, no? Així que tot això era com una mica la estratègia de no comptar amb mi de cap manera.
12: L'Ivan, que està pendent d'un desnonament, tot i que ell no ha deixat mai de pagar, senzillament se li va expirar el contracte i mai han volgut seure a negociar amb ell. Ivan, creus que hi ha possibilitats d'aconseguir quedar-te?
13: No, serà veure, hem posat com un recurs, no?, als jutjats, no?, per aturar el desnonament per actuacions de part de la propietat, no? I perquè és molt, molt difícil que en 5 anys, no?, demanant una reunió, no han donat. Així que a veure si aconseguim, no?, com a mínim sentar-nos i parlar. Per trobar una solució, no?, que és, òbviament, quedar-me al barri, no?, perquè estan expulsant-me del barri i, possiblement, de la ciutat. No?
12: El cas de l'Ivan no és únic, ni el cas d'aquest bloc. De fet, avui a la SER estem explicant que el 15% dels nous contractes de lloguers a Barcelona, ja a finals de l'any passat, eren en pisos de menys de 45 metres. Cada vegada la ciutat es viu en pisos més petits.
8: Gràcies, Ferran Dalmau, per aquesta informació des del barri del Poblenou. Encara sobre habitatge, hi ha hagut una polèmica actuació policial avui en un desnonament a Mataró. A Aquest és el so d'aquest matí al barri de Cerdanyola, a Mataró, als trets dels projectils de Foam. Hi ha 11 ferits, 3 d'ells a l'hospital quan intentaven aturar el desallotjament d'una família amb 4 menors d'edat que havia deixat de pagar la hipoteca el 2008, en plena crisi immobiliària. Oriol Soler.
14: Segons els afectats, després de la crisi de 2008 es van quedar sense feina i van deixar de pagar el banc, i Sòlvia va vendre el seu pis amb la família encara dins fins que van arribar les ordres judicials de desnonament.
15: Tengo 4 niños, de verdad, y yo no tengo sitio donde poder ir.
17: Los pisos que encontramos están alrededor de 1.300, 1.400.
14: Avui a primera hora del matí una cinquantena de persones s'han concentrat a la porta per evitar el desallotjament i han estat tretes a la força pels Mossos, que han fet càrregues i han utilitzat bales de foam. Fonts dels Mossos diuen que han anat a primera hora del matí a acompanyar la comitiva judicial i que s'han trobat 50 manifestants que només arribar els han llançat pedres i llambordes i que per això se'ls ha dispersat amb els projectils de foam. Hi ha també 5 agents de Mossos d'Esquadra ferits lleus, sobretot amb desperfectes als seus equips de protecció.
32: Hora 14, amb Joan Bofill.
8: I la polèmica del dia sobre el català durant la visita del Papa, la Generalitat i les autoritats eclesiàstiques catalanes han intentat ja traslladar-li a Lleó XIV la importància d'utilitzar la nostra llengua en el moment més important de la seva visita a Espanya, que és quan faci la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. Aquesta ha estat la resposta que han intentat traslladar-li a Lleó XIV, a aquesta importància, és la resposta del govern de Salvador Illa a tota la polèmica. No ho han criticat i es limiten a confiar en que hi haurà sensibilitat amb la llengua durant la resta de la visita del pontífex. Soledad Domínguez.
18: El govern deixa clar que ni ells ni l'Església catalana han decidit quina serà la presència que tindrà cada llengua a la cerimònia que el Sant Pare oficiarà a la Sagrada Família. Segons el guió litúrgic del viatge que el Vaticà ha fet públic en les darreres hores, Lleó XIV farà en castellà els moments claus de la cerimònia a la Sagrada Família, tant la litúrgia de l'Eucaristia com el moment de la benedicció de la Torre de Jesús. La consellera Sílvia Paneque remarca que ja han traslladat al Vaticà la importància que té per Catalunya la llengua i també la figura d'Antoni Gaudí.
9: S'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
18: Subratllava també Sílvia Paneque que el viatge tindrà altres moments. Ara mateix no sabem quin pes tindrà el català als actes de l'Estadi Olímpic o a la visita a Montserrat.
8: Els corrents més catalanistes de l'Església ho critiquen, consideren que la presència del català en aquest moment clau serà folklòrica.
18: I assenyalen sense embuts la Conferència Episcopal Espanyola. El president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Joan Maluquer, creu que l'Església catalana no ha estat prou activa per assegurar que el català tingui una presència adequada a la cerimònia.
20: La benedicció de la Torre de Jesús ja s'han preocupat perquè fos únicament en castellà, la qual cosa doncs contravé la personalitat d'aquí, del mateix que ho dic. Això jo crec que no s'ha defensat prou bé. Hi ha hagut una incapacitat per defensar-ho.
18: El bisbe de Girona, Octavi Vilà, defensa que la benedicció de la Torre de Jesús s'hauria de fer en català, tot i que assenyala que Lleó XIV s'expressa habitualment en castellà i en anglès.
8: I atenció, perquè el govern espanyol demana per la setmana que ve que tothom qui pugui faci teletreball, perquè la mobilitat estarà molt restringida per aquesta visita. Pol Valero.
22: Per això ha fet una crida a les empreses i a les plantilles a planificar amb antelació possibles mesures. Recordem que la legislació vigent contempla el treball a distància en situacions que dificultin l'accés als centres de treball. Tot i això, 2 de cada 3 empleats a Catalunya asseguren que, en condicions normals, no tenen aquesta possibilitat perquè el tipus de tasques que duen a terme requereix una presencialitat total. De fet, el teletreball a Catalunya està a mínims des de la pandèmia, ha caigut 8 punts en 5 anys i només treballen en remot un 18% dels treballadors. D'altra banda, també hi ha un 16% d'empleats que assegura que no teletreballa, tot i que la seva feina sí que ho permetria.
8: La Generalitat no ha subscrit aquesta recomanació, assegura que garantirà la mobilitat durant dimarts i dimecres.
32: Hora 14.
8: I finalment hi haurà persones esperant el pontífex tant a les portes de la catedral de Barcelona dimarts com a les portes de l'església de Sant Agustí al Raval dimecres. Ho ha decidit l'arquebisbat, segons han confirmat des de l'Ajuntament. Xavier Patón és coordinador del dispositiu de l'Ajuntament per a aquesta visita.
23: I el que s'ha parlat i està acabant d'ultimar a l'arquebisbat és que les persones que hi siguin doncs vinguin amb invitació. Evidentment, no amb entrada, però sí amb invitació.
8: Ho ha dit en una entrevista d'Aquí Catalunya. També hi ha passat per aquest programa Miguel Hurtado, primer denunciant dels casos de pederàstia a Montserrat, i denuncia que encara no saben si el Papa es reunirà o no amb les víctimes dels abusos.
24: Ningú ha avisat a les víctimes de si es reunirà o no, el que crec que és una falta de respecte, perquè, clar, si al final diuen, els bisbes diuen potser hi haurà una reunió a Madrid en algun moment, que ens avisaran 5 minuts abans.
8: Les dues i gairebé...
24: Ho hem de deixar tot per a reunir-nos amb el papa.
8: Ara sí, a les dues i gairebé 20 minuts anem en directe ara mateix al Palau de Congressos de Barcelona. Aquesta hora és el rei Felip VI que intervé a les jornades del Cercle d'Economia.
0: A los más escépticos habría que recordarles que una de las constantes de la construcción de la Europa unida ha sido convertir en realidad aquello que parecía una aspiración lejana.
8: És un dels missatges que ha llançat fa pocs minuts en unes jornades on aquest matí el protagonista era Alberto Núñez Feijóo i la seva proposta, sobretot a Junts i al PNB, d'una moció de censura instrumental. Junts ja li ha contestat, ho ha fet Jordi Turull a Catalunya Ràdio.
1: Que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
8: Xavier Balló, Feijóo, davant l'empresariat català, no ha dit res d'anar

0: Vox.
1: Però el peatge que reclama el partit suposa una contradicció total cap a la posició que els populars han mantingut en Puigdemont i amb l'amnistia. Feijóo ha insistit que Espanya no pot continuar amb el govern actual i que els qui volen eleccions com Junts han de passar de la teoria a la pràctica. Però la distància continua sent important i ha deixat clar que no demanarà favors a ningú i que el canvi arribarà encara que no l'ajudin.
2: No sé què harán otros y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
1: Feijóo fa mitjans ja va demanar ajuda als empresaris catalans per convèncer Junts de fer una moció contra Sánchez. Ara també ha buscat interpel·lar-los per convèncer-los que no es pot continuar sostenint un país en la inestabilitat actual.
3: I la bona notícia del dia. Catalunya ha tornat a batre rècord de treballadors en actiu per segon mes consecutiu. L'ocupació del mes de maig frega ja els 4 milions d'empleats, més de 50.000 ocupats més que a l'abril, Pol.
4: El mercat laboral català ha tancat el maig amb 3,97 milions d'afiliats, el més a prop que ha estat mai dels 4 milions. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha destacat que Catalunya ha liderat la creació d'ocupació a l'Estat.
5: Aquest rècord d'ocupació es lidera a tot l'Estat espanyol. Vull destacar que seguim generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple.
4: L'atur continua a la baixa, hi ha gairebé 7.000 aturats menys que a l'abril, una caiguda del 2%. En total, a Catalunya hi ha registrats 307.000 desocupats. És el valor més baix en 18 anys, concretament des del maig del 2008. L'atur ha caigut a tots els sectors, però si ens fixem en l'últim any, el descens més pronunciat ha estat a la construcció, amb una baixada del 12%.
3: Avui que continuen les protestes de professors als que no els agrada l'acord que el govern i la gran majoria de sindicats han signat, com van fer a la Sagrada Família a Montserrat avui, han posat taules i cadires en una protesta davant la Pedrera. Dijous sabrem els resultats de la consulta. De moment ja hi han participat el 28% dels docents. També hi ha hagut protesta fa poques estones a Esplugues, a les oficines centrals de Nestlé. S'està negociant l'ERO que vol presentar l'empresa, que ha d'afectar 178 persones a Catalunya. Els sindicats asseguren que no hi ha motius reals per aquest expedient que l'empresa justifica per automatitzar i digitalitzar processos. 2 minuts i més notícies.
6: Ser Catalunya, Barcelona. ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
7: ¿Necesitas comprar un coche? Ven a Mundiauto. Disponemos de más de 600 vehículos a precios excepcionales. Mundiauto, tu centro comercial del automóvil en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
3: Hora 14. Amb Joan Bofill.
4: 5 minuts i dos quarts. A aquesta hora us podem explicar les dades dels Mossos després dels darrers tirotejos. 3 en menys de 72 hores. Més de 30 tirotejos a tot Catalunya en el que portem d'any, de mitjana més d'un per setmana, i tot i que la majoria no provoquen víctimes ni ferits, els Mossos temen que una bala perduda pugui anar a un ciutadà aliè a les guerres de bandes, com va passar aquest diumenge amb una nena de 10 anys ferida que encara recupera l'Hospital de Can Rutí i que ja està fora de perill. Les dades ens les aporta l'Andrea Villòria.
5: Són més de 30 tirotejos en els primers 5 mesos de l'any, segons admeten fonts d'investigació dels Mossos a la SER. Això vol dir més d'un tiroteig per setmana, fins i tot dos, com vam tancar de fet l'any 2025, amb un tiroteig cada 4 dies de mitjana. La dada és alarmant, així que toca analitzar-la.

0: 7è tema de Llavis de Memòria del Xavi Saez amb Cornerstone de Benjamin Clementine, que és un músic britànic amb un historiot increïble a les esquenes, perquè aquest noi o senyor, perquè és del 88, té 38 anys, amb 19 anys se'n va anar a París a viure i va acabar vivint al carrer fins que un bon dia va aconseguir una guitarra de vuitena mà i un teclat, i a partir d'aquí doncs, va començar a compondre cançons que l'han dut on és actualment, és a dir, a ser un músic super consolidat. I de fet, Xavi, no sé si estàs al corrent, però el 18 de juliol actua al Portaferrada, a Sant Feliu de Guíxols.
1: Doncs prenc nota, no ho sabia. Jo havia vist imatges d'ell tocant al metro de París, d'això dels principis, amb aquesta, suposo que guitarra.
0: Aquesta és la seva primera cançó, Cornerstone. Entenc que la deuria fer en aquella època de Sense Llar a París.
1: Sí, no.
0: Tu com el vas descobrir, el Benjamin Clementine?
1: No recordo com va aparèixer. Crec que era amb una... Amb, saps això que et van com proposant cançons depèn del que escoltes? No sé si era de YouTube o de què, que estava mirant vídeos i em va aparèixer. Crec que va ser tan fàcil com això, però no li veia la cara. I jo, quan vaig veure la veu d'aquest senyor, em vaig quedar com corprès. I què és això? I a part era aquesta cançó, la primera que vaig escoltar d'ell. I bueno, em va impressionar moltíssim. Vaig començar a buscar, a indagar, tal i qual, i m'agradaven totes les que anava escoltant. Em flipava aquest senyor. Llavors vaig veure aquests vídeos de quan ell tocava el metro de París, amb la guitarra... I vaig anar al Tívoli a veure un directe d'ell, això al cap ja d'un parell d'anys, i de tant en quant en alguna obra de teatre he vist que algun director o directora ha posat alguna cançó d'ell, i de cop veia que, el coneix més gent, perquè jo al principi parlava d'ell i ningú el coneixia.
0: I té aquest punt èpic, no? La seva música que va molt bé en teatre.
1: Molt, és èpic, tràgic, però alhora té una cosa molt teatral, perquè ell juga molt amb com canta, com parla, com interpreta molt les cançons. No és simplement un cantant líric que canta bé, sinó que... I a part toca el piano dret, per exemple, que ja et parla de la seva expressivitat, i quan als concerts i tal toca el piano amb un taburet com dret, perquè es va movent molt, interpreta i fa servir molt això, no? L'emoció de la cançó per donar-li... I em va flipar, i no fa tants anys. Ara ja sé que és un tio més conegut, però quan jo el vaig descobrir, del meu entorn almenys ningú el coneixia, i per mi era com que li anava a recomanar a tothom, com descobrir aquest paio, que el comparant una mica com amb la Nina Simone Oma d'actualment, perquè sí que
0: està
1: és veritat.
0: Està ben tirat.
1: Sí, hi ha alguna cosa que té de la Nina Simone, aquesta profunditat de veu i aquest se le quiebra l'alma a cada cançó.
0: I que es nota que les ha passat canutes.
1: Les ha passat canutes, també.
0: Que també quan veus la història del Benjamin Clementine, també jo m'ha fet pensar en tot aquell talentarro que hi ha pel carrer, pel món, sigui de cantants, d'actors, d'escriptors...
1: De tot.
0: Que ens perdem perquè o bé no tenen l'oportunitat o bé perquè acaben en llocs molt foscos, que suposo que tu deus conèixer casos de gent que ha estudiat amb tu...
1: I tant, de trossos d'actrius i d'actors descomunals i que no... O sigui, això, hi ha gent que es pensa que triomfa no tenen èxit els millors actors o artistes i tal, i això no és veritat, perquè són tants condicionants els que et permeten arribar-hi i després continuar i perseverar. Vull dir que a vegades és més una qüestió de salut mental i d'estabilitat emocional i laboral que de talent o de capacitat.
0: I aquell tòpic que diu que un actor o passa gana o passa son. Tu actualment crec que, gràcies a Déu, passa son.
1: Passo son, però sobretot passo son per les filles, perquè la petita encara és molt petita i encara aquesta nit, per exemple, ha sigut mudeta.
0: Noche toledana?
1: Noche toledana, aquesta nit.
0: Quina edat té la teva filla
1: petita? La petita, un any i mig. Llavors, clar, estem al pou. La gran, gran té 4 i pico.
0: Estem al mateix pou, tu i jo, Xavi.
1: Sí, tu també, més o menys.
0: Sí, les mateixes edats.
1: I clar, quan... No, ara la gran més o menys sí que dorm seguit, però la petita, déu-n'hi-do. Llavors, entre la conciliació de la feina i cada cop a l'estona que tens, igual tienes noche toledana, dormir no dorm.
0: Ara passa son per tots els costats.
1: Per tots els costats.
0: També has tingut moments a la teva trajectòria de passar gana?
1: Sí, tant.
0: Sí, figuradament, vull dir, que no surt les coses.
1: Sí, jo fa que em dedico això 20 i molts anys, posem 30 per arrodonir, m'he passat, en veritat no arribo a 30.
0: Però... Tu ara en tens 50...
1: Sí, 51.
0: 51.
1: Dels 30, no és ben bé així, però perquè ho entengueu, 10 puc viure d'això i els últims 5 d'aquests 10, doncs millor de lo normal, però els altres 20 han sigut de precarietat absoluta. precarietat absoluta i de combinar-ho amb altres feines. El que passa que m'ha agradat sempre tant i he perseverat, diguéssim, que al final, mira, però els primers quasi 20 anys igual m'he passat, no? Però 15 anys han sigut d'absoluta precarietat i de fent obres de teatre de 4 duros, combinant-lo treballant de salador a l'Hospital de Traumatologia de la Vall d'Hebron, de cambrer...
0: Salador?
1: Salador, a trauma, de la Vall d'Hebron, molts anys, això ho feia de suplències. Cambrer, treballat a una gossera, de xòfer, classes de teatre... és que he fet de tot, he treballat de tot i ho anava convidant.
0: I tot i així mai has llançat la tovallola?
1: No, no, ja ho veus, no.
0: Com? Bueno, hi ha un punt de... Vull dir,
1: d'inconsciència.
0: Quan has menjat tanta merda parlant en plata, de dir que avui estiguis aquí, que et vagin també les coses, hòstia, molt bé.
1: Jo crec que és el premi a perseverar, saps, també? Perquè de cop dius, bueno, algú que ha aguantat tant de temps i que ara sí que és veritat que clar, gent que aguanti en aquest ofici, en aquest país també, que es tracta la cultura com se la tracta, que no és gaire bé, doncs que algú a la meva edat encara treballi d'això i s'hi dediqui és perquè, bé, alguna cosa deu haver pres i ja ho deu fer, ja coneixes a més gent, és més fàcil que la gent pensi en tu, i de jove... Ara és diferent perquè amb tantes plataformes sí que és veritat que la gent jove a nivell audiovisual té més possibilitats, però... Clar, si no, al principi jo gairebé només feia teatre, i de teatre si aconseguies fer una obra de teatre l'any mal pagada tenia sort, clar, amb això no vius un any.
0: I en quin moment vas dir, vale, sí que m'hi puc dedicar?
1: Uf, ja et dic, no et pensis que fa tant, eh? O sigui, exclusivament, igual sí que fa uns 10 anys o una mica més, però, mira, una obra que una mica ens va... Una mica tots tres, tant a l'Ivan Morales, a l'Anna Larcón com a mi, el Cédul...
0: Prisamata, la
1: companyia que vam fer així, Prisamata, amb el Cédul Lugar, sí que una mica va ser el... Jo ja havia treballat també abans, havia estat amb la Marta Carrasco...
0: 5 anys,
1: una companyia de teatre dansa, que també vam estar 2 anys sent companyia resident del Nacional, més o menys...
0: Nominat a un Premi Max a millor actor.
1: No ho diguis molt a això, que els ballarins s'enfaden, perquè clar, em van nominar millor intèrpret de dansa, quan jo no tinc formació de ballarí.
0: Bueno, ja, però tu no fas les nominacions.
1: No. Per sort ho deien molt bé, perquè no deien millor ballarí, sinó millor intèrpret en un espectacle de dansa. Llavors, val,
0: sí, l'únic que era actor va ser el que van nominar a millor intèrpret en un espectacle de dansa.
1: Sí.
0: Clar, normal que et volgués matar tothom,
1: clar,
0: Xavi.
1: Clar, va haver-hi una mica de polèmica i per sort no el vaig guanyar, només em van nominar. Però just després d'aquesta època amb la Marta, sí que és veritat que jo vaig entrar a l'Hospital de la Vall d'Hebron a fer una baixa d'un any i escac, i jo recordo perfectament quan el cap de saladors em va dir Xavi, si vols et faig un contracte, un interinatge. Què vols fer? I aquell moment per mi va ser el decisiu quan jo vaig dir, ostres, no em puc quedar fix a l'hospital, o sigui, no puc, ja portava un any, ja veia el panorama i dic, em quedo aquí tota la vida o ho torno a intentar. Llavors vaig dir-li que no al cap de sala 2 i vaig tornar a intentar-ho, i llavors va ser quan va venir el Cédul Lugar i van venir com més coses. Però aquell moment en aquell despatx és el moment decisiu en què jo vaig dir...
0: Que valent, Xavi.
1: Vaig dir, no, perquè no tenia feina ni res. Eh?
0: No, i que és molt llaminer, un contracte fix per algú que no em veurà cap fins a la pensió.
1: No, clar.
0: Que és un actor.
1: No, he tornat a tenir cap en ma vida. I sí, recordo perfectament aquell moment que em va dir, em deixes uns dies per pensar-ho? I diu, sí. Ho vaig pensar i vaig dir, no. Ho sento, però no tenia feina d'actor de res, eh?
0: Vaig fer un all-in
1: i vaig dir, pum. Sí que havia vingut de fer tota aquesta època de la Carrasco, amb Atolladero, amb el Jordi Fernández.
0: Sí, treballar en una gossera, sí, en un bar.
1: En un bar, amb tal, havia fet moltes altres coses, havia fet bastant teatre, però d'una manera molt precària i intermitent. Però suposo que, mira, també l'univers em va com valorar el risc i va dir, va, anem a donar-li una mica de feina a aquest noi.
0: Que bo.
1: Sí.
0: Doncs Xavi, no deixem els baixos fons, perquè de la història del sense llarisme del Benjamin Clementine passem a un himne de la música lumpen, com és Jesucristo García.

0: Jesucristo García de Extremoduro, sonant al llapis de memòria de l'actor Xavi Sáez, que les està cantant totes.
1: Totes, home, clar, les he triat jo.
0: Home, i tant. Aquest tema, publicat el 1989, va ser el primer gran superhit de la banda liderada per l'enyorat Robi Iniesta, que és una cançó en què converteix doncs, un símbol tan sagrat com és Jesucrist en un personatge totalment marginal. Tu formes part, Xavi, d'aquella generació que es cria, que creix amb Extremoduro?
1: Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Va haver una època... Jo poder sí que els vaig descobrir poder un parell d'anys més tard que alguns col·legues del meu entorn, però jo, o sigui, al meu barri, tots els MCD, el Me Cago en Dios, Extremoduro, Barricada, Cortato, Escorbuto, tota aquella època...
0: Aquell moviment.
1: Aquell moviment, digue-li, rock-punk de garatge... tota aquella època, sí, sí, ens va acompanyar durant molt de temps. Jo vaig estudiar al Vall d'Hebron, a l'EGB, a l'EGB, al Pau Casals i al Bupi Cou, al Narcís Monturiol, i jo em movia molt doncs, pel Vall d'Hebron i Horta. Llavors, tota la colla que feien parcs, bancs, tal, ens posava molt aquesta música. Va ser molt... Sí.
0: I l'has seguit al llarg de la seva trajectòria? Perquè aquí hi ha una evolució, hi ha un arc musical que
1: no
0: comença
1: tant.
0: Aquí.
1: Reconec, si sóc sincer, m'agradaria dir que sí. Sí que sé...
0: Pots dir que no, no passa res.
1: No, la veritat és que no el vaig seguir molt i se'm va quedar més com una música que em va acompanyar en una època concreta de la joventut que un grup dels que jo després hagi seguit. Sí que és veritat que després he escoltat temes o cançons que va treure posterior i també em seguien interessant, les lletres del Robi i tal, però reconec que no és un grup que m'hagi quedat. Però jo és que amb la música som molt estrany, eh? Vull dir, jo puc
0: per
1: estar...
0: Per què és tan estrany?
1: Perquè puc estar... O sigui, jo, per exemple, també toco una mica el baix, la guitarra...
0: Cajita Amarilla...
1: La Cajita, sí, un dels grups que...
0: Gerundios...
1: Gerundios, la banda de Logan, o sigui, he tingut grupillos a col·legi...
0: Psicorrumba, no? Li diuen això?
1: Bueno...
0: He buscat una cançó i no l'he trobat.
1: No, menys mal, mare meva. No crec que tinguéssim gravacions
0: molt
1: bones.
0: Està suant el Xavi Sáez, ara.
1: Sí, perquè dic que no posin res, perquè les gravacions que teníem no sé si sonaven molt bé. Però vull dir que sí que a mi la música m'ha acompanyat molt, però jo després, com a oient de música, sí que és veritat que sóc un tio que puc estar setmanes, mesos, sense posar-me una cançó a casa. No necessito, com molta gent, jo necessito pel dematí... jo no. O sigui, jo puc estar... i la

0: a Matres Media, que s'estrena el 7 de juny, i tu participes, tot i que el teu personatge forma part de l'altra banda, sí, de la societat.
1: Aquest cop, mira que a mi m'ha moltes vegades...
0: Aquí no ets lumpen, eh?
1: No, aquí no soc lumpen, i mira que jo m'he especialitat bastant amb dolents, lumpen...
0: Has fet molts dolents.
1: Molts, molts dolents, però és veritat que ara vaig fer una ratxa de molts polis, també. La majoria polis corruptes, perquè vaig fer el pas progressiu, vaig passar de ser delinqüent, no, lumpen, delinqüent, policia corrupta, i aquí a 33 dies, no, teòricament policia, a priori, que se sàpiga, no corrupta.
0: Polític, també,
1: polític,
0: és un càrrec
1: polític. Sí, perquè
0: és
1: com un conseller, és com el cap dels Mossos d'aquella època, que era un càrrec absolutament polític. És el cap de Mossos, però hi va vestit amb corbata i americana, vull dir, no va amb placa de Mossos, i és un càrrec polític. I per lo que sé, és dels pocs que parlen català a la sèrie, és el que va fotent bronca al Pau Durà i la Nausica Bonin, que són els dos inspectors que estan seguint el Brito i Picatoste, que aquí els hi canvien el nom, i jo sóc el que va dir, bueno, va, espavileu i trobeu-los ja, diguéssim.
0: Clar, aquí per posar una mica de context, 33 dies és una ficció que està inspirada, com ara dèiem, en la història real de Brito, sí, i Picatoste, sí, que eren dos delinqüents que l'any 2001 es van escapar de la presó de Ponent i van estar 33 dies campant pel món mentre els Mossos d'Esquadra els buscaven per cel, terra, mar i aire. Sí. Tu estaves al corrent d'aquesta història o just quan entres en el projecte que te l'expliquen?
1: Vaig veure els dos primers capítols de Crims, és aquest cas. I jo no ho recordava haver vist, perquè feia temps que ho havien passat. Llavors, quan em van dir del tal, em vaig mirar els capítols, és una història fascinant.
0: És que jo recordo veure-la i dir, això sembla ficció.
1: Sembla ficció, perquè és fascinant. A part, ells, mentre estaven escapats, feien cates a karate o de kung fu junts, hi havia com una mica una història d'amor entre ells.
0: Bueno, tenim el Brito, que seria el Prieto, a 33 sí, dies, que és dolent, és un dolent.
1: És un dolent clàssic.
0: I el Calatrava, que és el Picatoste, que és una persona que jo diria que està enamorada del dolent, que es deixa portar per les emocions, que l'ajuda des d'aquí, i bueno, ja ho veureu, però si segueix la història real... s'emporta un desengany fortíssim.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, i aquí hi ha un tema que és el teu personatge. Estem en un moment molt delicat pels Mossos d'Esquadra, perquè 2001 són nous, els Mossos.
1: Són nous. Tothom els està mirant. És de les coses que el meu personatge va dient, no? Que estan l'Estat, Espanya, Catalunya, tothom els està mirant amb lupa. Lupa? Llupa? Lupa?
0: Amb
1: lent d'augment. Que tothom els està mirant molt perquè qualsevol cagada que puguin fer els pot destrotar tot, perquè hi havia molta polèmica de si era necessari o no una policia catalana. Llavors és com el primer cas important. Llavors és una de les coses que la sèrie també retrata, és això, el moment de pressió entre els Mossos, Policia Nacional, com també està en el cas, Guàrdia Civil, i com conviuen Policia Nacional, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil per treballar junts, per intentar trobar-los, i aviam en quin lloc queden els Mossos d'Esquadra, i més o menys, evidentment, acaba una mica bé. Però el cas real és fascinant, fascinant.
0: I el teu personatge diu una frase tan icònica com Espanya ens mira.
1: Espanya ens mira, exacte.
0: Per cert, Xavi, ara mateix tu no ho saps perquè no portes els auriculars, però està sonant de fons la cançó How Many More Times de Led Zeppelin.
1: Temazo.
0: Clar, tu Led Zeppelin, per generació, en principi, no et tocaria.
1: No.
0: Perquè això és generació dels teus pares.
1: Sí.
0: Què hi falta, el llapis de memòria?
1: Allà també va ser a l'institut, quan jo tindria 16-17 anys, cada cop començo a descobrir música de 20 anys enrere, dels 60, 70, 80, sobretot 60, 70, des del Rolling, Led Zeppelin, als principis del Heavy i tal, que és quan em començo a deixar les grenyes, i quan, sobretot Led Zeppelin, és un grup que m'impacta moltíssim, i entro de cap en aquest món 20 anys més tard, als anys 90, jo em quedo bastant de temps, i Led Zeppelin sí que és un dels grups que sí que m'ha acompanyat i vaig seguir molt, perquè em va flipar, em va donar el sentiment de llibertat quan estàs fent el bub. Bueno, per culpa d'ells vaig repetir tercer de bub, gairebé, perquè de cop era, tenia ganes d'escoltar Led Zeppelin, aprendre a tocar la guitarra, sortir, era quan començava a fer campanes, i em va cridar el hard rock.
0: O sigui, et va despertar l'ésser salvatge que tenies tu dins?
1: El rebel que volia trencar amb les normes de la societat i ser lliure i rebel i tal, aquestes coses de joventut tan necessàries per altra banda. I sí, sí, Led Zeppelin per mi és aquest símbol de, deixar-me el cabell llarg, desobrir.

0: I permet-me que aprofiti el títol d'aquesta cançó, és a dir, How Many More Times, que traduït al català seria Quantes vegades més, sí. Per parlar d'un tema del teatre que és els clàssics, que dius, sí. Quantes vegades més tornaran a fer aquest clàssic?
1: Ens agrada... Les que facin falta, no?
0: Exacte, sempre amb una visió renovada, sí, sí, sí. I tal, que és el cas de Contra Antígona.
1: No?
0: Vull dir, heu agafat el text, com si haguéssim, de Sòfocles,
1: sí, sí.
0: L'ha agafat l'Andrea Jiménez amb, sí. La Victoria Spunsberg,
1: sí.
0: I l'heu portat al Teatre Lliure amb què? Què ha canviat aquí? Què s'ha renovat? Què heu deixat?
1: Aquí el fet diferencial és que cada dia pugen 14 espectadors o espectadores, voluntaris, voluntàries, i pugen a l'escenari de la Fabià Puigcerver i fan la figura del cor grec. El cor grec, que doncs, abans de Crist era una figura com indispensable dintre de qualsevol tragèdia grega que es feia en els teatres grecs, que era gent civil, verdaderament. Normalment sí que era gent, diguéssim, els que serien els burgesos, gent més o menys de classe tal, però civils, que acompanyaven l'obra que representés des d'un lloc crític, era una mica a vegades... acompanyaven a un dels personatges o d'en tant quan deien algun comentari amb una mica de pebre, no sé què, però era una figura indispensable. Sí que és veritat que amb el teatre convencional burgès que s'ha anat instal·lant, aquesta figura del cor va anar desapareixent.
0: Les retallades, no? Vull dir, en el moment que dius, a veure, clar, què ens estalviem...
1: Què hem de fer amb aquesta gent, no?
0: Vinga, els del cor
1: a casa
0: fora. Seva.
1: I llavors l'Andrea ha volgut recuperar aquesta figura del cor, i quina millor manera que fer-ho que cada dia es demanen voluntaris, voluntàries, s'aixeca una gent, es trien a 14, són 15 en veritat, segons Sòfocles han de ser 15, però una persona és el corifeu, que és una mica com el portaveu d'aquest cor,
0: que el poseu vosaltres,
1: que el posem la Olga Onrubia, l'interpreta magníficament, perquè és qui més text és, com el portaveu, llavors sí que és veritat que el corifeu era una persona que tenia nocions d'interpretació, de dansa, de coreografia, de lideratge, llavors seria injust que aquesta persona de cop, depèn qui li toca del públic, pobret o pobreta, ho passaria malament. I per això pugen 14. I clar, és una experiència molt, molt especial, perquè verdaderament si el teatre cada dia és diferent, en aquest cas... és absolutament diferent, perquè depèn qui puja i què fan, nosaltres ens anem una mica adaptant segons qui puja i què fa.
0: La gent puja?
1: Sí, sí, cada dia. O sigui, si no puja, no es fa l'obra.
0: Ja no estàs per pujar, eh?
1: Depèn el dia, perquè això depèn molt del dia. Per exemple, prèvies, depèn quines prèvies que venen molts coneguts, amics i familiars, és més fàcil. El dia de l'estrena és un dia molt complicat perquè la gent pugi, perquè el dia de l'estrena és la gent de l'ofici i ningú es vol veure exposat, i va ser un dia que va costar que sortissin 14.
0: I com ho vau fer, en plan...
1: per favor, vinga. Bueno, és que si no pugen 14...
0: Farem una loteria i si surt el teu número...
1: Si no, no la fem. No, al final van pujar
0: vau,
1: perquè...
0: Vau haver de dir si no surten 14.
1: Això es diu cada dia. Cada dia. I de cop, ara que està corrent la veu, hi ha molta gent que té ganes d'experiència, perquè verdament és una experiència, perquè t'estàs... No és que estiguis una estoneta, t'estàs tota l'obra. De principi a final de l'obra estàs a l'escenari. I llavors, clar, la gent que té ganes d'experiència, ara ve molta gent i de cop ja veus, bueno, pum, pum, pum, i llavors que s'aixequen 40. Saps?
0: Sí, ve gent a dir, jo és que vull fer d'acord, jo no vull veure l'espectacle, vull fer d'acord.
1: I hi ha gent que repeteix perquè no ha sigut triada un dia de funció i torna un altre dia, aviam si l'agafen.
0: Està ben jugat. Jo si fos estudiant de teatre ara aniria, perquè pots posar el currículum.
1: Clar, clar.
0: Contra Antígona, Contra Teatre Antígona, Lliure.
1: Teatre Lliure, Sala Fabià Puigcerver.
0: I
1: jo soc Creon, sí. Que, bueno, que nosaltres dèiem Creon, però es veu que és Creon.
0: Ah, clar, la neutra.
1: La neutra. Ui, Creon. No, hem tingut molts problemes amb això de dir Antígona, Creon, Èmon, Ateocles...
0: Que la premissa és la mateixa, entenc, per això, no? Vull dir, Antígona,
1: sí, sí.
0: Enterra,
1: sí, sí, sí.
0: El seu germà malvat, que no es podia enterrar perquè Creon...
1: On ho prohibeix.
0: Però ella l'enterra.
1: Però ella l'enterra igualment. Llavors, clar, Creon, segons les lleis de l'època, la condemna a mort... Avui en dia seria que li posa una falta administrativa, però en aquella època mataven més fàcilment. Però el text que fem és la tragèdia de Sòfocles, una traducció de Jeroni Rubió, però no, l'adaptació no està en el text. El text que fem nosaltres és el clàssic de Sòfocles. No és una adaptació moderna de tal. No, no. Nosaltres portem aquest cor al 400 abans de Crist, que vegin la tragèdia d'aleshores.
0: Sí, ells jutgen d'alguna manera el que
1: sí,
0: està passant allà.
1: Ells poden opinar i poden ajudar a posicionar-se més a favor d'Antígona poden anar canviant d'opinió, perquè de cop hi ha raons al creuen que té molta raó. Llavors també poden de cop dubtar, i això ajuda. Hi ha dies que molta gent canvia d'opinió, hi ha dies que no canvien tant d'opinió, hi ha dies que de cop es comencen a cridar en contra meva i em tiren coses, i hi ha dies que, hòstia, hi ha gent que m'entén millor, o també entenen a Ismena, que és teòricament la germana que no vol ajudar Antígona, però igual té les seves raons. Llavors tot això va modificant el paisatge de l'obra, cada dia és superdiferent.
0: I com has dibuixat aquest rei Creont? És un autoritari, és un dictador, o és més bé un dialogant?
1: Hem anat passant per tot arreu, sí que evidentment hem volgut entendre les seves raons, i per això ens ha servit molt, perquè clar, moltes vegades aquí, amb l'anacronisme de l'època, sembla com el típic tirà, però si tu vas enrere, les lleis que ell està dient són lleis que estaven acceptades en aquell moment i eren coses que es feien en aquell moment. Avui en dia, condemnar mort per enterrar un germà, però clar, en aquella època és el que es feia. O com parla de les dones, a mi una dona mai em dirà el que he de fer, no sé què. Clar, escoltat ara, és una barbaritat.
0: Però no podem mirar la Grècia clàssica amb ulls del present, evidentment.
1: Exacte. Llavors, aquí és on hi ha hagut algun petit retoc del text per aquests anacronismes no fossin tan exagerats, i d'en tant en quant també hi ha alguna petita explicació de que heu d'entendre que això ve d'on ve, saps? Perquè si no, clar, la mínima que jo dic et condemno a mort, doncs clar, tothom va en contra meva. Llavors, no, això era habitual en aquella època. I verdaderament té una part de raó, que és com no podem tractar igual a la persona que ha estat defensant als ciutadans, per exemple, a Barcelona, d'una guerra civil, imaginem, hi ha algú que ha estat lluitant per defensar la ciutat de Barcelona i algú que ha vingut a destrossar-la i a cremar-la. Llavors ell creu que no es pot tractar igual a qui està defensant la ciutat que a qui l'està intentant cremar. I ell vol donar exemple, diguéssim.
0: Amb la seva neboda.
1: Clar.
0: En aquest país hem sentit lo de la justícia no és igual per a tots.
1: Exacte.
0: Això ho hem sentit nosaltres aquí, eh? Sí, no fa tants anys.
1: No, és que ho és.
0: En canvi, Creont...
1: Creont vol intentar, exacte, vol intentar que encara que sigui de la seva família, encara que sigui tal, ell vol complir la llei perquè ell vol fer les coses bé.
0: Veig que te l'has cregut, a Creont.
1: Sí, sí. Però bueno, normalment tothom va més a favor d'Antígona, normalment.
0: Sempre, sempre passa, eh?
1: És bastant imbatible, és un mite.
0: Doncs el que queda clar és que tot torna al cor al teatre, torna al pub a Barcelona, i tot i que faci una calor de mil dimonis, per un dia també torna el llapis de memòria, la Nadala del Rabadà.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: El Rabadà és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'actor Xavi Sáez, que és una nadala que bé crec que no necessita gaire explicacions, no? És el Rabadà, és el pastoret, que posa moltes pegues per anar a Betlem.
1: Això, això.
0: Però finalment va a Betlem. Què ha de fer?
1: Com no? Com no?
0: Sí, però mira que...
1: Li costa, eh?
0: És un vinagre,
1: el tio, eh? Me la cantava la meva àvia i, clar, a mi el que més gràcia em feia, el que més recordo, és la veu del Rabadà aquest, que era com un... Deixa'm estar! I jo fins i tot ara, quan li canto a la meva filla, que m'invento la lletra perquè l'estava escoltant i, verdaderament, no me la sé, la lletra.
0: No dones ni una, eh? L'inici i poca cosa més.
1: L'inici i després jo vaig inventar-me. Va, anem, que menjarem botifarres, ous, no sé què. Va, li posareu pa amb tomàquet, no? I a mi el que feia gràcia era fer la veu d'aquest Rabadà, que era com de cop, per mi, era un petit terrorista dintre de tot el món, de les Nadales i de tot tan bonic i tal. De cop aquesta cançó m'encantava perquè havia aquest personatge que estava allà com...
0: El Grinch.
1: Sí, el Grinch, exacte. Com, escolta, deixeu-me a mi, deixeu-me tranquil, que jo em vull anar a estirar, que jo vull anar a dormir, no sé què. I sempre m'ha fet molta gràcia i me'n recordo molt això, la meva àvia cantant mal així a la seva falda, i jo dic, hòstia, aquesta és divertida, aquesta m'agrada. I per això l'he triat, el Rabadà.
0: Que aquí som a Barcelona. Saps que a l'IMB... Tu on vas néixer?
1: Jo a Figueres.
0: A Figueres.
1: A Figueres.
0: I però, vas criar a Barcelona.
1: M'he criat a Barna, sí.
0: Això és que ho he trobat, que posava nascut a Figueres. Sí. I ara tu em parlaves d'escoles, sí, instituts a Barcelona, sí, i dic, aquí hi ha alguna cosa que...
1: Sí, i vaig néixer perquè la família de ma mare, aquesta àvia que em cantava el Rabadà, era Figueres. Era quan l'anàvem a veure i tal, doncs era l'àvia Ramona. I això era Figueres. I tota la família de ma mare és figuerenca, i jo hi vaig néixer allà, però... Jo gairebé, o sigui, els meus records de Figueres són de l'estiu, Setmana Santa, Nadals, de pujar allà, i la meva tieta i la meva cosina encara hi viuen i això, però jo m'he criat al Vall del Bronx.
0: Sí, al Vall del Bronx.
1: Al Vall del Bronx, a Barcelona.
0: I quins records tens del Vall del Bronx dels anys finals dels 70, principis dels 80, clar, que és quan tu et cries?
1: Bueno, clar, és que el Vall del Bronx, quan jo era petit, no té res a veure amb el d'ara, no havien molts dels edificis que hi ha ara, no existien, hi havia uns escampats. Just abans de les Olimpíades del 92, allà van fer com una neteja, perquè al costat de casa meva havien tot un barri de xaboles de gitanos, havien uns escampats on a vegades havien també, quan encara havia heroïna a Barcelona, i també havien els que... saps aquestes fires de pajaritos, de canarios,
0: sí,
1: i no sé què, pues, també havien per allà, havien balses, era tot una mica, estava molt deixat anar. I just abans de les Olimpíades, que van fer un dels edificis pels periodistes i esportistes, aquests blancs nous, allà van començar a fer com una neteja, poso cometes, val? Molt grans, i va començar a canviar una mica. I després va venir la Ronda de Dalt, que també van començar a fer-me construcció, però quan jo estava allà era un barri... Jo vaig estar molt bé, jo vaig tenir una infància molt estupenda.
0: Però molts descampats, entenc.
1: Molts descampats, però per mi era perfecte, perquè amb els col·legues agafàvem les bicis i teníem muntanya per anar amb la bicicleta, amunt i avall, i estàvem allà feliços campant. I una mica, clar, pues, la urbanització i tot va començar a normalitzar un barri que per mi era meravella. Per tant, Palmava Morta, el Carmel... Vull dir, jo amb la bici podia recórrer tot el nord de Barcelona gairebé sense trepitjar asfalt.
0: I quan de petita et deien, Xavi, tu de gran què vols ser? Tu ja deies actor?
1: No. Jo deia veterinari... més endavant, doncs a mi m'agrada molt tot allò de la natura, biologia, medi ambient. Jo vaig estudiar ciències pures, o sigui, la majoria d'actors i actrius han fet lletres pures. Bueno, ara amb l'ESO tot això crec que és diferent, no?
0: Bueno, però ens...
1: Però els de la meva generació, la majoria feien lletres pures.
0: El talup i el cou ja,
1: sí,
0: ja entenem
1: això,
0: que funciona diferent.
1: I jo no, jo ciències pures, matemàtica, física, química, biologia. A mi m'agrada molt la biologia. La filosofia, també...
0: I quan surt això de la interpretació a la teva vida? Quina és la guspira?
1: O sigui, jo havia fet, tant a l'Esplai com a l'Institut, havia fet això, a l'Esplai fèiem obres de teatre i m'agradava, m'ho passava bé. D'extraescolar a EGB ja n'havia fet una mica i la gent deia que se'm donava una mica bé, però tal. I a l'Institut jo vaig estudiar a BUP amb una actriu que es diu Mireia Xalà, que també
0: sí, suposo
1: que la coneixeu, la Mireia, doncs anàvem junts a classe a BUP. I ella estava muntant amb unes quantes...
0: Però jo la Mireia la feia de Lleida, no sé per què.
1: És que no sé si té família de Lleida, ara no ho sé.
0: Per accent i tot.
1: Ah, sí? Potser té família de Lleida, no ho sé.
0: Amb accent i tot, sortia a lo Cartanyà.
1: Ah, bueno, perquè a lo Cartanyà el forçaven una mica l'accent. Clar, clar.
0: Es veu que no hi ha actors a Lleida, no?
1: Clar,
0: que han d'agafar de Barcelona a fer de Lleida tants.
1: Bueno, igual en té de família, ara no ho sé. Pues la Mireia i jo anàvem junts a classe i llavors li faltaven nois, perquè els nois d'aquella època no volien fer teatre. I ell va dir, jo sé que tu a les Playas has fet teatre, vinga, apunta't a fer l'obra amb mi. I llavors vam fer aquesta obra junts al Narcís Monturiol, a la BUP, i llavors la rebuda de tota l'escola va ser com molt bona. Jo, de nota, després de la selectivitat, no vaig entrar ni a Medi Ambient, ni a Biologia, ni res, i vaig dir, va, vaig a provar això d'actor, que m'han dit que ho faig bé. Vaig fer les proves a l'institut, no em van agafar, però el cuc del teatre ja...
0: Ja estava entrat aquí dins.
1: Sobretot va ser en aquella setmana de les proves a l'Institut del Teatre on vaig descobrir aquí un món que vaig dir, buah, jo això no vull deixar.
0: Jo t'ho preguntava perquè mirant el teu currículum, la primera cosa que fas, que posava allà, és Barrio Sésamo.
1: Sí, vaig fer personatges a Barrio Sésamo. A la Televisió Espanyola, però a Sant Cugat, feien capítols de Barrio Sésamo, i a vegades venia, doncs, això, un mag que feia coses amb un globus, o un personatge, un pallasso que no sé què, i vaig fer com 4 o 5 capítols.
0: Però de petit, petit, això?
1: Bueno, petit, petit, no, igual ja tenia 20 i pico
0: anys. De petit no tenia res.
1: No, petit, petit, no, jo ja et dic que jo de petit, petit, no...
0: Que Barrio Sésamo associava a això a principis
1: no,
0: dels...
1: No, va durar molts anys, va durar molts anys. Ja no era l'Epi, no estava l'Epi. Ja estava la Caponata, em sembla, no, o un altre blau que... Ai, qui ho feia, això, el Joan... Hòstia, no recordo. Però ja no estaven els clàssics, era un Barri Sésam...
0: Renovat,
1: que nosaltres ja no hem vist.
0: I el que queda clar, Xavi, és que tu al col·le eres l'últim de la fila.

0: Todo el día llovió, de l'último de la fila, és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'actor Xavi Sáez, que és un tema publicat l'any 1988, que això què, t'enganxa amb què, 13 anyets?
1: Sí, just.
0: Et transporta a aquella època?
1: Sí, molt, no, no. L'último em porta directament a una època concreta. Sí que després el vaig escoltar amb joventut, però a l'Esplai, al Sant Joan d'Horta, que jo anava, o sigui, des dels 12, o sigui, això em porta dels 12 als 16, aquesta preadolescència.
0: Això era abans, ara la preadolescència és dels 10 als 11.
1: Sí, sí. En aquell... No, jo, als 12, mare meva, era molt nen, molt nen.
0: Un pipiolito, no?
1: Molt pipiolito. Jo vaig trigar molt a fer el pas. I a part que tinc molts records de l'Esplai de que això que feien, ara no sé si funciona igual, que tu canviaves de nivell i tu eres el petit i estaves amb els grans d'aquell nivell. I després tu eres el gran del nivell, venien els petits, no? Anaves fent com així. Mm-hmm. I jo el meu record més d'aquesta música era quan jo era dels petits i veia els grans que cantaven aquestes cançons i no sé què, i tot era tan especial i jo m'ho mirava com...
0: Jo
1: vull estar aquí, jo vull ser ja... quasi un jove, no? Però, bueno, que ni ho eren ells, perquè tindrien 14 anys i jo 13, saps què vull dir? Però jo vaig trigar molt també a créixer i a tal, era com més petitet. I vaig triar el Todo el día llovió perquè ma germana, a l'època, que ella també li agradava molt l'último, ma germana és una mica més gran que jo, 2 anys i mig, quasi 3, i deia que aquesta cançó, la lletra, li recordava a mi de quan jo ja era una mica més gran, de quan jo era una mica més rebelde, amb el caillar, perquè la lletra aquesta és una mica de... no conformar-se, no?, amb les normes o amb lo convencional, no?, i atrevir-se a ser una mica més... I llavors sempre... Això m'encantava a mi, que m'ho digués ma germana, que
0: ah, clar, que deia... Se t'omple el pit.
1: I llavors, perquè de l'último podria triar moltes, o de los burros i los rápidos, eh? Vull dir que em va d'acompanyar molt i sí que els vaig escoltar. Els vaig escoltar molt, a l'último.
0: Que la teva pubertat, tu estaves en una colla castellera o...?
1: No, no. Jo de colles castelleres tenia molt poc contacte. Sí que recordo amb un amic meu, el Lluís Rodríguez, que em va portar ja fa molts anys, el primer cop que vaig anar a una diada, i reconec que vaig al·lucinar molt fortament. Va ser molt emotiu, era molt espectacular, però no vaig tenir un seguiment en el món de les colles castelleres. I arran de la sèrie d'En Pubertat...
0: Sí, aquí has mamat.
1: Hem mamat molt, a part vam anar tant amb la colla de Gràcia com amb la de Sants, com evidentment els Minyons de Terrassa, que són els que ens han acompanyat. Vaig anar a practicar, vull dir que he fet castells, he après a fer petits pilars, torres, pinya, com col·locar-me...
0: Perquè el teu personatge és el Martí.
1: És president. O sigui,
0: president, no cap de colla.
1: Que no cap de colla.
0: Són coses molt diferents.
1: Sí. El president és una mica el director, el gestor, diguéssim, i el cap de colla és qui decideix qui puja al castell, com es fa, però clar, hi ha cap de pinya, hi ha cap de colla, hi ha cap de canalla.
0: Molta jerarquia aquí,
1: Hi ha molts càrrecs i tal, però alhora és un món molt horitzontal, també. És bastant fascinant el món dels castells. I llavors sí, arran de la sèrie, doncs, clar, n'he après, i he parlat tant amb presidents de colla com funciona, i clar, recordo un president, el de Sants, que em va ensenyar el seu WhatsApp, per exemple, i em va dir, busca la meva dona o filla. Havia de baixar 10 o 12 o 15 converses.
0: Clar, i dedicant la vida a això, no?
1: Són 7 dies a la setmana, 24 hores al dia. I tota l'estona eren coses a la colla. Tota l'estona, 7 dies a la setmana. O sigui, és una dedicació més que la feina i a vegades més que la família. El que passa que la família ja està dins de la colla. Llavors, però era escandalós. Vull dir, era... I no es cobra, ningú
0: sí,
1: cobra.
0: Sí, és per amor a...
1: És per amor a la
0: colla. Però seria el folclor.
1: Sí, sí, sí. Bueno, hi ha algú que és una barreja, perquè és artístic, és folclòric, és social, és comunitat... evidentment ja has de creure i t'ha d'agradar molt, perquè són mínim, normalment van 3 dies a la setmana al vespre, de 8 a 10, quan la gent ja ha acabat de treballar, les escoles van allà, o sigui...
0: Sí, formar part de la teva vida.
1: Formar part absolutament de la teva vida, i la gent que li agrada i està molt dintre és quasi una filosofia de vida, absolutament.
0: Que tornant a la teva pubertat o a la teva joventut, sí, ara ens deies, no?, fas les proves a l'institut, sí, no entres, però et quedes ja dient, jo vull fer això. I com tanta gent que no entra, acaba el Col·legi del Teatre,
1: exacte,
0: que és la versió reduïda, sí, exacte, de l'institut.
1: Sí.
0: I no pública, exacte, però sí que et permet treballar, perquè els horaris...
1: Sí.
0: Ah, t'ho permeten.
1: Exacte.
0: I quan surts d'allà ja entres a la Cubana?
1: Just quan faig tercer de col·legi, diguéssim, ja m'agafa la Cubana. I, però jo no deixo d'estudiar del tot. Jo vaig anar combinant les meves primeres feines i que vaig tenir sort en aquest aspecte, perquè abans d'acabar, teòricament, que són 3 o 4 anys, si agafes com un circuit normal del PAC de col·legi, i abans d'acabar ja entro a la Cubana per fer Melodijo Pérez, no sé si us en recordeu.
0: Telecinco,
1: Melodijo Pérez, que estuvo en Mallorca.
0: Bueno, David Fernández.
1: Juan Rabonet...
0: Es fa aquella transició dels Corbacho, sí, Santis Millans, a aquesta nova generació on esteu vosaltres.
1: Sí, que ja hi ha, el Santi, el José encara hi eren, la Elir Anzo, la Catis Olivelles, o sigui, hi ha la gent antiga i els nous que arribem ens fusionem.
0: És on confluïu.
1: Sí, on confluïm al Melodijo Pérez, perquè ells encara estaven fent la gira de Cegada de Amor. Llavors, mentre la Cegada d'amor encara estava viva, comença tot... Perquè el procés de Melodijo Pérez va ser increïble, eh? Vull dir, hauríeu de veure la nau que tenien de vestuari, de caracterització, com busquem els personatges amb pròtesis a la boca... Bueno, aquesta cosa tan cubana. Va ser fascinant. I, per tant, ens vam conèixer molts allà, que després molts hem anat tirant, mira, però això, el David Fernández o el Juan Rabonet, o tanta altra gent, hòstia, se fot tants anys, mare meva, Melodijo Pérez.
0: Ens fem grans, sí.
1: Ens fem grans. I jo vaig seguir combinant, eh? Col·legi i altres coses. Després vaig estudiar amb el Manuel Lillo, la Chiqui Berrondo, cursos més amb el Marc Martínez o el Rigola quan portava la Bienal de Venècia, doncs també de cop feies més cursos. Jo he anat intentant anar fent cursos sols, però sí que és veritat que un cop comences a treballar amb molta feina, ja, sobretot, treballes.
0: I després ja toca la companyia de Marta Carrasco, no? Sí. Que és el que comentàvem abans.
1: Sí.
0: Un actor barrejat entre ballarins, nominat al Premi Max, sí, a millor intèrpret, que aquest vas estar nominat i no el vas guanyar.
1: Menos
0: ara
1: mal.
0: Va haver-hi un premi que sí que vas estar nominat i el vas guanyar.
1: Quin?
0: El de Marit de la Júlia.
1: El Marit de la Júlia?

0: Como el viento de Pedro, amb la col·laboració de Santiago Auserón, sonant el llapis de memòria del Xavi Sáez, una cançó que et connecta a la Júlia, que ara deies la Júlia. La Júlia és la teva dona.
1: No, ja ho sé, però quan m'has dit un altre premi, diu, el marit de la Júlia està pensant en obres de teatre. Perquè hi ha una obra de teatre, que és la senyoreta Júlia,
0: de l'Steinberg, no?
1: De l'Steinberg, i dic, hòstia, jo aquesta obra la vaig fer, m'han donat un premi per això, i per això he dit, com?
0: I no, tant, el premi que tens és la teva Júlia.
1: I tant premi, el gordo de Navidad. Mare meva, sí, i a part aquesta cançó, que va sonar al nostre casament, vaig enganyar a uns quants col·legues perquè la toquessin en directe. Llavors, just abans de la cerimònia, que a part també ens la va... O sigui, no, la cerimònia va ser abans de casar-nos legalment, per entendre'ns. Llavors vam fer tot un peripé de cerimònia on els col·legues també la van tocar en directe. Va ser a part d'aquests casaments que surten tots rodons i que va ser una festa com increïble, meravellosa, divertidíssima. I que va ser gràcies a la Júlia també que la vam fer, perquè jo era el típic senyor ranci que diu jo no vull festes grosses,
0: l'actor tímid, l'actor... No?
1: Sí, jo sóc d'aquests que a mi tant l'aniversari com depèn quina festa on jo em poso al centre estic incòmode, i jo ja estic tot el dia a l'escenari o ja estic al centre, llavors amb lo privat sóc una mica ranci amb festes i tal, i realment això sí que li he agraït sempre i encara li dic de que verdaderament va ser una festa meravellosa, increïble, on va molar tant portat amics i amigues a les dues bandes, famílies i tal, que sortís tot rodó, i va ser molt especial i molt maca, i llavors aquesta cançó, a part de que em vincula amb ella perquè el de Pedro pues, ens va com juntar, igual que l'Into My Arms del Nick Cave o altres cançons, tenim moltes més cançons que ens uneixen, aquesta, com representa el dia del casament i que va ser tan bonic aquell dia, per això l'he triat, m'encanta escoltar-la. Part.
0: La Júlia també forma part del món teatral.
1: Ella és productora teatral, sí.
0: És un món endogàmic, aquest,
1: sí,
0: el teatre.
1: Però no és actriu, que és molt diferent. I llavors, podem parlar de feina, però no estem tot el rato parlant de nosotros i de les interpretacions. Llavors, podem parlar de la feina des de dues mirades diferents i així ens enriquem mútuament, però a part els dos som molt, que tampoc parlem tot el dia de feina a casa. Mm-hmm. Vull dir, per sort també tenim les dues nenes que ens donen guerra i batalla per parlar de moltes altres
0: coses. I com us vau conèixer, Xavi?
1: Treballant.
0: A quina producció?
1: Amb L'esmorz amb mi, l'obra de teatre de l'Ivan Morales.
0: Sí, que va fer pel·lícula després.
1: Que va fer pel·lícula després. Ella va entrar més tard, perquè la producció va ser com una coproducció amb la Beckett i tal, i després quan va haver-hi la gira de L'esmorz amb mi, ella va entrar en producció i allà va ser quan ens vam conèixer. I a poc a poc, pues, el roce hace el cariño, i fins ara.
0: I mira, dues fins filles.
1: Ara, dues filles. I moltes bones cançons.
0: Doncs, Xavi, hem arribat al final del teu llapis de memòria.
1: Perfecte.
0: I ara et toca dir amb què, o triar, amb quina cançó tanquem.
1: Ah.
0: Podem tancar amb Master of Puppets,
1: sí,
0: de
1: dura,
0: Metallica,
1: o
0: Échale, échale, d'un grup que té un nom,
1: sí,
0: meravellós, com és Màrtires del Compàs.
1: Acabem amb els màrtires,
0: doncs,
1: millor.
0: Acabarem amb Échale, échale, de Màrtires del Compàs. I a mi em queda dir-te, Xavi Sáez, que ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Pues el plaer ha sigut meu, m'ha encantat, no esperava que l'entrevista fos tan entretinguda i t'agraeixo molt que, mira, m'he desfogat aquí parlant de mi
0: una
1: tanta
0: meravella.
1: Estona. Meravella, meravella, gràcies, companys.
0: Amparo Pérez a la producció, Oriol Vila a la web, Manel Sáez i Pol Llergo, un fitxatge nou que
1: un hem Sáez,
0: fet.
1: Un Sáez, també.
0: A la tècnica.
1: Hola, Sáez.
0: Què és Sáez?
1: Sáez. A Saif, bueno, Saif
0: bueno,
1: i Saif.
0: Ara ho parleu vosaltres, que he de dir-li adéu als nostres oients, que tingueu molt bona tarda i recordeu que ens retrobem demà a partir de 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Us quedeu amb aquesta gent, amb Los Màrtires del Compàs. Guitar.

0: La Ventana, con Carlas Francino. Ser Catalunya, Barcelona.
1: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Infórmate'n a endesa.com/empreses.
2: ¿Cansado todo el día? Ven a la tienda Home y descubre colchones con 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentos increíbles y envío gratis. Estamos en Vilanova y la Geltrú, en el centro comercial Valentí Village. Más información en latiendahome.com.
3: A Gran Casino Costa Brava, Acoustic Nights. El 20 de juny a les 9 del vespre, el cantant Luis Mas, entre d'altres, presentarà Los Pijos No Saben Bailar, una manera divertida de tractar els conflictes de les classes socials. Sopar amb amenització per 49,95 €, pàrquing inclòs. Més info i reserves a gccb.com. Només majors de 18 anys.
4: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
5: Necessites comprar un cotxe? Vine a Mundiauto. Disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.

0: Avui, al balcó, Mònica Planes i la seva crítica de Se tiene que morir mucha gente. I després, l'experta en ciberseguretat, Selva Orejón, ens explica com es detecten els nous dispositius per copiar a la selectivitat.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Lasset, Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Anna.
0: Jaime Palomera, com estàs?
2: Bé, cansat, tornant de Mallorca.
0: Veig estiuenc, eh?
2: Sí, ja.
0: Ja està, però ull que canviarà el temps. En Jaime, ja ho sabeu, és antropòleg, investigador a Hidra i ve els dimarts al balcó per parlar d'habitatges, el nostre article 47. Avui estem explicant a Circ Catalunya que cada vegada vivim en pisos més petits. A finals de l'any passat, els pisos de menys de 45 metres quadrats van representar el 15% dels nous contractes de lloguer. Això és un de cada 7 pisos, una xifra que no para de pujar. Ferran Dalmau, com estàs?
3: Hola, Anna, bona tarda. Sí, mira, en concret ha augmentat 6 punts respecte al 2024. Estem parlant dels nous contractes de lloguer a Barcelona, ciutat. Quan aquests pisos, els pisos de menys de 45 metres, representaven a finals del 2024 el 9% dels nous contractes. I ara són, com has dit, el 15%. Uh-huh. És un augment molt significatiu en un sol any, perquè són 6 punts en només un any. Ho mostren dades de l'Institut Català del Sòl, que hem analitzat aquí a la SER.
0: Has baixat amb totes les gràfiques, he vist.
3: Sí, he baixat amb les gràfiques perquè, a més, és molt significatiu. Clar, els oients no la poden veure, però mira com fa la pujada radical als pisos de menys de 45 metres de la gràfica, mentre que tots els altres baixen.
0: Baixen. Sergi, com estàs?
4: Hola, bona tarda.
0: Quants metres té el teu pis?
4: Doncs són, crec que 25 metres quadrats.
0: 25 metres quadrats. Això ja es dispara de tot. Té terrasseta, com a mínim?
4: Perdona?
0: Té terrassa?
4: Té terrassa, té un petit balcó que dona un pati interior, llavors està col·locat entre dos blocs, no?
0: Com està organitzat un pis de 25 metres quadrats? És un sol espai o fins i tot tens alguna habitació?
4: Bueno, és una habitació... Bueno, entres quan surts de l'ascensor, no? Entres per una porta normal, un replà, llavors tens el que seria l'antic rebedor i allà tens la divisió de dues portes, no? Entres i tens una sala d'estar amb la televisió, el sofà i la taula per dinar, sopar, i després tens una cuina que és força petita, però bueno, funcional, un lavabo, i l'estança principal està dividida per una corredera que s'ha improvisat, i llavors tens un dormitori.
0: 25, eh? Ho hem entès bé, eh?
4: Sí, 25, 25.
0: 25. Quant pagues, Sergi?
4: Doncs són 850 euros al mes, més despeses, és a dir, que al final la mitjana és d'uns 900 al mes, sí.
0: El pis ja era així de petit, d'inici?
4: No, el pis, de fet, el de davant, tinc entès, no hi he entrat mai, no?, del pis dels veïns, però tinc entès que és més o menys de les mateixes dimensions, és a dir, estem parlant de pisos d'uns 60 metres quadrats, que eren de 60 metres, uns 65 màxim, comptant les terrasses, però llavors s'han dividit per igual i s'han fet de 25 i 25.
0: És a dir, un pis de 50 metres quadrats que l'han dividit.
4: Exacte.
0: I mira, 900 per una banda, 900 per l'altra. Té cèdula d'habitabilitat?
4: Tinc entès que no, perquè no consta la carta cadastral. Això és el que vam constatar quan vam parlar amb la propietat.
0: I contracte sí?
4: Contracte sí que tinc.
0: I factures són pel teu pis, no t'arriben dividides?
4: Les factures, és un tema curiós, perquè jo això no m'ho havia trobat mai en altres pisos o en altres ciutats on havia viscut, no? Que les factures estan en comú en el mateix, entre els dos pisos. És a dir, que arriba una sola factura pels dos mateixos pisos. De cada divisió en surt una sola.
0: Ulls com a plats té Jaime Palomera que va fent. No pot ser. És legal això, dividir el pis i fer-ne dos?
2: Aviam, anem per parts. Sergi, o sigui, un habitatge a Catalunya no pot tenir menys de 36 metres quadrats. És a dir, és el que diu la normativa urbanística i dius que la teva casa fa 25 metres?
4: Exacte, 25 metres, si no comptem la terrassa, però la terrassa estem parlant de... a 3 metres quadrats. Vull dir, és una terrassa que pots fer 3 o 4 passes, no pots fer-ne més.
2: Bueno, evidentment que no té cèdula. Quan t'han preguntat si tenia cèdula, sí, jo li deia que no amb el cap.
0: Era retòric.
2: A l'Anna, clar, era retòric, perquè no en pot tenir, no en pot tenir perquè no compleix amb la normativa. Per tant, estàs en un habitatge, això, que és il·legal. Per tant...
0: Però n'hi ha molts, com aquests, ara... Estàvem... Clar, aquest és un cas extrem, mira. Aquesta, de fet, aquesta és una de les raons de l'augment de pisos tan petits. Els inversors trossegen blocs sencers per fer més habitatges. En Ferran, tu has parlat amb l'Ivan, per exemple.
3: Sí, he parlat amb l'Ivan, que també és un... És, ell no, concretament, però en el seu bloc està passant una cosa similar, no tan extrema com la que explica en Sergi, però ell viu al Poblenou, a Barcelona, i una família que ha heredat, de fet, el bloc sencer, està agafant els dos pisos que hi ha a cada planta i de dos pisos n'està fent tres, de manera que està fent una reforma en el que treu metres dels dos pisos per convertir-los en tres. Aquest és l'Ivan.
1: La meva planta estic bloquejant, no? Perquè, clar, no poden trossejar el meu pis encara, perquè com estic aquí visquint, però totes les plantes estan acabades, excepte la meva.
3: Sí, és curiós perquè tu veus una planta d'aquest bloc i veus hi ha les tres portes noves construïdes, en canvi veus la seva planta i hi ha una porta nova del pis que ja han pogut acabar a l'esquerra, la seva porta intacta a la dreta i al mig ja hi ha construïda la que serà la tercera porta, però encara no li han pogut agafar part del pis perquè ell encara no ha marxat i per tant no l'han pogut construir. Per això diu que està bloquejant. Així estan convertint dos pisos de 80 metres en tres de prop de 50, 45, 50, 55, més o menys. Tres pisos reformats, que són més petits que els que hi havien, però que lloguen més cars.
1: He pogut parlar amb una de les veïnes i estan pagant 1.700. Jo estic pagant 730.
3: Clar, de 730 per un pis de 80, de 1.700, evidentment, l'Ivan m'ho deia i segur que en Jaime ho confirma, això és per sobre de qualsevol topall de preu, s'hauria de mirar amb els a la pàgina web, però 1.700 euros per un pis de 45 metres, d'entrada ja és fora. I tu deies que de pisos de menys de 36 no hi pot haver cèdula, sí. Jaime, però és veritat que les dades, per exemple, dels notaris diuen que s'estan venent i comprant al voltant de 1.000 pisos de menys de 30 metres, per tant n'hi ha d'haver uns quants sense cèdula, però que bé que hi viu algú de manera totalment irregular.
2: Sí, sí, o sigui, aviam, efectivament, que abans m'ho preguntaves també, Anna, està passant que hi ha un procés gradual de divisió, subdivisió d'habitatges. Tenir terra i cases, edificis, a bona part de Catalunya és molt atractiu per qui té diners, per qui vol invertir i treure rendibilitats molt altes. Imagina't si a sobre, doncs, en comptes de cobrar un lloguer, en cobres dos o tres, perquè subdivideixes i, per tant, el que estàs fent és que per cada metre quadrat treus moltíssims diners més, no? Però tenim una normativa, per sort, que encara s'ha de complir i, per tant, aquí estem parlant de casos molt...
0: La normativa, què diu? De la divisió de pisos d'aquesta manera?
2: No, respecte a la divisió, es poden subdividir els habitatges? Jo dic, el que està molt clar és que el nombre de metres quadrats mínim és el que he dit abans.
0: Sí, 36 metres quadrats.
2: Sí, aleshores, es poden subdividir els habitatges, sí, però has de seguir complint amb la normativa. I això què vol dir? Doncs, o sigui, el resum seria que ha de ser habitable la casa. Ha de tenir una sala d'estar menjador, ha de tenir una cuina que pot ser independent o integrada, ha de tenir un bany, és a dir, un quarto de
0: tot bany
2: complet.
0: Tot això ho té el Sergi, això ens ho ha dit.
2: Sí. Bueno, tot això ho has de tenir. Després, totes les habitacions principals han d'estar ben ventilades i il·luminades. Això vol dir que poden donar a exterior, però també pot ser a un pati de llums, però que compleixin les condicions. Tot això ho ha de complir, no? Aleshores, sí, es pot subdividir un habitatge mentre allò que en surt d'aquell habitatge siguin habitatges en plural que segueixen complint amb la normativa i que són sobretot
0: lloguer,
2: habitables.
0: No?
2: I per suposat el preu. Aquí hi ha... Clar, heu dit moltes coses, no? Però en el cas del Sergi no compleix la normativa perquè és massa petit. En el cas de l'edifici de l'Ivan, doncs hem parlat, o us he sentit, no?, que dèieu que algun dels habitatges s'està cobrant un habitatge de 45 metres quadrats,
0: dit, no?
3: 1.700 euros.
2: Difícilment compleixi amb la regulació de preus vigent. I després caldria veure amb aquestes subdivisions si segueixen sent habitables. Què passa? Que en general hi ha molt poca inspecció amb el món de l'habitatge. En el món del treball tampoc és allò de que els inspectors estiguin anant a les empreses cada dos per tres, però existeixen les inspeccions. Amb habitatge és una cosa extraordinària que passa quan es posa una denúncia i hi ha molta pressió.
0: Hi ha d'haver un veí que truqui,
2: sí,
0: i digui...
2: Exacte, i que, per exemple, posi una denúncia, etcètera, etcètera.
5: Però a l'hora de signar un contracte de lloguer, que es registra, entenc, a l'Institut Català del Sòl, no s'entén que s'ha de certificar que, amb documents oficials, que aquell
2: pis...
5: aquell pis compleix les condicions.
2: Un habitatge sense cèdula,
5: clar,
2: ja no, que ja està incomplint, aleshores jo no sé...
5: Pots fer un contracte, si això... així.
2: Pots fer el contracte, el que passa és que segurament no s'ha dipositat la fiança al registre de fiances de l'Institut Català del Sòl, que és el que dius.
5: Clar, clar, clar.
2: És veritat que sabem, estimem, que els pisos, o sigui, aquells contractes de lloguer que estan dipositats, que la fiança està dipositada a l'Institut Català del Sòl, són el 80%. Hi ha un 20% de mercat negre. Suposem, clar, que és mercat negre perquè ni registra la fiança i probablement no es declaren, i aquí segurament entren aquestes casuístiques, aquests casos.
0: I després que en Sergi estàs pagant 850, que dius són 25 i no vols tocar res perquè estàs bé, no? Sergi?
4: És que res, perquè ara mateix la ubicació és bona, per clar, feina em va bé, però...
0: No t'autodenunciaràs.
4: És la incertesa que et dona el fet de sortir d'aquí, que t'hi trobaràs després, no? Mm.
0: Perdoneu que abans l'Ivan, a més té una situació rocambolesca també,
3: sí, perquè
0: estava a punt de ser desnonat.
3: Sí, de fet, ara tenim una notícia d'última hora, que és que s'ha suspès sense data aquest desnonament. Això és
0: per què l'havien de desnonar?
3: Perquè, clar, això és una cosa que quan parlem de trossejar els pisos, no ens hem d'imaginar que trossegen pisos buits, sinó que són operacions en què hi ha uns veïns vivint allà, amb uns contractes de tota la vida, a vegades fins i tot, això passa en el bloc Papallona, per exemple, que són contractes que en el seu moment eren verbals. I el que fan els inversors és expulsar els veïns que hi havia per poder dividir els pisos a posteriori. O sigui, no és tinc un edifici buit i en comptes d'oferir-lo amb 10 pisos l'ofereixo amb 15 pisos. És faig fora els veïns d'aquests 10 pisos per convertir-ho en més pisos. En el cas de l'Ivan, ell estava allà vivint i el seu contracte ha expirat, ell vol continuar pagant, fins i tot està disposat a negociar per si puja una mica la quantitat, però vol continuar pagant per quedar-se allà, però és que ni tan sols s'han assegut a negociar amb ell, no li donen cap altra solució que no sigui marxar o assumir un dels pisos que quedi petit amb el preu que diguin, i ara, l'última hora és aquesta, que un jutge ha decidit suspendre sense data el seu desnonament precisament per això, perquè diu, en el cas de que el propietari és un gran tenidor, està obligat a anar a una mesa d'intermediació amb el llogater abans de poder-lo fer fora.
2: Doncs des d'aquí una abraçada a l'Ivan, que avui deu respirar més tranquil.
0: Home, i tant.
2: Una mica més tranquil.
3: Avui he estat a dins del seu pis i ja tenia, de fet, les capses preparades per empaquetar les coses. O sigui, clar, estem parlant que parlem de noms concrets, o, bueno, en Sergi sí que el tenim aquí, però...
0: Que sempre ens ho diu, en Jaime sempre diu, és que no, els grans tenidors o els fons d'inversió no saben de noms, no tenen
2: noms.
0: No,
2: són xifres en un Excel, i són unitats, béns, que simplement tenen una rendibilitat potencial molt elevada, i el que fa nosa és qui viu, no? Mm. De fet, una cosa interessant és perquè hi ha molta... Podem parlar segurament ara, però perquè hi ha molta microdivisió de pisos? Sí. Bueno, segurament tu tens...
0: Mira, deixa'm-ho dir. Sí, el que diuen els promotors immobiliaris és que el motiu que els pisos siguin ara més petits és que estem en una realitat diferent, que el ràtio per persones per pis ha baixat de gairebé 3 a 2 i que ja no fan falta tants metres quadrats com abans. La Montserrat Junyent és la presidenta del Col·legi d'Apis.
6: Les típiques famílies que eren de 4, doncs ara són de menys.
3: Sí.
0: Tal qual. 5 segons, ja ho explica. És així?
2: És veritat que hi ha hagut un canvi demogràfic i que cada cop tenim més gent que és, o sigui, més llars d'una persona o dues.
0: Però això no vol dir que haguem de... No?
2: Hi ha un canvi demogràfic i, per tant, sí que pot voler dir que, per exemple, hi ha persones que, ja sigui soles o amb una parella o amb un amic, vulguin viure en un habitatge de 45 metres per donar un... No, això és una mida una mica més digna que no pas 25, no? Per tant, això existeix i ciutats com Barcelona és molt evident el canvi. El que passa, i el que us deia abans, és que hi ha un canvi demogràfic i al mateix temps hi ha una pressió enorme de diner que busca rendibilitats molt altes i que el que li interessa és justament fer aquest tipus d'operacions on no és només subdividir i que la gent visqui amb menys espai, sinó sobretot que hi hagi molta rotació. Quan la gent viu en tan poc espai, normalment, a no ser que li passi com al Sergi, hi haurà un punt on, diguem-ne, que ja no estàs bé. I sovint el que s'ha intentat és subdivideixo els habitatges i faig contractes temporals perquè així converteixo aquella casa en un actiu líquid. Què vol dir un actiu líquid? Doncs que constantment puc pujar el preu, el puc actualitzar, perquè com que canvien els veïns, canvia qui hi viu, jo puc de sobte fer un contracte nou amb un preu molt més elevat. En realitat, tot això que alguns anomenen co-living, flex-living, és una manera, de una paraula per fer atractiva una forma d'extracció de rendes bastant
0: salvatge.
2: Clar, però
0: salvatge. El topall del lloguer no hauria de permetre.
2: Ara hi ha una regulació a Catalunya, tenim no només la regulació de lloguers que ja teníem, sinó que des del mes de desembre de 2025, doncs totes aquestes formes de lloguers de temporada tan precàries estan més controlades, però se'n segueixen fent moltes. Perquè el tema és que aquest tipus d'inversor el que busca és, no busca un veí, no busca persona que arreli, busca individus de pas.
0: Clar.
2: I això, no només, ho hem parlat alguna vegada, no només posa en perill o posa en risc a la persona que viu en un habitatge, sinó que posa en risc la comunitat i el teixit veïnal.
0: L'arrelament, el barri.
2: Això, jo crec que hi ha un consens, no? Que això no és sostenible.
0: Que això no va bé. No li hem preguntat a en Sergi. Sergi, aquests 25 metres quadrats els comparteixes amb algú?
4: Doncs sí. Jo els comparteixo amb la meva parella i clar, es queda petit.
0: I clar, us trobeu a cada moment. No tens aquell moment de dir, un moment que vull pensar. Això no és possible.
4: Exacte, no, sobretot pel treball, no? És a dir, si he de treballar des de casa, no? O els dos coincidim a casa, doncs no tenim aquell espai per poder teletreballar tranquil·lament, no? Perquè al final sempre t'estàs incordiant d'alguna manera. Llavors això també d'alguna manera afecta el rendiment laboral.
3: En una discussió no te'n pots anar a banda i banda del pis.
0: No, millor no discutir, digues, Joan.
5: No, jo pensava que si no sé què us diu a través d'Hidra o de les dades, si el fet de que cada vegada es fragmentin més pisos, això augmenta l'oferta de pisos de lloguer, això pot tenir aquest punt positiu, per dir-ho d'alguna manera.
2: Clarament augmenta l'oferta si fas subdivisió. Però clar, ciutats com Barcelona, Girona, Tarragona i d'altres tenen possibilitats de subdivisió, per exemple, d'habitatges on, no, un habitatge de 200 metres quadrats, no és una xifra qualsevol, existeixen, habitatges o de mínim 160 metres, on hi viu una persona de la generació baby boomer, sí, que els seus fills ja han marxat. Els anglesos els diuen empty nesters. Empty nest vol dir que el niu ha quedat buit, perquè els polluelos han volat, no?
0: Sí.
2: I
0: gràfic.
2: El pare o la mare han quedat vivint sols a la casa, un habitatge de 160 metres que se'ls hi fa enorme, que la majoria de les habitacions estan buides. Doncs aquí sí que hi ha la possibilitat, a través d'acords i de programes públics, de convertir aquests pisos de 160, doncs, per exemple, et surten dos cases de 80 metres quadrats. Això es pot fer. Hi ha determinades zones, determinats barris, on hi ha una concentració d'aquest tipus d'habitatges.
0: Estem parlant de 200, 160 metres.
2: Al barri de Gràcia hi ha determinades zones, si parlem de Barcelona, també algunes parts de la zona més alta. Això s'està fent, eh? A Anglaterra s'estan plantejant aquest tipus de programes, en altres països també.
0: I aquí?
2: Aquí s'ha intentat alguna vegada, però no s'ha fet amb prou determinació. I sí que aquí sí que hi ha la possibilitat, com deies, d'augmentar oferta assequible, fent acords entre l'administració i els propietaris d'aquests habitatges tan grans, i diuen, mira, jo et dono aquests diners i un dels habitatges potser el convertim en un habitatge protegit i assequible. És a dir, que d'una casa gran pots treure nous habitatges protegits. Clar, tot això, jo ho dic aquí tranquil·lament, i segurament qui ens pugui estar escoltant dirà, ostres, no és gaire popular, plantejar a la gent, doncs mira, aquesta casa, que és la casa de la teva vida, la teva família, anem a subdividir-la.
0: No, però estem pensant en algú que vol dividir-ho, igual pels seus fills, l'altra meitat.
2: Sí, hi ha un tema de la gent gran, que la teva realitat va canviant, i aquella casa que tenia sentit quan tenies fills, a casa, quan els tenies amb tu, doncs ja no s'adapta a la teva nova realitat vital i et va bé canviar-te. Clar, justament els països amb sistemes d'habitatge públics de lloguer grans, l'administració, quan et fas gran, t'ofereix canviar-te de casa. En plan, te'n vas a un edifici amb l'habitatge més petit, ara que ja, no, ets gran i ja no tens els fills a casa, però és un edifici amb més prestacions per gent sènior. I en canvi aquí ens trobem com que és un habitatge de propietat, canviar-se de casa és molt més complicat, sí, sí. Vendre-se-la, etc. Jo crec que aquí l'administració ha de ser audaç i començar a pensar què fem amb els habitatges molt grans. Aquests sí que els podem subdividir i tenir nova oferta. Ara bé, els que tenen 60 metres, com dèieu abans, un habitatge de 60 metres ja no el pots fer més petit del que és.
0: No. Sergi, us quedareu aquí un temps.
4: Doncs la previsió és que sí, perquè el contracte era de 2 anys, perquè si te'n vas abans de l'any, abans dels 2 anys et penalitza i has de pagar una quantitat equivalent a un mes de lloguer, llavors, bueno, ja estic estudiant algunes possibilitats de cara a complir aquest primer any de lloguer a l'agost.
0: Doncs...
4: No, ja començaré a mirar alguna coseta.
0: Sergi, moltes gràcies per compartir el teu testimoni i res... com millor us porteu, millor, ja ho saps.
4: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Una abraçada.
5: Jo també li volia preguntar a en Jaime que una altra de les coses que deia des del Col·legi d'Apis, que t'han dit a tu, Ferran, no? Que és que el fet de que hi hagi cada vegada pisos més petits, això pot arribar a distorsionar el preu mitjà del lloguer, que és a dir, que no és que hagi baixat, sinó que cada vegada hi ha pisos més petits amb el qual el preu que es paga pel lloguer és relativament més baix.
2: Això, sí, com, o sigui, com això tenen raó. És a dir, que si tu tens cada cop més gent vivint en pisos petits i, per tant, la mitjana de preu doncs està... Bueno, clarament hi ha un augment de preu, o sigui, en els pisos més petits. Però és pel que us deia abans, tampoc és estrany, és perquè l'estratègia consisteix en subdividir i treure més pel metre quadrat. I pot passar, efectivament. Això no treu que tenim a centenars de milers de persones vivint de lloguer a Catalunya que des de fa un parell d'anys no li poden pujar el preu de lloguer i en alguns casos li han de baixar i això també està passant. Però sí, són dues dinàmiques perfectament compatibles.
3: I que a més la superfície mitjana dels nous contractes de lloguer ha baixat en 3 metres, és a dir, de 74 metres a 71 a Barcelona ciutat. Vull dir que sí, és una realitat i que en casos concrets es veu claríssim, però que les afectacions del preu no només s'expliquen perquè els pisos siguin més petits, perquè en realitat, tot i que 3 metres ja és una diferència, però no estem parlant de que de sobte la mitjana dels nous lloguers són 20 metres menys que abans.
2: Exacte.
0: Abans que marxis, Jaime, en 2 minuts, el sindicat de llogateres ha publicat un vídeo que ens ha despertat preguntes.
7: Mireu, hem rebut aquesta carta. A partir d'ara li hem de pagar lloguer a l'agència tributària. I això per què? New Amsterdam Developers, el fons que va comprar el nostre edifici, deu 224 mil euros a Hisenda.
8: Us sona New Amsterdam? Són els mateixos que volen fer fora el Xema del carrer Sant Agustí per fer-hi co-livings.
7: Els mateixos que volen desnonar el bloc Papallona i estan causant danys a un edifici modernista, patrimoni cultural de la nostra ciutat.
8: Els mateixos que fa una setmana van desnonar l'Eulàlia i els seus 3 fills.
7: Fan obres il·legals...
0: Jaime, la pregunta, o sigui, pagar l'agència tributària perquè la propietat, és a dir, el fons d'inversió deu diners, és normal?
2: O sigui, entenc que la situació és que no paguen el lloguer a la propietat, al fons d'inversió,
0: sinó que l'agència tributària els demana té un...
2: Sí, això pot passar. I és una... Bàsicament el que està passant és que no estan complint les seves obligacions i l'Estat té aquesta potestat.
0: I és obligatori fer-ho, has de pagar Hisenda.
2: O sigui, has de seguir pagant el contracte de lloguer.
0: Qui surt beneficiat amb això? Hisenda?
2: És interessant, per això. No conec el cas a fons, no sé molt bé què és el que ha passat.

0: a terra a Catalunya i comença a adquirir però blocs de pisos, no?, a Mansalva, doncs una de les coses que li passa és que els llogaters es queixen de que no hi ha ningú a l'altra banda del telèfon perquè no poden gestionar tot aquell estoc. No sé si és el que està passant amb aquest fons, però clarament parla d'una mala gestió.
1: En parlem un altre dia.
0: Com vulgueu.
1: Jaime Palomera, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Un article 47 més. Ferran Dalmau, gràcies per aquestes dades estadístiques, gràfiques.
2: Sí, mira,
1: i per explicar-ho al balcó.
2: Per voler-les explicar a tothom.
1: És el que toca. Gràcies, Palomera. Joan, què està passant i què recollim del dia?
3: Doncs mira, la polèmica sobre l'ús del català durant la visita del Papa, en concret pel fet que no hi hagi previst que el pontífex digui res en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que és el moment més important de tota aquesta visita. Fons del Departament de Justícia de la Generalitat confirmen que estan intentant que això canviï, asseguren que ho estan fent de forma discreta, parlant amb l'Església, tot i que la darrera paraula, asseguren, la tenen des del Vaticà. Públicament el govern s'ha esforçat a veure-hi el got mig ple.
4: La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
3: Destacava la consellera Sílvia Paneque que la cerimònia de la Sagrada Família i també la resta del viatge hi ha altres moments rellevants en què el català sí que estarà present, sí que el pontífex parlarà en català. El president del Parlament, Josep Rull, també ha fet gestions amb el Vaticà, els bisbes catalans també, per insistir en la importància que es parla català en aquesta benedicció, i des de l'oposició ho critiquen aquesta falta de català en aquest moment clau. Són Esther Capella d'Esquerra, David Cid dels Comuns i Salvador Vergés de Junts.
5: Estic convençuda que el govern de la Generalitat farà tot allò que calgui i més perquè passi, i que Esquerra Republicana exigeix que sigui així.
6: I per tant reclamem al govern Illa que actuï, i evidentment que sí, nosaltres farem totes les accions que estiguin al nostre abast per també poder reconduir aquesta situació inexplicable.
7: Estem a Catalunya, la nostra llengua pròpia, com diu l'Estatut, és el català, doncs jo crec que seria un gest de respecte.
3: I els corrents més catalanistes de l'Església assenyalen la Conferència Episcopal Espanyola com a responsable. El president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat és Joan Maluquer.
8: La benedicció de la Torre de Jesús ja s'han preocupat perquè fos únicament en castellà. La qual cosa, doncs, home, em sembla que contravé la personalitat d'aquí, del mateix que ho dic. Això jo crec que no s'ha defensat prou bé. Hi ha hagut una incapacitat per defensar-ho.
3: I la del català és una polèmica, però l'altra és el que costarà econòmicament aquesta visita a les arques públiques, perquè hem sabut que Catalunya i les Canàries pagaran el 20% del que costi aquest viatge del Papa, i en canvi a Madrid no es pagarà res, només cedirà espais i serveis. Ho ha explicat Fernando Jiménez Barrio Canal, de la Conferència Episcopal Espanyola.
9: Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias, ustedes ya lo conocen, y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva, monetaria.
3: La visita del Papa costa 25 milions d'euros a tota Espanya. Canàries en pagarà 3 milions i Catalunya, el govern de la Generalitat, hi farà una aportació d'1,6 milions. Li han preguntat al govern i ens asseguren que el que faran és fer una transferència de diners a l'arquebisbat de Barcelona, d'1,6 milions. El govern diu que és un pressupost que va vinculat a la taxa turística. I aquí hem de deixar de banda el que costarà el dispositiu de seguretat per tots els dies de la visita, obrir gratuïtament l'estadi olímpic, que costa uns 70.000 euros, i també el que es gastarà l'Ajuntament, per exemple, en col·locar pantalles gegants, altaveus, punts de llum. De moment, l'únic partit que ho ha criticat són els comuns, que l'Ajuntament ja han registrat una pregunta per saber quant costa també això a les arques municipals. I de la crònica política, avui a les jornades del Cercle d'Economia hi ha hagut una conferència amb tres presidents autonòmics: Catalunya, Galícia, País Basc, PSC, PP i PNB. Això ha dit el president català sobre una hipotètica moció de censura a Pedro Sánchez.
10: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa, por la influencia de Vox, involucionista. Pues que quieren desmontar el sistema autonómico, recentralizar todo, homogeneizar todo, y esto no es el sentimiento muy mayoritario de la ciudadanía. Y quien juegue con esto, la formación política que juegue con esto, Cataluña no se lo perdonará.
3: Y Manuel Pradales, el Endacari, ha dicho això.
11: Desde luego estamos en un momento muy complicado de la legislatura española, es así. Hemos

0: sido muy claros al respecto, pero hay que mirar más allá de el hoy. A mí me interesan otras cuestiones que has de llegar a ese potencial escenario.
1: I això després que al matí fos en aquest cercle el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb la seva proposta d'una moció de censura instrumental. Junts per Catalunya ja li ha contestat, això ha dit Jordi Turull a Catalunya Ràdio.
2: Que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
1: Feijóo, davant l'empresariat català, ha esquivat parlar explícitament d'aquesta opció d'anar a Waterloo a veure's amb Puigdemont, però ha donat a entendre que no s'ha pres seriosament la proposta de Turull.
3: No sé què harán otros. No pretendo mover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país. Con ayuda o sin ella.
1: I abans d'acabar, tornant a parlar d'habitatge, el desnonament avui a Mataró, que ha acabat amb 10 activistes ferits, 3 d'ells a l'hospital, 3 menors detinguts, també hi ha 5 agents dels Mossos amb ferides lleus. El Sindicat d'Habitatge de Mataró denuncia l'ús de bales de foam, assegura que la policia ha actuat amb una violència desproporcionada i, segons els Mossos, només arribar una cinquantena de manifestants els han rebut amb una pluja de pedres i objectes pesants. S'ha desallotjat una família amb 4 menors que havia de deixar de pagar la hipoteca l'any 2008.
4: Teje, graderia del balcó.
5: Hola, Anna Puigvoltes, com estàs?
4: Què faràs avui?
5: Veu una campiona olímpica.
4: Qui tens?
5: La Maribel Martínez de Murguía, campiona de la, amb la selecció d'hoquei herba femenina sí. del 92 a Barcelona, que ens va presentar un llibre basat en les conferències que fa a empreses i entitats
4: motivadores,
5: i equips,
4: motivacionals.
5: Los cuatro juegos, es diu. Les quatre maneres d'afrontar les situacions que et posa la vida per davant.
4: I què tal? T'has llegit els consells?
5: Sí.
4: I què?
5: Molt inspiradors.
4: Sí?
5: Ja t'ho explicaré.
4: Val.
5: I, a més, pendents de que hem tingut avui el candidat a la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, sí. per Barcelona, que ahir va estar al Larguero, ha deixat anar...
4: Que arriben tardíssim, crec que l'Ovalle s'estava fregint
5: el
4: de
5: sol
4: calor.
5: De Vila, el sol de Vila,
4: el sol de...
5: S'ha posat moreno, el sol de Vila, imagina't.
4: No podia sí, sí. més, sí, sí, sí, ja estàs seguint.
5: Sí, sí, no, l'Ovalle ens explicarà en Sufati, que abans de tancar el mes de juny serà jugador del Mònaco, quin espai deixa l'espai salarial que té el Barça dins del límit que imposa la Lliga. Amb en Nilsson l'explicarem que Cochen, el tercer porter, sona fort per marxar cap a Dinamarca. Uh-huh. Està jugant el Barça de bàsquet, primer partit dels play-offs de la CB a la pista del Múrcia, començat a les 7, igualadet, el Barça un pèl per sota el marcador, però sempre a dins. Per tant, molt d'esport en directe també, perquè els play-offs de la CB també tenen aquesta nit al Madrid, demà la penya i tot plegat.
4: Escoltaré la olímpica.
5: Sí,
4: com
5: Maribel,
4: es diu?
5: Maribel Martínez de Murguía.
4: Això. Doncs gràcies.
5: Gran motivadora.
4: Fins ara, doncs. Fins ara. A quart de nou. Carbó, com tenim els mapes? Que sembla que plou de valent i que tenim alertes màximes per temps violent.
6: Sí, sí, sí, sí. Han caigut ja més de 50 litres, per exemple, per la vall de Camprodon, al Ripollès. I mira, fa un moment mirar el mapa de temperatura, amb colors càlids a gran part de Catalunya, però allà on plou o ha plogut fa fresca. Clar. La temperatura ha baixat dels 20 graus. És el que tenen les tempestes, no? Que poden portar calamars o pedra, però ja quan estem en temps d'estiu porten aquest refrescament que sempre és agradable. Hi ha hagut tempestes durant la tarda a gran part de les comarques de Girona i nord de Barcelona, sobretot Osona i el Lluçanès. Mm. Encara aguanten, ara descarregant força, de nou entre el Ripollès i la Garrotxa. N'hi ha una que està arribant a Banyoles, al Pla de l'Estany, i així anirà fent encara durant 2-3 hores més. Després, ja avançada la nit, aquests núvols, aquestes tempestes desapareixeran. I demà tindrem un dia radiant, és a dir, farà sol, molt bona visibilitat, i la temperatura al matí serà clarament més baixa que els darrers matins, baixarem dels 20 graus a tot Catalunya, no hi haurà nit tropical, i a l'interior farà fins i tot una mica de fred, sobretot cap a la Catalunya central, o també a les valls del Pirineu, amb mínimes de 10 a 15 graus. Mm. En comparació als darrers dies, doncs serà un descens significatiu. Però després, com ens espera un dimecres radiant, sol, bona visibilitat, a la tarda tornarà a fer calor, màximes de 25 a 30 graus, però amb menys humitat. No sé si avui has notat la sensació d'aixafogó.
4: Sí, moltíssima.
6: Val.
4: Tothom ho comentava, tothom entrava a la ràdio, quina xafogó tan gran. Tot i que hi havia moments de vent, eh?
6: Sí, bé, és el gran què, no?, de la façana costanera, que la marinada, refresca, perquè ens porta aquest vent més humit i això fa que el cos doncs, tingui una sensació més gran de confort. El problema de la costa és que la marinada desapareix durant les nits i llavors la temperatura ja no baixa. Mm. Però bé, demà no tindrem xafogor perquè no hi haurà tanta humitat i a l'espera d'un canvi de temps que ja serà significatiu entre dijous i divendres. La pluja podrà afectar gran part de Catalunya, deixarà de fer calor durant un parell de dies, però això serà tan sols una pausa perquè agafarà embrasida a finals de setmana i els que us agrada aquesta calor tan desagradable estareu d'enhorabona.
4: Primavera Sound, dijous.
1: Que anem a fer ja programa especial, Jordi Carbó, des d'allà de, dijous.
6: No, no t'ha induït el Joan, no, a preguntar-me això?
1: No, ha sigut ella, ha sigut ella.
4: Jo.
6: Ah, mira. Torno a fer la pregunta de sempre. Et dic la veritat o et menteixo?
4: La veritat, sempre la veritat.
6: Estem sincronitzats, m'agrada això. Doncs no sé si posar un redoble de tambors o alguna cosa així, perquè, senyores i senyors, el Primavera Sound, sobretot la nit de dijous a divendres, pinta plujosa.
1: Doncs res,
6: pot canviar això.
1: Haurem de portar... De moment agafarem les capelines, per si de cas.
4: Mira, farem el programa sota el paraigües.
6: Tenim dubtes de si la pluja caurà sobretot durant la tarda de dijous o més aviat la nit, fins la matinada de divendres.
4: Ai.
6: Perquè a quina hora comença?
1: Cap a quart, a les 5 de la tarda
4: sí,
1: ja comença.
4: Sí, ja s'hi posen,
1: això.
4: Sí.
1: Fins a la matinada.
6: Pillarà segur. Això és l'únic que
4: vale,
6: podem
4: pillarem.
6: La magnitud de la tragèdia, demà la podrem analitzar una miqueta millor.
4: Val, demà ens concentrem en això. Gràcies, Carbó.
6: Salut, fins
4: demà. Abraçada. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:36 d'aquest dimarts 2 de juny. Joan, què ha de sonar?
1: La nova etapa d'Ariana Grande.

0: Hate That I Made You Love Me. Odio que t'hagi obligat a estimar-me. Aquesta és la primera cançó de la nova etapa de la gran artista de Florida, l'Ariana Grande, que després de triomfar, per exemple, amb Wicked, als Oscars, ha tornat a la música amb un nou àlbum anunciat que es dirà Petals. Petals, no en català, evidentment. Bueno, igual clar. Sí, escolta, t'imagines?
1: No?
0: De cop, de sobte.
1: Per què vol dir Petals?
0: Petals, doncs en anglès, doncs, però el mateix, no? Suposo.
2: Que idiomes, querida!
0: Bueno, es publicarà el 31 de juliol.

0: Pètal, pètal.
1: Pètal,
0: que és el mateix.
1: És un pètal, sí.
0: Que és un pètal,
1: sí,
0: en anglès, efectivament.
1: Imagina que no fos, sí, sí.
0: Doncs, i aquesta és l'única cançó que ha publicat, juntament amb un nou videoclip, en què apareix ella vestida amb un vestit groc, transformada en una espècie d'esperit fantasma, que recorda molt a la pel·lícula de terror de l'any 86, The Hitcher, l'autoestopista. On a long, lonely highway, only his dreams for company. L'has vist, aquesta? Ets ets el de terror?
1: Depèn del tipus de terror.
0: Aquesta no l'has vist,
1: no,
0: clarament. Doncs
1: no.
0: Si mireu, si l'heu vist, aquesta pel·lícula, i veieu aquest, el videoclip d'aquesta cançó Hate That I Made You Love Me, veiem doncs, el cotxe, la mirada a través del retrovisor, hi ha tota l'estètica.
1: Jo em vaig quedar amb el Diablo sobre ruedes.
0: De quin any
1: de és Spielberg.
0: Aquesta pel·lícula? Però això és de terror?
1: És de terror, és terrible.
0: Ah,
1: és a
0: sí.
1: dir, és un auto, és un camió que persegueix...
0: La primera pel·lícula de Spielberg,
1: la primera.
0: Toni Suárez.
1: Sí, és que és importantíssima aquesta pel·lícula.
0: Ah, doncs bé, no,
1: i aleshores
0: no vist,
1: tu
0: no
1: estàs conduint, imagina't, jo cada cop que estic davant d'un camió penso en el Diablo sobre ruedes.
0: Què li
1: perquè,
0: passa?
1: Perquè va assassinant a conductors, o sigui, persegueix,
0: yes.
1: i
0: ah.
1: no veus mai el conductor. És un camió assassí. De Spielberg, no sé què es va fumar,
0: ara no
1: però...
0: sé si em sona, ara de cop...
1: Home, sí, perquè jo te n'he parlat,
0: sí,
1: o sigui,
0: sí,
1: per
0: sí.
1: mi és fundacional aquesta pel·lícula, veig
0: sí,
1: que
0: a
1: pel
0: mi, no,
1: Toni Suárez també.
0: Jo el gènere del terror no te'l treballo, no te'l treballo, no miro mai una pel·lícula de terror perquè després no dormo.
1: Sí, perquè tu i jo vam veure La Mesita del Comedor.
0: I encara no m'he recuperat d'aquesta
1: pel·lícula.
0: La vam
1: veure a la redacció, sols, a la nit.
0: Sí. Bueno, seguim per la Ariana Grande,
1: sí,
0: tornem. T'estava parlant de que el videoclip d'aquest de l'Ariana Grande doncs està inspirat una mica en aquesta pel·lícula, perquè l'Ariana, una mica com la Sabrina Carpenter, sempre tira molt de referències cinematogràfiques als seus videoclips. En aquesta meravellosa Thank You Next del 2019, el videoclip és com si fos la pel·lícula Mean Girl, Xiques Males. Aquesta
1: sí.
0: segur que l'has vist, aquesta.
1: No.
0: Però què estàs dient? Aquesta pel·lícula és...
1: De quin any és?
0: És història del cinema, doncs deu ser del 2007, 2008.
1: Estava lletant.
0: Però el més important és que Ariana Grande, ella mateixa, el seu equip, doncs el publica aquesta nova cançó ara, és que ve una nova etapa. L'últim àlbum d'Ariana Grande va ser fa 2 anys, es diu Eternal Sunshine, i tenia cançons com aquestes.

0: Aquesta que es diu Yes And. Doncs aquesta és l'anterior etapa de l'Ariana Grande i ara ve la nova, l'àlbum Petal, 31 de juliol, de l'Ariana Grande, amb aquesta cançó, que és l'única que de moment coneixem. Clar. Escolta, això havia de ser una secció de música curta i m'has començat a liar aquí amb
1: moment,
0: les pel·lícules
1: si
0: de terror.
1: Si la Mònica Planes ha escoltat que El Diablo sobre ruedas, jo estic segura. La Mònica és que domina moltíssim de cinema. Mònica Planes, ens estàs escoltant? Hola, Mònica.
2: Ah, ara mateix, sí, clar. Sí. Què ha passat?
1: Doncs estava preguntant-me amb Bofill si m'agradava
0: el cinema de terror. I m'ha parlat de la primera pel·lícula de Spielberg.
1: Clar, El Diablo sobre ruedas.
2: Sí.
1: Home, i tu no estàs conduint i tens un camió darrere i penses en aquesta pel·li?
2: Amb la pel·lícula, inevitable.
1: És que és inevitable.
2: Ara,
1: per
2: de
1: mi
2: fet,
1: és...
2: l'AP7 s'ha convertit una mica en aquesta pel·lícula.
1: Totalment. Quan estàs pel tercer carril i estàs adelantant dos camions que estan avançant entre ells.
2: Sí.
1: El Diablo sobre ruedas.
2: Vius la pel·lícula, sí senyora.
0: I Mònica,
2: tota la raó.
0: Jo li he parlat d'una altra pel·lícula que l'Ariana Grande també s'ha inspirat per un videoclip, que és Mean Girls, Xiques Males, i no, ha dit que no sabia quin era.
2: Jo tampoc.
1: Gràcies, Mònica.
0: Però què m'esteu dient?
1: T'estimo.
0: Any 2004, per favor.
1: Ja tinc dos esmorzars.
0: Una pel·lícula que és història, jo crec, igual és de la meva generació, quan ens va agafar d'adolescents.
1: Però, Mònica, jo aquesta època estàvem criant.
0: La Rachel McAdams.
2: En aquesta època,
0: exacte. La Tina Fey.
1: 2007, 2008, diu, és que no vivíem.
0: Totes són les noies dolentes de l'institut, les xiques males del high school.
1: La diferència generacional en aquest programa...
2: No sé si ha envellit bé aquesta pel·lícula.
0: No,
2: ja ens
0: gens
2: la
0: bé, ja t'ho dic ara.
1: Ja ens la mirarem. Guarda la destral, fem una pausa, guarda la destral per la secció que ve ara, hem de parar dos minuts, i ara parlem d'una sèrie que té fascinada a la meitat d'aquest equip. Bueno, i el Bofill ja l'ha conquerit, també.
0: Bueno, m'ha entretingut.
1: Ara
0: m'ha agradat.
1: Ara en parlem. Dos minuts.

0: al balcó.
1: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi Ponés i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
2: 5, 6, 7, 8, valorado.
3: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
2: en España.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Hola.
5: Hola.
4: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi Ponés i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
6: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny,

0: a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
1: Cada vespre de 7 a 9...

0: Movistar Plus ha estrenat la sèrie Se tiene que morir mucha gente i com que, ara ho dèiem, a diferents persones de l'equip els ha agradat molt i molt, li hem demanat a la Mònica Planes que els hi xafi una mica la guitarra.
1: I que és una sèrie que hi havia molta expectació per, sobre, per qui l'ha creat. Que
0: clar, també és la d'Estirando el Xicle.
1: La Victòria Martín, que és també força coneguda, no, Mònica? Per això també.
0: Mònica.
2: Sí. Mònica, sí. Trajectòria com a guionista, com a co-creadora d'un podcast. No, té molta...
0: Hi havia expectació. Mira, si et sembla, escoltem el tràiler i després ens expliques una mica de què va la sèrie.
3: Es que tú no vales para nada.
4: Yo no tengo putos sueños.
5: Silvia Plath tampoco venía de un contexto terrible y acabó con la cabeza.
6: ¿Quién es esa, Gordi?
4: ¡Joder!
3: No intentes ser buena persona. Te sale como el culo.
7: Que estés mal me hace sentir mejor.
8: Yo creo que es que eso es la vida.
9: ¿Y qué hago?
8: Este joder.
10: La verdad es que te comportas de una manera muy infantil a veces.
4: Estoy completamente loca. ¡Fuera del coche!
11: ¡Estás loca!
4: ¡Estoy loca! ¡Fuera!
0: Ojalá me dio... Yo ahora rememorant somric. Yo he rigut, però vull escoltar-te. Mònica, una mica, de què va?
2: A veure, és la crisi dels 30 de tres amigues de la infància, que són la Bàrbara, la Maca i l'Helena, que les interpreta l'Anna Castillo, la Laura Weismar i la Macarena García. Uh-huh. Les tres amigues estan passant una època, podríem dir, bastant dolenta.
0: Fatal.
2: Fatal, sobretot dos d'elles. La Bàrbara és addicta a les benzodiazepines, la Helena està gestant una criatura no desitjada en una situació d'irresponsabilitat absoluta i la Maca té certa facilitat per caure en relacions tòxiques. Són sis capítols d'una mitja horeta on els conflictes són bastant previsibles, però diguem que el que importa més són els vincles i les relacions entre elles que no pas la trama en si.
0: A veure, anem per parts. Coses bones de la sèrie. Diguem que les has trobat.
2: Sí, les he trobat.
0: Val.
2: Una que deies tu ara, escoltant el fragment aquest de la sèrie que somreies, doncs és això. Diguem que et permet veure la sèrie amb un somriure, hi ha diàlegs enginyosos, àgils, irreverents, i són aquestes converses on es trepitgen gairebé les unes a les altres quan parlen. Jo crec que està molt bé la creació d'aquest alter ego de la nena que acompanya la Bàrbara com un element per subratllar la seva absoluta immaduresa. Crec que està molt bé el vincle, o sigui, la manera d'utilitzar aquest punt surrealista, no? o màgic i visualitzar-lo d'aquesta manera, no? Està bé. Crec que, a més, funcionen molt bé les sèries on tots els personatges són una colla de cretins. És a dir, aquí ningú se salva, no? No hi ha bons i dolents, no hi ha persones extraordinàries i persones que tenen problemes. Sinó
0: no et cauen especialment bé, a més, elles, eh? No...
2: No, és veritat.
0: No les abraçaries.
2: Jo, diguem que no les necessito com a amigues.
0: Ja.
2: No? És a dir, voldria ser amiga seva? No, crec que ara mateix, francament, no. Però és veritat que les sèries on tots els personatges en qualsevol moment són capaços de fer qualsevol cosa... I d'odiar-se i estimar-se a la vegada i de menysprear-se i d'actuar d'una manera, diguem, amb una certa, no sé, maldat, diguem que fa que les sèries siguin, els hi dona un punt d'extrem, no? D'irreverència extrema que això enganxa. I després hi ha aquesta voluntat com d'empoderament femení a través de... sobretot de fer evident tot allò que sovint ens oprimeix a les dones, no? Sobretot en determinades franges d'edat. Jo diria que aquí hi hauria les parts
0: bones.
2: Jo... més bones, que, segons el meu punt de vista.
0: Sí,
2: eh?
0: Sí. Segons Mònica Plans. Jo em llegia una entrevista que li feien a la Victòria Martín i deia: jo volia fer un personatge que tingués problemes de salut mental i diu, però que no fos un ser de llum, que això m'ha fet gràcia. Saps que és que normal... Ho diu clarament, és això que dius tu, que no, maldat, i fins i tot té coses malèvoles, no?
2: Sí, exactament, i que les persones a vegades, quan es troben malament, també són capaces del pitjor, en el sentit de que no valoren la seva conducta sempre des d'un posicionament moral o ètic, no? Sinó que intenten salvar-se. Doncs una mica seria això.
1: I després les coses que no t'han agradat massa.
2: Mira, hi ha una clara banalització de l'addicció a les benzodiazepines que sí, fins i tot una certa romantització que a mi en alguns moments m'incomoda. És a dir, entenc
0: el mateix,
2: que,
0: això,
2: que hi ha aquesta voluntat de tractar amb sentit de l'humor els problemes de salut mental, però l'equilibri aquí és difícil, perquè quan ho tractes amb sentit de l'humor, a vegades també ho estàs convertint en una cosa que pot ser atractiva o divertida o guai o així, i llavors a mi aquí ja, diguem que inevitablement, d'una manera gairebé instintiva, em surt un fre. D'altra banda, també em genera molta incomoditat aquesta irresponsabilitat de l'embarassada amb el seu cos, no? Amb el consum d'alcohol, amb el fumar, amb aquestes conductes de risc evident.
0: Sí, mira, que tenim un fragment que és una escena que l'embarassada s'ha fet un piercing a la llengua.
6: Hola. Hola, Gordi.
9: ¿Qué haces?
6: Hoy salimos.
9: ¿Por qué hablas así?
6: Me he hecho un piercing.
9: Tía. Tía, es horrible. ¿Ah? Está infectado. No creo que eso sea bueno para el embarazo.
6: No me recuerdes que estoy embarazada.
0: Claro, yo aquí también vaig a esparvarar. Mónica, digue'm... No sé,
2: llavors et sents tu com de dir, home, però sóc una beata.
0: I és comèdia, sí,
2: doncs,
0: sí.
2: Mira, no, jo crec que en l'embaràs el consum d'alcohol ha de ser zero, francament. I veure aquesta conducta i això em fa patir. Em fa patir i llavors no puc gaudir de determinades escenes perquè ho percebo com una irresponsabilitat i per tant no puc gaudir d'aquestes escenes.
1: Jo pensava, perquè jo automàticament, igual perquè jo he sigut seguida d'Estirando el Chicle i ella automàticament m'ha vingut Victoria Martín directament, no sé si i l'altra com elles dues, no? Clar, la tercera amiga no la coneixem, però com que ella també utilitza sempre aquest humor a l'hora de fer Estirando el Chicle i tot, doncs hi veus com molt d'ella pràcticament, sí. Que s'hagi, yeah. tot i que la pròpia Victoria Martín també hi apareix, com a actriu en algun moment de la sèrie, però et ve ella també.
2: Ja, yeah, com si s'hagués projectat una mica ella,
1: sí, sí.
2: És normal per edat, per circumstàncies, no? I perquè quan escrius molts cops projectes coses que tu coneixes, que has vist, que segurament ho portes una mica més a l'extrem perquè funcioni televisivament, però òbviament hi aboques coses teves, no? Sí. I per tant, jo no segueixo el podcast, però segur que tu que el coneixes més, segur que pots veure-hi matisos que et fan identificar conductes, no?
0: És que el que està clar és que ha agradat moltíssim a la franja d'entre els 20 i 30 anys, agrada moltíssim, i més a les noies, em deien, que als nois.
2: Segurament és capaç de reproduir tarannàs, preocupacions i angoixes que obeeixen a una determinada generació, no? I per això la gent s'hi enganxa. A mi el que em passa és que com que moltes sèries estan com normalitzant aquesta autodestrucció dels personatges per buscar-hi una certa... comèdia o romantització o no sé, com que ets més modern i més alternatiu si t'autodestrueixes d'aquesta manera, sí. Fins i tot com una forma d'empoderament femení de faig el que em dóna la gana i m'autodestrueixo, que potser per una qüestió generacional o potser perquè després els anys t'ensenyen com passen les coses, no ho sé, però... No ho sé, no puc, hi ha vegades que no puc acabar de gaudir-ho, diguem.
0: Bueno, en tot cas, ens has fet el gran favor de mirar-la, Se tiene que morir mucha gente, de Movistar Plus. Mònica, anem a una recomanació que val molt, molt la pena. Tu ens vas parlar que al Palau Martorell de Barcelona hi ha una exposició del fotògraf Steve McCurry. És l'autor d'un retrat que s'ha convertit en un... jo diria dels més famosos de la història de la fotografia,
2: sí.
0: És aquella fotografia de l'Rabat Gula, que pel nom no us sonarà, però els seus ulls segur que els teniu a la memòria. És aquella nena d'ulls verds, d'un verd increïble, i un mocador vermellós de la famosa portada del National Geographic. Steve McCurry va titular la imatge Afghan Girl, noia afganesa, i la va retratar el 1984 en un dels seus viatges. I, Mònica, tu has anat a l'exposició... I ens destapes una mica totes les històries que hi ha al darrere. És absolutament recomanable, no?
2: Jo recomano que la gent vagi a veure-la perquè no sempre hi ha exposicions fotogràfiques diguem de tan rellevants o de personatges de fotògrafs tan rellevants i per tant crec que val la pena anar-la a veure. I a mi Steve McCurry diria que és un fotògraf que m'interessa més que no m'agrada. Val? És a dir, és un fotògraf molt eficaç a l'hora de produir imatges impactants,
0: sí.
2: Però a la vegada aquesta estètica publicitària m'acaba retransmetent com molta artificialitat. Val? És, diguem que començo a veure-hi com el retoc de la fotografia, a vegades. No?
0: Sí.
2: I a vegades, fins i tot en els retrats, fa molts retrats, de fet l'exposició es diu Icons, i per tant hi ha aquesta part com icònica, tinc la sensació que aquesta foto de l'Ashrabat Gula li va comportar tanta fama que sempre està volent fer la mateixa fotografia i aconseguir el mateix efecte, no? I tinc la sensació que, escolta, McCurry, és igual, vas fer aquesta, que és extraordinària i famosíssima, no vulguis reproduir-la, no? De fet, el fotògraf ha estat implicat en diverses polèmiques precisament pel retoc d'imatges.
0: Ah, sí?
2: I ell, de fet, en certa manera el que ha dit és que s'ha volgut com desmarcar del fotoperiodisme i dir que ell és artista, no? I ha sigut la manera com de fugir d'aquestes polèmiques. Però en qualsevol cas,
0: sí?
2: la fotografia que m'interessa avui és aquesta que deies tu al principi, la de l'Afgangel.
0: Val, que et deixarem ara 2 minuts esperant perquè ens expliquis per què ens vols parlar d'Afgangel, d'aquesta dona, l'Ashrabat Gula, que té una història fascinant al darrere. No marxeu, que ara ens explica la Mònica Planas.
11: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Catalunya, Barcelona.
0: Ara aquí a les freqüències de SER Catalunya comença Hora 25. Si voleu seguir escoltant el balcó, ho feu a través de les freqüències de la SER de tota la vida.
12: Sí, per exemple, si el cotxe veieu ara mateix a la pantalla SERCAT, heu de canviar les que posen SER, per exemple, a Barcelona 96.9, Girona 98.5 o a Lleida 93.4, i heu de fer també el mateix a l'aplicació de la cadena SER si ho esteu fent per internet.
11: El balcó.
13: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
14: Tots els nostres continguts.
13: Som a tot arreu. Som al teu costat.
14: Descarrega't l'app de la cadena SER.
13: Tot això passa aquí.
15: Les preguntes que a tu t'agradaria fer.
16: Veient com està el panorama, diria que avui és atractiu ser professor.
15: Les preguntes que qualsevol periodista hauria de fer.
16: S'ha arribat fins aquí per esgotament de l'independentisme, pels errors, per què?
15: Cada matí, Marina Fernández pregunta als protagonistes de l'actualitat. Una nova veu, una nova mirada. Aquí, Catalunya. Cada matí de 7 a 11 a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.

0: Ser Catalunya.
1: Què tal? Bona tarda. El govern treballa de forma discreta perquè la setmana que ve la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família al Papa parli en català. Fons del Departament de Justícia confirmen a la SER que ho estan intentant, tot i que la darrera paraula, diuen, la tenen a la Santa Seu, la tenen al Vaticà. Sobre la polèmica del català i sobre l'ús que en farà el Papa, avui precisament la portaveu del govern s'ha esforçat en veure el got mig ple.
2: La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
1: I l'oposició posa cullerada, diuen que no contemplen cap altre escenari que no sigui que el Papa parli en català. Són Esther Capella d'Esquerra, Salvador Vergés de Junts i David Cid dels Comuns.
3: Estic convençuda que el govern de la Generalitat farà tot allò que calgui i més perquè passi.
4: Nosaltres farem totes les accions que estiguin al nostre abast per també poder reconduir aquesta situació inexplicable.
5: Estem a Catalunya, la nostra llengua pròpia, com diu l'Estatut, és el català, doncs jo crec que seria un gest de respecte.
1: La del català és una polèmica, l'altra és el cost econòmic de la visita. Catalunya i les Canàries pagaran el 20% del que costi el viatge del Papa, mentre que Madrid només cedirà espais i serveis. Ho ha explicat Fernando Jiménez Barrio Canal, de la Conferència Episcopal Espanyola.
6: Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias, ustedes ya lo conocen, y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva, monetària.
1: Es calcula que el viatge del Papa costarà aproximadament 25 milions d'euros. El govern de la Generalitat té previst fer una aportació de 1,6 milions, pressupost que va vinculat, asseguren des de govern, a la taxa turística. Canàries pagarà un total de 3 milions d'euros. Per cert, encara sobre la visita del Papa, la Generalitat veu exagerada la recomanació del govern espanyol de prioritzar el teletreball durant els dies que el Papa estarà de visita a Catalunya la setmana vinent. Els protocols de seguretat per la presència del pontífex alteraran el dia a dia dels ciutadans, però el govern assegura que la mobilitat està garantida. Ens ho explica en Pol Valero.
7: El Ministeri de Treball ha fet una crida a empreses i plantilles a planificar amb antelació possibles mesures per reduir desplaçaments innecessaris i assegurar-se que no s'interromp l'activitat econòmica durant la visita del Papa. La Generalitat, però, no s'ha fet seva la recomanació de treballar a distància. Sílvia Paneque, portaveu.
2: No sé si seria un bon missatge que quan hi hagi visites de cap d'estat, doncs el govern no pugui assegurar la mobilitat dels treballadors i treballadores. Per tant, el punt de vista del govern és que s'ha d'assegurar la mobilitat en aquests esdeveniments i amb els que vinguin a futur, en qualsevol visita de cap d'estat.
7: La legislació vigent contempla el teletreball en situacions que dificultin l'accés als centres.
1: Gràcies, Pol. Canviem de tema. El jutge ha aturat el desnonament de l'Ivan, el veí del Poblenou, que el propietari vol fer fora per trossejar el seu pis. És un tema que ens ha explicat avui a la SER en Ferran Dalmau.
8: L'Ivan ha sabut en les darreres hores per un auto judicial que el seu desnonament queda suspès sense data. El jutge emplaça a la família propietària, que fins ara no s'havia volgut reunir amb ell, a una mediació obligatòria amb l'Ivan per intentar trobar una solució. És el procediment a seguir quan el propietari és un gran tenidor.
9: És molt, molt difícil que en 5 anys, no, demanant una reunió, no han donat. Així que a veure si aconseguim, no, com a mínim, sentar-nos i parlar. Per trobar una solució, no, que és, òbviament, quedar-me al barri.
8: L'Ivan, en declaracions a la SER, demana una solució per no haver de marxar.
1: I atenció a aquesta notícia, les empreses de control de plagues adverteixen que les pluges de la primavera i aquesta onada de calor de finals de maig són l'escenari ideal perquè mosquits i paneroles proliferin arreu del país. Ens ho explica l'Oriol Soler.
10: La calor i l'aigua estancada procedent de les pluges de la primavera són el còctel perfecte per la proliferació de paneroles i mosquits. Els controladors de plagues ja constaten que n'hi ha més del que és habitual en aquesta època de l'any.
11: Les campanyes preventives que estem fent ja a la xarxa clavegueram dels municipis estan detectant unes poblacions elevades.
10: És Andreu García, portaveu de la Patronal de Control de Plagues. L'entitat recorda que els mosquits transmeten malalties com el dengue, el zika o el virus del Nil i que les paneroles poden transmetre la salmonelosi de manera indirecta contaminant aliments i les superfícies per contacte.
1: Gràcies, Uri. Doncs ja ho saben, a protegir-se dels mosquits, perquè el canvi climàtic, que augmenta les temperatures a totes les estacions, fa que els cicles de reproducció estiguin pràcticament, doncs, en marxa tot l'any, que no s'aturin. Nosaltres ho deixem aquí, que passin una molt bona tarda. Adéu-siau.
0: El balcó.
12: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
13: Valorado.
12: Claro, porque

0: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. De seguida saludem la campiona olímpica Maribel Martínez de Murguía perquè ens expliqui com afrontar la vida amb els seus quatre jocs. Però abans posem-nos al dia de tot el que ha passat avui dimarts 2 de juny amb el Toni Suárez encara al control tècnic. Dien que han començat els play-offs pel títol de la Lliga CB de bàsquet. Des de les 7 el Barça visita l'UCAM Múrcia, el primer partit de la sèrie de quarts de final. Jan Biedemann, bona tarda.
1: Bona tarda, en joc l'últim quart i de moment pas de gegant el que està fent el Barça, que guanya de 20 punts a la pista d'UCAM Múrcia, 54-74, quan resten poc més de 7 minuts pel final d'aquest primer partit de la sèrie de quarts dels play-offs de la Lliga Endesa.
0: Ja l'últim quart seria el millor de 3, per tant el Barça podria rematar-ho al Palau al segon partit. Avui també hem tingut a Barcelona el candidat a les eleccions del Madrid, Enrique Riquelme, que insisteix que Florentino es vol vendre al club.
2: Nuestra línea roja, que fue el principal motivo por el que nos presentamos, hablábamos de que iban a vender el club. Muchos decían de que era imposible, de que eso no iba a suceder. Bueno, ya han visto claramente, caretas fuera en esto, como dije, de que el Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta.
0: I que ahir a Larguero, Riquelme va explicar que el seu director esportiu serà Raúl, perquè des d'allà, des de la direcció esportiva, és des d'on creu que pot aplicar la mà dura que li falta al vestidor i a la banqueta prefereix posar-hi algú amb experiència.
3: Raúl puede aportar mucho más de una dirección deportiva, conoce muy bien cómo ir de la gente desde la cantera, que también la conoce muy bien, al primer equipo, y creo que es la persona adecuada para explicar y mantener esa jerarquía y la disciplina de lo que es saber jugar en el Real Madrid. Tiene que venir un entrenador con una experiencia de competir a nivel top en Europa y en la Liga.
0: A Can Barça, el Santiago Valle ens està explicant avui que el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco és a pocs detalls de tancar-se de manera definitiva. Hola, Santi, com estàs? Bona tarda.
4: Hola, Teje, bona tarda. El club espera tancar-ho en els 2-3 propers dies. Sí que donen per fet que això estarà fet abans del 30 de juny, que és el dia del tancament econòmic. Falta, pel que expliquen fonts de la negociació, acaba de tancar quin és el tant per cent de venda o de futura venda que tindrà el Barça respecte a Ansu Fati per seguir mantenint un mínim control sobre el jugador. I el club considera que és una bona operació perquè allibera 12 milions d'euros salarials aquesta temporada i 10 més la vinent. Amb l'arribada d'Anthony Gordon, l'interès per fitxar un nou no tenia plaça per tornar al Barça i s'executa aquesta opció de compra per part del Mònaco, que li interessa continuar amb el jugador, de 11 milions d'euros. En els propers dies s'hauria de fer oficial.
0: Gràcies, Santi. El Nil Solans es desvela avui que Cochen, ara mateix tercer porter, si no compten Ter Stegen, Iñaki Peña, que han estat fora, està molt a prop de sortir cedit a primera divisió de Dinamarca. Nil, bona tarda.
5: Què tal, Teje? Molt bona tarda. Diego Cochen, internacional amb Estats Units del Barça, nascut el 2006, 19 anys, que en principi posarà rumb a la Lliga danesa, al Lyngby, de la primera divisió danesa. Ha tingut diverses ofertes de segona divisió, però l'experiència d'altres porters de la casa, diu a l'entorn de Diego Cochen, que ha de provar aquesta aventura. Se li assegura tenir minuts i participació, per tant, la ruta és clara. Té contracte fins al 2028, un any per revaloritzar-se a Dinamarca i jugar, demostrar que té potencial en el club i confia, però evidentment li han recomanat sortir per poder jugar. Per tant, a falta que el Barça reuneixin els propers dies i accepti aquesta proposta de cessió del club danès, tot apunta que Diego Cochen marxarà rumb a la primera divisió de Dinamarca.
0: Gràcies, Nil. Mentrestant, ja és oficial que l'exentrenador del Girona, Mitchell, serà tècnic de l'Ajax fins al 2028, les dues properes temporades a Amsterdam. Un dels noms que ha sonat per substituir-lo, l'excapità del Girona, ara tècnic de l'Europa en ple play-off de sense segona, Adai Benítez, ha refredat el seu nom aquest migdia. El que t'hi juga, Jan?
1: Exacte, se li han preguntat per aquests rumors que el situaven com un dels candidats a ocupar la banqueta del Girona. Recordem que el tècnic va posar punt final a la seva etapa com a futbolista professional del conjunt gironí després de 7 temporades, sent una figura molt estimada del club, i aquesta ha estat la seva sempre sincera resposta.
6: Sincerament, crec que el Girona no pensa en mi, pensa en un entrenador amb experiència, per lo que li ve, no perquè no estigui preparat. A mi m'encantaria entrenar al Girona, m'encantaria, però ja arribarà el moment que arriba, jo estic preparat per quan arribi, perquè al final Girona és el club del meu que m'ha donat tot. Mai s'està preparat, però a la vegada estàs preparat sempre.
1: I pel que fa a l'Europa, els de Gràcia jugaran diumenge a Balaïdos el pas a la final del play-off de sense segona divisió. Els escapulats necessiten guanyar el filial del Celta després de l'empat a un del partit d'anada disputat aquest passat diumenge amb un gol dels gallecs en temps afegit. De totes formes, Adai assegura que el fet d'estar obligats a guanyar pot fins i tot acabar beneficiant l'equip.
6: La lectura positiva de tot això és que nosaltres som un equip més potent quan tenim necessitat, quan hem d'anar a guanyar. I a l'hem d'anar a guanyar, a nosaltres ens va millor que si hem d'anar a aguantar. I només acaba el partit, la gent estava una mica amb el cap que va baix i tal, i els hi vaig dir, tranquilos, esto nos va bien.
0: Bé, el que t'hi jugues ha sigut protagonista l'expilot de Fórmula 1, Marc Jané, a la presentació del Gran Premi de Catalunya d'aquí dos caps de setmana. Pol Riera, bona tarda.
7: Bona tarda. Així és, aquest migdia s'ha presentat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que tindrà lloc del 12 al 14 de juny, amb les entrades ja exaurides a les graderies, segons han explicat els organitzadors en la presentació que han fet davant la Sagrada Família. La xifra d'assistents superarà les 125.000 persones de la cursa de l'any passat. A partir de dimarts vinent s'instal·larà la Fan Village a la plaça Catalunya amb activitats de tot tipus. L'expilot i ambaixador de Ferrari, Marc Jané, ha reivindicat la inversió destinada a modernitzar el circuit i s'ha mostrat orgullós d'haver assolit aquest sold out.
8: Sí, un circuit que es va modernitzar des de l'any 2022, es va fer una altra modernització d'instal·lacions amb el traçat clàssic, que ens agrada més als pilots, amb les dues últimes revolts, que són realment ara molt ràpids, i moltes ganes, a més, aquest any amb la Fórmula 1, amb aquesta nova tecnologia que hi ha a la Fórmula 1, crec que els aficionats la gaudiran. A més, està tot exaurit, i això m'omple d'orgull, que aquest any amb dos grans premis d'Espanya, com deia abans el Pau Relat, doncs que hi hagi igualment s'hagi vengut tot. És una gran notícia.
0: En bàsquet, a banda del Barça, que guanya de quant, Jan?
1: De 22, 56, 78, quan resten 6 i segon i 15 segons.
0: Ho té fet. Aquesta nit juga també el Madrid i demà debuta la penya, Pol.
7: Així és, debut a la penya, que disputarà novament els play-offs pel títol per tercera vegada en els últims 4 anys. El Joventut visitarà la pista del Baskonia a les 9 per tornar a repetir la fita del 2023, precisament contra els vitorians. L'última vegada en què van superar una ronda de play-off a l'ACB. També demà a les 7 de la tarda, el València de Pedro Martínez rebrà el Bilbao.
0: El Barça de futbol sala va acabar rematant ahir els quarts de final, ja té arribat a les semis, s'enfrontarà a l'Inter Movistar al títol de Lliga, i en tenis a Roland Garros, l'espanyol Rafa Jodra ha caigut en 3 sets a quarts de final contra Alexander Zverev. Són les 8:38, fem una pausa i saludem una campiona olímpica que ara dona consells per la vida.
9: La graderia del balcó.
10: A Badalona al maig el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
11: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
10: Cada espurna encén la flama.
12: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a